0: cotitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tot els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em traguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca, i un besito. I no em treguis al programa.
3: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
4: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
3: Bé, no puc dir que no.
4: No.
3: Doncs això, comencem.
4: Quan t'ho diguis.
3: Doncs, va, comencem ja.
5: Puc fer una altra mil gràcies?
4: Vinga, fes-ho.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctic.

0: Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val un euro i que el tap val els 10 cèntims. Mm-hmm. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
1: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
0: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
1: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
2: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
1: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
2: Doncs l'Anton Albanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
0: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
1: Antoni,
0: i així vaig començar.
1: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
0: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas donant compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió, que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són, bueno, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment li van donar un premi a l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
2: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
1: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
0: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut les experiències escolars amb matemàtiques que podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblidi les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
1: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit. Clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran, i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran. Segur.
2: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
2: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
1: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant, ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
1: mica en mica,
0: i no homogeni. En mica en mica, no?
1: Anton,
0: i llavors, què passa?
1: Digues, digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
1: I ens quedem
0: jo darrere. Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
1: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat. Seré rambler.
1: Doncs...
0: Vull dir... Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
1: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser me serà més fàcil?
1: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
1: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
1: Vinga.
0: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs,
0: ho repeteixo?
1: Sí, vinga, digues.
0: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de La Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava.
1: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Also m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
6: Sempre me'n recordaré.
1: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat, som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
1: I de la Nerea Also, què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
1: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo Carrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt en el carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en el carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar el carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
1: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer ja famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
1: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
1: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
1: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare: t'imagines que ara toqués el carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia estar sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, agafarà alguna cosa, agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
1: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera, era una manera... El territori, no? D'alguna manera, el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades li canto el carrilet amb un fill o amb ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
1: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
1: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a aquells grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
1: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del carrilet.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
5: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
7: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensa que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana, o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
6: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és, bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb el lloc, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues. Però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta... calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
6: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
7: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a la mà, no? De, bueno, col·loquialment, a la mà d'una parella, no? D'una de dues persones o així, els diuen Ricardown. Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
6: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
7: Sí, s'ha d'aprendre. Sí, bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots anar a donar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no? Aquesta energia que també porta la gent, no? Pot ser amb por, no? Una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no? O gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no? De ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisi amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen també. Sembla una mica com molt... com
6: materialista. Com un escàner gairebé, eh?
7: Sí, però sí, és una mica així, és com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no, tot allò et diu alguna d'aquesta gent. Llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
6: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
7: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
5: sí,
7: era...
5: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
7: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
5: paraulotes.
7: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar a dir merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen a l'idioma, al català, al lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, la Diana, la Diana, per ser.
5: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més, les situes geogràficament, històricament, no?
7: Sí.
5: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
7: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado, zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això... pensen que és zarandeado de de moure,
6: sí,
7: no?
6: Com de sacsejar.
7: D'agitar, no? Sí. D'agitar algo, així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar, tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
6: No cal anar que... a les sèries de Netflix,
7: diumenges,
6: no?
7: Sí. Els diumenges, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen les,
6: no li treien.
7: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent. No? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no? Al pebrot. Diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fem, la veritat.
6: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
7: Però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
6: sí,
7: coses.
6: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
7: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? a trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic, com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
8: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
9: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Molt bé.
10: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
11: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Nutrició.
12: Nura.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili, i per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser

0: estaran a disposició de tothom. A Cugat Media trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Media.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 14 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Comencem i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada a l'autopista AP7 i aturades de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que en aquests moments ocupa el voral. També hi ha aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C16 hi ha un carril tiret a Terrassa en sentit Barcelona per un accident i això provoca retencions en aquest tram. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en tots dos sentits per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Ali hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i de Via Júlia a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i d'Esma Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats valorarem com estan funcionant els vals escolars. Parlarem amb botigues de Rubí per saber si 4 anys després i després de molts canvis, els vals escolars funcionen. Continuarem amb ciència per saber com afecta l'augment de la temperatura del mar en les espècies marines. Li ho preguntarem a Lucía Garrido, que és cap de clínica del CRAM. I acabarem parlant d'art, de la 41a mostra d'art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, amb la presidenta de l'entitat, amb Neus José. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Doncs és el moment de mirar-nos l'actualitat, de saber què és el que destaca avui en aquests diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma d'associacions de famílies de l'escola pública de Terrassa, la coneguda popularment com la Papeta, ha lamentat que el curs escolar ha començat amb males perspectives pel que fa a l'oferta educativa a la ciutat. Amb una línia infantil menys a l'escola Roc a l'Avern, la Papeta considera que el departament prioritza l'escola concertada per sobre de la pública, cedint, com ha dit el membre de la plataforma, Tiago Ferreira, a un lobby important que vol privatitzar l'educació. Les famílies també estan preocupades per la manca de places públiques a l'escola Bressol. Aquest curs, 338 sol·licituds han

0: Fora. Altres membres de l'APP han denunciat la falta de planificació a l'etapa de 0 a 3 anys. De moment, l'Ajuntament preveu construir una nova escola bressol al segle XX, però encara sense data, i una altra dins de l'escola al Vallès. Des de la papeta veuen, però, una arma de doble tall, ja que és una escola pensada per tenir dues línies i el fet d'ubicar-hi una escola bressol la condemna a tenir només un grup. Altres qüestions que preocupen a les famílies són el retard continuat del nou Institut Escola Sala i Vedrines, la falta de recursos per a l'escola inclusiva i la suspensió de les sortides i colònies per la manca d'acord entre el departament i els sindicats.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell i saludem a un nou component de l'equip del Connectats, Pol Peiró. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Institut Ribot i Serra de Sabadell s'estrena com a centre específic de formació professional. A partir d'aquest curs deixa d'oferir secundària i batxillerat per dedicar-se única i exclusivament a aquest itinerari acadèmic. Es tracta d'un repte majúscul, ja que a banda del canvi en l'oferta formativa, també suposa un canvi important en el perfil de l'alumnat. Així ho ha apuntat Txelo Ruiz, la directora del centre, en una entrevista al Notícies Matí d'aquesta casa.
3: Una de les grans oportunitats d'aquest canvi és que podem concentrar els nostres esforços en un projecte específic de formació professional. Com que fins ara gestionaven etapes educatives molt diferents, això obligava a repartir els recursos, el temps...
2: És així com el Ribot i Serra es converteix en el segon institut públic de Sabadell, especiat en formació professional més enllà de l'Institut Castellarnau.
1: Gràcies, Pol. I ara anem fins a Badalona per saber què és notícia avui. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'agenda política reprèn aquesta tarda les sessions plenàries després de les vacances d'estiu. Avui dilluns se celebra el ple ordinari del mes de setembre, en el qual s'aprovaran diverses despeses vinculades al servei de neteja de l'any passat. Es tracta de dos grans blocs de factures que superen, en cada cas, els 2 milions d'euros. En concret, s'hi inclouen factures corresponents a la neteja d'edificis municipals i d'equipaments escolars i culturals de 4 mesos del 2025, així com del servei de neteja viària i de recollida de residus del mes de desembre. Precisament el contracte de neteja serà un dels principals punts de debat arran d'una moció conjunta de l'oposició, amb l'excepció de Guanyem, per resoldre les molèsties veïnals causades per l'ús d'un solar municipal per al desplegament de nous contenidors i camions. Precisament els veïns del Manresà estaran aquesta tarda a la plaça de la Vila per fer sentir les seves queixes i reclamacions amb la deixadesa del barri. També hi seran a partir de 6:15 la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona i la plataforma Transformem l'Autopista per reivindicar un canvi i una nova mobilitat per la C31. Aquesta acció forma part de les activitats programades a Badalona dins la Setmana Europea de la Mobilitat.
1: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla, des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
1: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. I diumenge, la 7a cursa de trastos de Castellà va omplir el carrer Sant Llorenç i el carrer Major. Aquest és sempre un dels actes més esperats de la Festa Major, on l'emoció de la velocitat i la gresca dels participants sempre deixen a tothom satisfet. L'Altimira Racing Team va guanyar per segona edició consecutiva amb un temps de 50,02 segons i es queda només 4 del rècord de fa més de 2 dècades. L'equip jubilat Teams i la Bengala van completar el podi en un espectacle que va durar gairebé 2 hores. Camions de bombers, coets amb foc real, banyeres, botigues de sushi, vaixells, trikes o autobusos van fer gaudir d'allò més la gran multitud que va voler presenciar aquest esdeveniment que va recuperar-se l'any passat després de 8 anys sense celebrar-se i que una vegada més s'ha demostrat ser dels preferits dels castellarencs. Avui al vespre es posarà el punt final de la Festa Major 2026 amb el Castell de Focs.
1: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabo. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial de 1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que la subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat. Tot plegat, emmarcat, a més, en el projecte de transformació del barri de les Torres. És un projecte que, al mes de juliol, el govern local va presentar i que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat.
1: Gràcies, Mariona. I ara acabarem revisant l'actualitat de Sant Cugat. Pau Vázquez, bona tarda.
9: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja prepara l'edició del 2027, que se celebrarà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i es mantindrà el sistema per colles amb un termini fins al 10 d'octubre. Si hi ha més demanda que places, es farà un sorteig, que és el que ha passat en els darrers anys. La comissió afronta una festa que no ha deixat de créixer. L'any passat es van inscriure 992 balladors i prop de 800 van acabar participant en la ballada. De cara al 2027, l'organització reformularà les cercaviles per facilitar-ne la gestió i reforçarà el control d'assistència als assajos obligatoris. Les absències, fins i tot, podran comportar la substitució d'un quadro. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que els obligatoris arrencaran el 21 de desembre. La comissió també fa una crida a voluntaris per ajudar en l'organització del carnaval.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Des del 2023, la Generalitat ofereix a les famílies que ho sol·liciten una ajuda econòmica en forma de dos vals de 30 euros que es poden bescanviar per material escolar. La despesa en aquestes compres han augmentat aquest any un 15% respecte a l'any passat i arriben als prop de 700 euros per les escoles públiques i els 800 per les concertades. Catalunya, juntament amb el País Basc, Madrid i Cantàbria, són les comunitats autònomes on més cara és la tornada a l'escola, el que fa d'aquests vals una bonificació necessària. Però com estan funcionant? Doncs per saber-ho anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. En parlem amb l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre. Bona tarda, Enric. Primer de tot, heu notat que s'utilitzin aquests vals escolars a la vostra botiga?
2: Sí, sí que s'utilitzen, a veure, una mica. s'utilitzen, sí.
1: I quan porteu sent un establiment que recull aquests vals, per dir-ho així, que els ves canvia?
2: Nosaltres des del primer any, jo crec que ara ja deu ser, no sé, 5 anys, potser, 4, ja em sembla que és la quarta o la cinquena edició, ara no t'ho podria dir. I sí que és veritat que això ja ho havíem comentat potser l'any passat, de que el primer any és una campanya que va anar molt bé per les llibreries, així tipus com la nostra, però que després doncs s'ha descafeinat molt, no? Vull dir que a les llibreries arriba molt poc. Arriba una part, però molt poc.
1: I com està el nivell?
2: Per diverses raons.
1: Quines són aquestes raons? Podeu assenyalar-les una mica?
2: Sí, és a dir que tot i que la filosofia del val escolar i les campanyes que fa el gremi de llibreters i fins i tot el departament, la Generalitat i tal, organitza, qui ho subvenciona, vaja, qui ho dona, la idea és de que vagi al si servia pel públic final, doncs a l'hora de la veritat no és així, perquè la gran majoria del llibre de text, dels llibres, i fins i tot ara del material escolar també, se centralitza i es compra de manera centralitzada a través de les escoles o de les associacions de pares, i normalment, com a mínim aquí a Rubí, que és el que jo conec, no es compren a les llibreries de la població, sinó que es compra directament a grans distribuïdores, plataformes i editorials directament, de manera que els hi surt més barato i aleshores els hi surt més econòmic, entenc, però és clar. Llavors fa doncs que es desvirtua, diguéssim, l'avantatge de que el val escolar aquest sigui un incentiu per la venda a les llibreries.
1: Llavors, hi ha algun benefici a ser un establiment adherit a la campanya del val escolar o simplement esteu veient com els vals escolars es gasten a altres llocs i vosaltres no esteu guanyant res?
2: A veure, evidentment, nosaltres i estem contents perquè hi ha clients nostres i hi ha gent doncs que ens compra, ens el venen a gastar a la nostra llibreria, això està clar, però em refereixo que així com, per exemple, el primer any, que era el primer any, es va notar moltíssim perquè va sortir molt tard i el que són les escoles i les plataformes de venda així directament no estaven organitzades i no ho van poder oferir per les compres així grans, conjuntes, i aquell primer any es va notar molt, després ha anat baixant molt. I ara, els últims 2 o 3 anys, doncs, la incidència és menor. com també la incidència és menor. Això va lligat a que la venda de llibres de text, que és el que deia, en aquí Rubí en concret, a la nostra llibreria, ens ha baixat moltíssim. Per nosaltres és una campanya, ara en aquests moments, doncs, molt complementària. Vull dir, la gran majoria es venen directament a les escoles, des de les escoles, i, o a través, les escoles els donen, diguéssim, els adrecen a editorials directament o a plataforma, sigui amb llibre nou o sigui amb llibre de tipus així reutilitzat, perquè hi ha també la fórmula aquesta del llibre reutilitzat, que el que fas és que pagues com un lloguer, diguéssim, perquè el tens durant l'any, però després a final de curs el llibre l'has de tornar, no? I aleshores, clar, et costa més barat, evidentment, que un llibre nou. En aquest sentit, com que ens ha baixat tant els últims anys la venda de llibre de text, ens ha baixat també el consum de vals escolars. Però sí que ens interessa i, diguéssim, és una campanya que valorem, això està clar.
1: I, bueno, de cara a l'entrada a l'escola, jo entenc que a la vostra botiga, al Racó del Llibre, teniu els llibres de text, però també teniu, per exemple, agendes, llibretes, altres materials. Quin és el material que és més car o que potser la gent s'hi deixa més diners o més vals escolars en aconseguir?
2: Bueno, generalment, si han de comprar alguns llibres de text, vull dir que hi ha gent que sí que encara en compren, o ens els compren a nosaltres en lloc d'altres mitjans, aquest seria la part més important. També és veritat que hi ha gent que, com que el val escolar, doncs, no el necessita o no l'utilitza per comprar llibres, perquè són escoles, doncs, que pel seu sistema de treball utilitzen pocs llibres o utilitzen més llicències digitals, etc., doncs que es compren, utilitzen el val escolar per comprar llibres de lectura i alguna cosa de material. Aleshores, clar, això depèn una miqueta del client tria. El més car, home, el més car potser són els llibres, però el material escolar depèn de què també, déu-n'hi-do el car que és, tot i que no s'ha pujat en els últims anys.
1: I les famílies que han rebut aquest val escolar, quines són les instruccions d'ús o com s'utilitzen quan van a la vostra botiga? Perquè entenc que ara aquest any ha sigut digital.
2: Sí, però nosaltres no hem tingut cap problema. És a dir, que l'utilització, el mecanisme per fer-lo efectiu està molt ben dissenyat i per nosaltres ens el paguen, diguéssim, nosaltres el que sí que hem de fer, doncs, és des de l'aplicació penjar el que és la compra i el i tal, i a nosaltres ens paguen, ho cobrem al cap de 2 o 3 dies. Vull dir que en aquest sentit és molt ràpid, jo penso que es fa bé en general, és molt segur, i sí que és veritat que de vegades hem d'ajudar en algun client perquè doncs, no ha pogut baixar-se el val o el que sigui, i bé, doncs amb el número d'identificació i un PIN i tal, hi ha unes instruccions que es fan de manera, bueno, és un procés, però que és relativament fàcil.
1: I tu, com a botiguer, com a llibreter, que pots veure el preu al que estan pues, tot aquest material escolar, creus que els 60 euros dels vals escolars realment són suficients i ajuden aquestes famílies?
2: Jo crec que sí. Això, és clar, va també molt en... Perdó, és molt... Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen, encara utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots que poden sortir, doncs, car, per 300 o 400 euros. Aquests, ja et dic, la majoria no els venem nosaltres, eh? Si els 300 euros posem per cas, doncs, un val de 60 euros és un 20%, però en canvi hi ha altres centres doncs, que utilitzen menys llibres de paper I aleshores, doncs clar, doncs, si el lot els val en lloc de 300 o 400 euros, els val 150 o 200, doncs llavors, clar, la proporció del val escolar és bastant més important. Jo penso que s'ha de veure com una ajuda, i, és clar, evidentment no és allò la gratuït i la gratuïtat dels llibres de text, però és una ajuda, no? També és veritat que no ha augmentat, no? Vull dir que ara des de que es va posar el val escolar són 60 euros des del seu inici.
1: I hi ha algun producte que així, de cara a les famílies que ara han començat amb l'escola, hi ha algun producte que es tendeixin a oblidar les famílies i vinguin a comprar a l'últim minut?
2: Bé, això depèn una mica. La gent normalment és bastant previsora i nosaltres, ja et dic, sobretot venem llibres. Vull dir que material escolar tenim una mica, però tampoc no tenim el que és la motxilla o el que és les coses així, doncs, de més voluminoses, i això no en tenim. Els llibres, doncs sempre hi ha gent, doncs, que van amb molta antelació i algú, doncs, que pel que sigui, perquè fa les vacances tard, perquè ha hagut de canviar de centre, pel que sigui, doncs van més a última hora. També és veritat que nosaltres, sobretot també els que venem, per exemple, doncs de vegades són lots de llibres d'alumnes que necessiten, per exemple, una adaptació curricular diferent, que aleshores no són els llibres que compren la resta d'alumnes de la classe, no? Perquè tenen alguna necessitat especial. I aleshores, doncs, aquests normalment, de vegades, el centre els hi diu més tard els llibres que han de comprar, i normalment no el poden comprar en les plataformes que et comentava abans, i que aquestes plataformes, la seva venda gran, ja les han fet els mesos de juliol i agost, i aleshores aquests sí que els venem nosaltres, perquè són molt més especialitzats, no? No sé, per posar-te un exemple, potser per un alumne de cinquè de primària, doncs si necessita una adaptació, doncs necessitarà potser doncs algun llibre de quart o algun llibre complementari que no és el mateix que utilitzen la resta d'alumnes i tal, no? I aquests lots sí que van molt més tard, però bueno, no passa res, es resol amb uns quants dies de temps i ja està.
1: I així, per acabar, última pregunta. El val escolar, quin futur li veus? Creus que seguirà, que potser s'hauria d'augmentar la quantitat o per contrari, que s'haurien de fer canvis perquè beneficiessin més els comerços locals?
2: Home, jo crec que si realment nosaltres des del Gremi de Llibreters, nosaltres estem molt implicats amb el Gremi de Llibreters i des del Gremi s'està contínuament conversant amb les administracions, amb Generalitat, en aquest cas, intentar que això incideixi més en les llibreries locals i en les llibreries, en les grans editorials i grans plataformes. No sé si és fàcil de controlar, de fer canvis, del que sigui. En tot cas, nosaltres creiem que s'hauria de canviar en aquest sentit. Vull dir, jo ara et comentaré saps, per Nadal, que fa l'Ajuntament, ja fa uns quants anys, no sé si aquest any ho faran també, que fa uns quants anys fa una campanya en què dona una mena de vals, diguéssim, vals de comerç, per gastar en les botigues de Rubí, no? Perquè és normal, doncs, que si ho dona l'Ajuntament, no? És una subvenció de l'Ajuntament de Rubí, es gastin en les botigues de Rubí. Doncs jo penso que... I si vas a fora de Rubí no ho pots gastar. Vull dir que una mica... jo penso que la filosofia hauria de ser aquesta, no? Doncs que el val escolar es pogués gastar, els alumnes de Rubí s'ho poguessin gastar a les botigues dels comerços de Rubí, és a plataformes i a grans editorials, que moltes vegades pues, estem alimentant doncs, unes grans macroempreses que la majoria de vegades no tenen ni les seus socials aquí a l'Estat ni a l'Estat, vull dir. Això és una miqueta el mateix de sempre que diem.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies, Enric. I, bueno,
2: vale,
1: que passis
2: pues
1: molt bon
2: vinga.
1: Dia.
2: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a la Mariona, també a l'Enric, per aquest tema que ens ha portat avui a la ciutat de Rubí. El Connectats continua, ara amb més continguts.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa amb motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens solapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar... Si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final, és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, i és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres... però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada a l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirassol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. O sigui, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar a gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no és operatiu. I llavors ja hem decidit directament el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris els dilluns al matí i llavors pues, les noies d'allà volien participar i llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment, a hores d'ara, i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants per poder
1: doncs, fer-ho? Tenen que ser o de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60x80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60 per 80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: Mm-hmm. I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: La temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes, hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més es troba, no? Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... o sigui, és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa exagerada. A Valldoreix a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, eh? Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí, sí, sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18 a 15:45 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, amb Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Veí d'Oreig. Sí.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom, de Veí d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació. Amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Veí d'Oreig, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què diré? Si em moro a casa, què diré? Voldran saber-ho.

que amb munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes, que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai, i amb xuca mulla refilava

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà en negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
2: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
3: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
2: Bé, no puc dir que no.
3: No.
2: Doncs això, comencem.
3: Quan t'ho diguis.
2: Doncs, va, comencem ja.
4: Eh? Puc fer un altre mil gràcies?
5: Vinga, fes-ho.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies.

0: Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
1: Doncs l'Anton Auvanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
2: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc., que alhora comuniquin i motivin.
0: Antoni,
2: així vaig començar.
0: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
2: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas anant en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment vam participar en aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment li van donar un premi a l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
2: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? Perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... I la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
0: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
2: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut les experiències escolars en matemàtiques que podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
0: Llavors, com si fos hereditari, no?
2: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui, no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit. Clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els hi agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els hi agraden, però que els hi agradaran, segur.
1: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
2: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
1: Sí, s'ensenyen bé.
2: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
0: Si se'ls dona prou importància.
2: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
0: mica en mica,
2: és no homogeni. En mica en mica, no?
0: Anton...
2: I llavors què passa?
0: Digues.
2: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
0: I ens quedem
2: enrere. Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
0: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
2: Accepto encantat, seré rambler.
0: Doncs...
2: Vull dir... Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
0: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
2: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
0: Sí, sí, sí, i tant.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
0: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
0: Vinga.
2: Quan val, t'ho dic així, eh? Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
0: Doncs,
2: ho repeteixo?
0: Sí, vinga, digues.
2: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
0: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
2: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto l'Angla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava fa uns quants anys.
0: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
0: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
0: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
0: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens explicava, ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt a Elo Carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en Elo Carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar Elo Carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del Carrilet, com una espècie d'homenatge al Carrilet, diguéssim.
0: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre deia, aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells, i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
0: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
0: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
0: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba, i quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li diia a mon pare, t'imagines que ara toqués el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Li dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
0: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
0: Nerea, això de dormir els fills cantant-los Lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre el Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
0: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un pues, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
0: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensa que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana, o mexicana, millor, que m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que... primerament... El que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent del que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet. Transmet, no?, hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és, bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues. Però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta... calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita. No? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure, amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò faig l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar a tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar. Des del primer dia jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: no li treien.
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona, també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península Ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no? Al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges. Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? a trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer, o parlar, o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa, perquè bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per un, tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: La xarxa de comunicació local. Nutrició. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents de la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació.

0: Anar a la muntanya a collir-los, a caçar-los, a buscar-los, o bé perquè trobem a plaça i ens agrada cuinar-los i menjar-los. I és que estem en plena temporada d'aquest aliment que per a molts és una exquisidesa. Avui en parlem des de diferents punts de vista. Ho fem amb el Manel Guirado, cuiner sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Gràcies.
0: Tu fas tot el procés? Anar a buscar-los...
1: Sabia que em faries aquesta pregunta. No, jo no sóc gaire caçador de bolets.
0: No?
1: Tinc al meu voltant familiars i amics que sí que els agrada molt i llavors confio aquesta tasca en aquesta gent i llavors fem un intercanvi. Ells me'ls porten, jo els hi cuino i així tots contents, crec.
0: Jo en la presentació parlava d'una exquisidesa, però que és molt més que una exquisidesa. Explica'ns curiositats sobre aquest producte.
1: Bé, bueno, com hem dit, comença la temporada i aquí ens tornem tots bojos. A Catalunya som grans consumidors de bolets. Jo crec que de tota la península ibèrica, juntament amb els bascos, doncs sí, segurament som els que més. Però, a més, jo diria, i potser m'equivoco, però almenys la visió que tenim des d'aquí és que aquí consumim, a més, molta tipologia de bolet diferent. Ens agrada molt la varietat i anar-los a buscar. I potser en altres llocs on hi ha una cultura al bolet important, de les que coneixem, com els bascos o els italians, potser es centren més en els 3 o 4 bolets més coneguts, no? Per ells el cep, o potser el rossinyol, etcètera, no? Sense oblidar la tòfona, òbviament. I aquí, en canvi, jo crec que ens agrada bastant la varietat. En consumim moltíssims, encara que potser el més, diguem-ne, conegut, el més apreciat, el que fa més país seria el rovelló. Després podríem dir si és el més bo o no, però és potser el més conegut. Llavors, bueno, podem explicar què és el bolet, perquè la gent en compra tal, els trobem a les verdoleries, però no és un vegetal.
0: I com el definim? Sí.
1: No, doncs el bolet és el cos fructífer d'alguns tipus de fong. Fongs, doncs, són un altre regne, no és un vegetal, i el fong, en realitat, el que és és una estructura complexa que viu normalment a sota terra o en els troncs dels arbres, envoltat bàsicament de matèria orgànica, la qual ajuda a descomposar i que, per tant, té una funció, diguem, una biològica important, perquè això ajuda després a les plantes a poder aprofitar aquesta matèria orgànica. Per tant, ajuda als altres. I després, doncs, per reproduir-se, per cridar l'atenció, el que fa és, de tant en quant, genera el bolet, que és aquesta espècie de fruit que normalment és exterior, que fa que es vegi, no? I doncs, que els animals vagin allà, toquetegin i doncs, vagin, diguem-ne, fent reproduir el fong a partir d'espores, etcètera. Nosaltres el que fem com animals també és agafar-los i menjar-nos-els.
0: Home.
1: Si es pot menjar, que això ja també sabem que és tot un tema, val?
0: Ara en parlarem.
1: Exacte. De fet, a més dels usos gastronòmics, com sabem, doncs, hi ha alguns bolets doncs, que tenen propietats farmacològiques o inclús psicotròpiques per certes substàncies, i aquí és on també hem d'anar en compte, i on podríem començar a dividir els bolets, no? Podem fer-ne divisions per tipologies, no? D'entrada podem dividir-los d'aquells que són comestibles i aquells que no ho són, o que compten, no? Els tòxics directament. Compte amb això, pels qui són caçadors, ja ho saben, s'ha d'anar molt de compte que es cull el que no, i si no sabem realment què estem collint, doncs podem agafar-los, però després sempre anar-nos a assegurar que el que estem collint allò és comestible o no. Davant del dubte, preguntar o simplement descartar. De fet, és bastant fotut, doncs, perquè dintre d'un mateix gènere de bolet, val? O família, diguem-ne, podem trobar-ne algunes que són exquisides i que tots coneixem i que ens encanten, i després la seva rèplica o rèpliques tòxiques o supertòxiques. Un bon exemple són les amanites. Jo si dic amanita phalloides, compte. És el típic vermell amb els piquets blancs, supertòxic, mortal. Però en canvi de la mateixa família tenim l'amanita cesària, que és l'ou de reig, que ens encanta a tots, és boníssim, costa de trobar, mateixa família. Difícil de confondre'ls quan estan una mica grans, doncs perquè l'ou de reig desenvolupa un barret d'un color més daurat taronja, val?
0: Llavors ja veiem que no...
1: De rovell d'ou, per això se'n diu ou de reig, perquè quan està molt tancadet és com la part de la closca blanca i quan comença a créixer, doncs llavors comença a aparèixer el rovell, val? És difícil de confondre'l amb l'amanita phalloides, però compta amb altres amanites que també poden ser tòxiques. També pot passar amb el cep, també pot passar amb altres tipologies de bolet, que tenim el comestible i tal, però alguns que se li assemblen que poden ser més o menys tòxics, diguem-ne, val?
0: Val, hi ha més tipologies, no?
1: Sí,
0: no?
1: Podem dividir els bolets entre aquells que creixen directament a la terra i els que ho fan a les soques dels arbres, no? El típic bolet de soca, que a vegades veiem anant pel carrer, doncs alguns
0: perquè
1: són...
0: Perquè n'hi ha sovint, sí. Els trobem, eh?

0: Alguns són comestibles i alguns no. Potser el més conegut que tenim per aquí, que consumim de forma constant, és la gírgola, per exemple. És un típic bolet de soca, exacte. I això també ens permet pensar, parlar d'una altra forma de dividir-los, que són, òbviament, els bolets de silvestre i els bolets de cultiu. Per què? També us ho dic. Doncs perquè molts dels bolets de cultiu que consumim acostumen a ser de soca, no tots. Per exemple, el xampinyó no. El shiitake, que ara ja s'ha posat de moda, diguem-ne, que és bastant ja freqüent, aquest tampoc. Però hi ha molts tipus de bolet de soca, alguns d'ells que venen d'Àsia, ara que parlàvem de shiitake, doncs molts d'ells, molts d'aquests de cultiu són de soca, val?
1: Molt bé. Doncs ja tenim la tipologia i després de dins de la tipologia els subgèneres, no? Que hem esmentat. Parlem de on creix, on es troba el seu hàbitat, que és el que propicia que
0: boscos on precisament si jo tinc un bosc, tinc terra, tinc arbres, tinc plantes que doncs van morint o van deixant anar la seva matèria orgànica en forma de fulles, etc. En el terra aquest és el substrat perfecte. Hi ha d'haver-hi matèria orgànica perquè el fong pugui viure, el pugui descomposar i d'allà doncs, pugui reproduir, no? Tingui el seu hàbitat. Llavors acostumen a ser boscos més o menys frondosos, amb ombres, humitats altes, per això ara a la tardor, que és un moment en què comença a ploure, comencen a baixar les temperatures, però tampoc en excés, no? Quan ens trobem en un cert rang de temperatures i humitat és quan afloren, diguem-ne, el fong es comença a reproduir i comença a fer aquest fruit. També tenim bolets d'estiu, el més famós possiblement que tenim per aquí és la múrgola, que és d'estiu, que a més li agraden zones on hi ha hagut moviments de terres i incendis, vull dir, és una mica inquietant, però sí, apareixen llocs una mica estranys on hi ha hagut allà mandanga. O també en tenim alguns hivern, potser el més conegut seria la tòfona, que és quasi com un món a part, diguem-ne, és un bolet molt peculiar, perquè aquest, el fruit no surt a la superfície, sinó que està sota terra.
1: S'ha de gratar, s'ha de buscar terra.
0: I és d'hivern, quan parlem de la tòfona negra, que és la Tuber melanosporum, o de la tòfona blanca, aquella alba, bàsicament, d'Itàlia. Després també en tenim d'estiu, etcètera, etcètera. Vull dir que durant tot l'any podem trobar bolets, potser per això aquí l'època més espectacular, hi ha més varietat i més quantitat és ara la tardor, per una qüestió, com he dit, de bueno, clima, etc.
1: Anem amb dues qüestions que són allò una mica el quid de la qüestió. Parlem de la conservació, d'una banda, i després de la neteja.
0: Val. Parlem de conservació fresc, és a dir, jo els caço, jo els compro, etc. No? Després parlarem, si de cas, de mètodes de conservació més llarga. Conservar-los, jo recomanaria amb algun a la nevera, d'acord? Poden aguantar unes hores fora, òbviament, i no negaré que algunes tipologies de bolet, si pots evitar nevera, millor, però en principi nevera, intentar que la humitat que puguin anar desprenent, perquè les neveres deshidraten, que aquella humitat no torni a caure. Per tant, un lloc que estigui arrecerat perquè mantingui certa humitat, però que pugui respirar, diguem-ne. I a vegades els he guardat doncs, amb una bossa de paper, els he guardat amb un colador tapats amb un drap, buscar sistemes. Si això està ben fet, i depenent de la tipologia de bolet, ens poden durar uns quants dies, en alguns casos.
1: Val? Per conservar-los, una qüestió, nets o tal qual?
0: Jo no els tocaria. Per què? Perquè si... A veure, la forma ideal, que veureu inclús en alguns restaurants del nivell, és un raspallet, un drap que no li toqui humitat, però la realitat és que al final hi ha alguns bolets que arriben tan bruts que si no els hi apliques una miqueta d'aigua, que ara explicaré una mica com ho faig jo, doncs és molt difícil netejar-los. Clar, si tu me'ls has rentat simplement amb un raspall, doncs m'és igual, no els hi has aplicat aigua. Per tant, els pots netejar una mica abans i guardar-los. Si no, tal qual, jo no els tocaria gaire. Llavors, en el moment que jo sé que els consumiré, que els cuinaré, llavors sí que jo el que faig és, la majoria de vegades, per treure aquella sorra enganxada, però a vegades alguns bolets tenen una superfície una mica enganxifosa en el barret, etc. Xorret d'aigua, un rajat molt petitet d'aigua, i amb la mà, amb el dit, doncs, anar traient en aquella superfície que pugui haver una mica de sorra, una mica de pinassa, una miqueta de... Per automàticament manipular-los ja, començar-los a tallar i començar-los a cuinar.
1: Val.
0: No per tornar-los a guardar, perquè llavors el que podem fer és accelerar el procés d'oxidació, el procés de putrefacció.
1: Un drapet humit?
0: Un drapet humit, mira, un raspall millor que un drapet humit i un drapet humit millor que l'aigua, però després han de ser pràctics. És el que et vull dir. Si he d'aplicar una mica d'aigua, mai els posaré allà amb una galleda plena d'aigua i vinga.
1: No.
0: però una miqueta d'aigua, si és necessari, ho faré. Un drap humit, si és suficient, si veieu que es neteja bé, perfecte.
1: Molt bé. Què anava a dir? Anem directament a la cuina, ja que hem creat tot aquest context sobre els bolets i anem a maneres de cuinar-los i quines opcions ens donen?
0: Jo havia dividit una miqueta entre cuina i conserva, però conserva, és a dir, conserva de bolets per tenir-los després durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. I en alguns casos ja estem parlant de tècniques de cuina, d'acord?
1: Vale.
0: A veure, com a cuina més directa, que allà els acabo de netejar i me'ls vull menjar en breu, doncs, òbviament, saltejats, fregits amb oli, una miqueta d'all, julivert, el que vulguem, ja sigui per menjar-nos els tal qual, o els hi hem afegit unes gambetes, o el que vulguem, o per acabar de fer una truita, un remenat... Hi ha bolets, la majoria, jo diria que accepten aquesta tècnica. Més o menys tallats en funció de la mida, jo els saltejo amb una miqueta de sal, pebre, all, etc., i després doncs, els hi aplico el que vulgui o em serveixen com a un guarniment o per una pasta, etc. Després, òbviament, per guisats. Puc aplicar una tècnica similar al saltejat mentre estic fent el xup-xup d'una carn, per dir-ho d'alguna manera, els acabo afegir els últims minuts. Val? Sopes i cremes... Potser aquí no els utilitzem tant, però una crema, jo què sé, de ceps és boníssima, o de carlets, o del que vulguem. És a dir,
1: i què li afegim?
0: Aquí pots fer com qualsevol crema de verdures. Tu fas un bon sofregit de ceba i porro, per dir-ho d'alguna manera, afegeixo els bolets, més o menys tallats, els ofego una miqueta, i després els cobreixo amb un caldo, que afegin un xup-xup, que desprenguin tot el seu aroma, trituro, i puc acabar lligant, si vull, una mica d'oli d'oliva, de mantega o de nata, per exemple, i fem una crema.
1: Mm-hmm.
0: Per exemple,
1: perfecte.
0: Una sopa de ceba a la qual li he afegit uns bolets perquè em doni un aroma, jo què sé. Mm-hmm. Què més? Pastissos i flams.
1: Pastissos i flams.
0: Un flam de bolets. Us faig una base de flam normal, pot ser dolça o no, òbviament, i després el bolet a trossets i una mica també trituradet. Això amb bolets secs, per exemple, ens dona molt poc bolet, molt d'aroma. Faig una base de flam i li poso una mica d'aroma a bolet.
1: Això és una curiositat. N'has menjat?
0: Sí, i n'he fet. Sí, sí.
1: Sí.
0: O inclús un flam d'ou normal, al qual a sobre, això és una altra tècnica, hi poso uns quants bolets confitats. Faig un almíbar potent, en el qual hi bullo uns camagrocs, per exemple, vaig bullint, que redueixi, i al final, quan es refreda, tot aquest caramel que ha generat el propi suc i el sucre i tot, s'absorbeix i tinc un bolet confitat dolç. I això per un postre, o per un contrast amb un plat salat, o per un foie gras, o per un... Això és boníssim. I, a més, és un pot que puc deixar tancat a la nevera i em durà... setmanes, per no dir mesos.
1: Que bé.
0: Això ho faig força i està molt bo.
1: No és que sigui gaire conegut, no?
0: Dels
1: bolets. Això és part...
0: No, però possiblement amb cuina, diguem-ne, tradicional d'algunes zones i tal, trobaríem algunes coses d'aquestes. El que passa és que no és el més habitual. L'associem més a la cuina salada.
1: Mm,
0: però, en canvi, aquest toc, diguem-ne, de bosc, que, bàsicament, quan parlem d'aquella exquisidesa del bolet, a part de la textura, és que ens recorda el bosc, no?, moltes vegades.
1: Sí.
0: I això, a vegades, aplicat a certs postres, doncs, que també funcionen bé amb els fruits secs i tot aquest món, pot ser molt interessant.
1: I tant. Anem molt ràpidament amb la conserva. Allò, per guardar-los durant un temps, de quines són les maneres que...
0: Una, jo us l'he dit, aquest confitat amb dolç. Potser
1: Val.
0: Més peculiar, diguem-ne, uh-huh. D'acord? Però amb molt bons resultats, especialment, com he dit, amb bolets aquests finets, que en pot ser camagrocs, trompetes, etc. Queda molt xulo. Després, assecats. En aquest cas sí que, si podem fer amb bolets que sequin bé, us diria ceps, us diria camagrocs, us diria múrgoles, us diria trompetes, etc. Per què? Perquè sequen molt bé. En canvi, us fixareu que rovellons secs rarament n'hi ha. Doncs és un bolet que no seca tan bé. Doncs...
1: Massa carnós.
0: Carnós, dens, per tant, difícil de dessecar. I possiblement ens quedaria una textura molt gomosa. Amb la qual cosa, per fer-ho, el bolet el més net possible, intentant evitar per netejar en el cas aigua, perquè si no encara ens costarà més assecar, val? Que sigui un bolet que ja a puguem quasi com cuinar. Per tant, jo després el que faig és l'estenc bé a sobre d'un cartró mateix i el poso a prop d'una font de calor, el radiador, no? Com que dintre de poc, esperem, doncs començarem a utilitzar...
1: A veure.
0: Ja veurem. Radiador, si no, durant el dia al sol i després el trec i els vaig assecant. Quan m'asseguro que estan ben, ben, ben secs, pot de vidre o tàper de plàstic, tapadets, i en un lloc sense llum, sense humitat, etc. I això
1: dura.
0: Ens pot durar anys. Ens pot durar. I després es rehidraten amb aigua mentre estem fent altra part de la recepta i al final d'on s'utilitzen. Es poden utilitzar de moltes maneres, inclús pulveritzar per fer una pols de bolets.
1: Sí.
0: Congelats.
1: Ah, jo aquí ja tinc més recança.
0: Hi ha bolet que li senta molt bé, però llavors us diria, feu-ne una precocció, no me'ls congeleu directament, perquè a vegades sí que, tot i que no es podreixen, segueix un procés enzimàtic, el que fa és començar-los a oxidar i a canviar l'aroma i tal. També els hi passa algunes verdures. Per tant, precocció. Com que no ens interessa bullir-los perquè agafen massa aigua, paella, puntet de sal si voleu, evitem el greix, sense oli, que comencin a suar lentament i que quan comencin a suar aquesta aigua, després la vagin evaporant i quan comencen a estar sequets una altra vegada, els envasem en bosses o el que vulguem i congelats.
1: Val.
0: Per què no oli? Perquè l'oli congelat no es podreix tampoc, però s'oxida, també s'enranciarà. Llavors això no ens interessa. Per això evitem l'oli en aquest pas.
1: Val. El rovelló? El rovelló congelat? No.
0: Jo aquest no ho he provat. Jo ho he provat més amb cep, ho he provat més amb això, amb trompetes, amb rossinyols, etcètera, etcètera. No té per què quedar malament. Però et costarà més aquest pas de coure'l sense oli per després treure-li el suc i tot, perquè és com més carnós.
1: Jo reconec que vaig cometre un error de congelar uns
0: rovellons. Però directe, a més.
1: Sí.
0: Es van enfosquir i van quedar amargs.
1: No, després, quan es descongela, semblen esponges.
0: Clar, sí, això sí.
1: Horrorós.
0: Clar, el bolet és quasi tot aigua i té una estructura que el que fa és aguantar aquesta aigua. Quan congeles, l'aigua cristal·litza, trenca la fibra, i llavors tot aquest suc...
1: I perd tota la gràcia.
0: Clar, el suc aquest que estàs perdent també té molt d'aroma, per tant hem d'intentar evitar això. Altres sistemes, un parell de sistemes més i molt ràpid. Amb vinagre, d'acord? Digue-li vinagre, digue-li escabeig, d'acord? Els conservem directament amb un vinagre al qual li hem posat sal i una certa quantitat d'aigua, podem fer 50%, 50%, sí. O una mica menys d'aigua perquè el bolet en soltarà aigua, i simplement els podem fer bullir, escaldar un moment en aquesta barreja, i aquesta barreja que ens ha quedat juntament amb el bolet el posem en un tarro, en un pot, els hi podem fer una mica de bany-maria durant una horeta, i això ens pot durar després per amanides i per coses d'aquestes, fantàstic. O confitats amb oli, que seria una tècnica
1: també
0: bastant similar.
1: Jo crec que amb això en tenim més que suficient.
0: Sí?
1: Sí. L'únic que podem afegir és que aprofitin.
0: Clar.
1: Aprofitin que estem en temporada de bolets i gaudeixin.
0: I més barats els trobaran i més sants.
1: Correcte.
0: En el millor moment.
1: Manel, fins a la propera.
0: Aquí estarem.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La restauració afronta un moment de transformació marcat per la necessitat de ser més sostenible, incorporar innovació i afrontar les dificultats per captar i retenir professionals. Davant aquest escenari, més de 80 restauradors i agents del sector es van trobar aquest mes de febrer a Sant Cugat, en la primera jornada del restaurador, una iniciativa de Cambra Terrassa i la Masia Can Ametller. Avui aprofundim en la situació del sector i també en les seves necessitats. Ho fem acompanyats de la Marianela Pereira, que és responsable de sostenibilitat de Cambra Terrassa. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I Robert Navarro, que és propietari de la Masia Can Ametller a Sant Cugat. Robert, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme.
0: D'entrada, m'agradaria preguntar-te, Robert, per què es considera necessari obrir un espai de debat sobre el futur de la restauració just en aquest moment?
2: Bé, just en aquest moment, doncs perquè estem en un procés, en un moment de canvis. La digitalització, la retenció del talent, la intel·ligència artificial, doncs els restauradors que són més petits o mitjans, doncs sembla ser que només hagi de ser tots aquests canvis per la gran restauració, però penso que nosaltres ens hi hem de posar, i posar el restaurador al davant d'aquest aspecte.
0: Un dels grans reptes que es menciona és la captació i la retenció del talent. Per què penses que costa tant trobar i fidelitzar professionals en la restauració avui dia?
2: Doncs perquè a mi no està prou ben pagat. Segurament,
0: jo crec que...
2: És un sector que pensem que entre tots hauríem de fer un esforç perquè sigués més ben pagat, però clar, tot això al final té que repercutir-ho també en el client, i el client també ho ha d'entendre així. I després que tinguem clar que les persones bones que tenim a les empreses les hem de retenir sí o sí. I això tenim uns costos laborals que, com deia, tenim que repercutir-ho d'una manera o altra.
0: Quines estratègies poden adoptar restaurants, empreses del sector per fer més atractives aquestes professions, i especialment per als joves, no?, que s'incorporen al mercat laboral i que busquen la seva primera feina, per exemple?
2: Bueno, entre tots, el primer que hem de fer és valorar la professió, que a vegades sembla ser que qualsevol persona pot fer aquesta professió i no és així. Doncs hi ha moltes maneres de poder servir un plat, moltes maneres de prendre un vi, i entre altres coses. I després també hem de tenir en compte el tema de la conciliació familiar amb les persones que treballen. O sigui, igual que totes les altres professions, a poc a poc s'han anat adequant en el moment, nosaltres a la restauració també hem de pensar en aquest aspecte. La conciliació familiar és molt difícil, sobretot per la gent que està treballant de nit o els caps de setmana o els festius. Hem de pensar que quan la gent està de descans, nosaltres estem treballant. Doncs hem de ser capaços de poder compensar aquestes persones que estan treballant amb altres dies laborals o altres dies festius, doncs perquè puguin fer aquesta conciliació que diem.
0: Salari, conciliació laboral i personal... hi ha molta feina per endavant. Però quan parlem d'innovació a la restauració, de què estem parlant exactament? Estem parlant de tecnologia, de nous models de negoci, de l'experiència que se li ofereix al client?
2: Bueno, quan parlem d'innovació, és que ara, a dia d'avui, el tema tecnològic dintre dels restaurants també s'ha incorporat. Entres en una cuina avui en dia i ja no és el mateix, tot són pantalles. Quan el tema de les recepcions, el tema de tots els protocols que dintre en un restaurant, tot això ja és un tema tecnològic. I després, a l'hora de la intel·ligència artificial, aplicar-ho, doncs a l'hora per poder captar més clientela, saber quins segments s'atompliran més o menys, com es repeteix doncs la història d'un any a l'altre, doncs, bueno, fins ara hem anat amb un paper i amb un llapis, i potser és el moment d'utilitzar altres mitjans o altres medis doncs, per tenir doncs, més certesa i que puguem, millorar la nostra eficiència a l'hora de treballar.
0: Al final es tracta de ser més competitius, no?, de posar-se al dia, d'actualitzar-se i d'estar a l'alçada del moment. No?
2: Indiscutiblement, Carme, com et dèiem, no? Com en tots altres sectors, nosaltres el que hem d'aconseguir és, com et deia abans, és ser més eficients a l'hora de treballar i que amb el mateix esforç o alguna menys podem donar la rendibilitat que podem tenir ara o més. Però el que no pot ser és que una persona, doncs, la restauració en aquests moments estigui treballant migdia, vespres, caps de setmana i tal, i amb una eficiència baixa. Hem d'aconseguir ser més eficients en tots els aspectes, i el tema tecnològic segur que ens ajudarà, i sobretot per la captació també dels clients. Hem de pensar que el tema de les xarxes a nosaltres és un moment que és indiscutible, que hem d'estar al dia a dia i treballar molt en xarxes, doncs, per la captació d'aquest client que a vegades no ens coneix o no sap com arribar o que no sap quin producte estàs oferint.
0: I per la pròpia imatge.
2: Sobretot que, la imatge és fonamental.
0: Que dona el restaurant, no?
2: Indiscutiblement. La imatge és ja ho dones per descomptant. No? O sigui, que el fer marca constantment és una prioritat i una necessitat. Per la competència és molt gran i el que tens que intentar doncs, cada dia doncs, ser millor i que la teva percepció de cara a l'exterior doncs, millori dia a dia.
0: I entre totes aquestes millores doncs, també es contempla la sostenibilitat, no? Que és un altre dels eixos que també es van posar de manifest per treballar en aquesta jornada que comentàvem. A què ens estem referint, Marianela, quan parlem de sostenibilitat en el món de la restauració?
1: Pues la sostenibilitat és un concepte molt ampli en el món de la restauració i en el món empresarial, perquè no és només conceptes ambientals, sinó que són temes ambientals, temes socials i temes de bones pràctiques corporatives. I reprenent, per exemple, el que estava explicant Robert de les persones, de que se han de promoure unes pràctiques conciliadores perquè les persones puguin compaginar la seva vida personal amb la vida laboral, sobretot avui dia sabem que els joves ho valoren molt més, però també estem parlant de moltes persones amb famílies. Això és sostenibilitat, això és l'eix social. Avui dia parlem de ESG, és ambiental, social i bones pràctiques corporatives, que d'alguna manera Robert ha explicat tot. O sigui, ha explicat pràctiques de cara a les persones, no? Professionalitzar-les, això també és sostenibilitat, mal. I a nivell de bones pràctiques corporatives és que el responsable d'un establiment, com és la Masia Can Ameller, tingui aquesta visió, estem parlant també de bones pràctiques corporatives. I l'eix ambiental respon a la gestió de recursos, a la gestió de l'energia, a la gestió de residus, i és un sector també molt afectat avui dia per normativa, mal, com és, per exemple, el malbaratament alimentari, que també durant les jornades va parlar d'això, i tot el tema de l'energia, que evidentment en la compta de resultat, no, és una, impacta molt directament en el pressupost, i més ara, en aquest context que tenim, que l'energia ens afectarà a la factura de la llum de tothom. Per tant, la sostenibilitat és tot això. Es podria dir que és transversal a lo que és la gestió
2: i
1: del restaurant.
2: Té tota la raó, la Marianela.
0: Hi ha moltes coses a tenir en compte quan parlem de sostenibilitat. Com explicava la Marianela, doncs, té a veure amb la sostenibilitat ambiental, amb la social, també l'econòmica. El client normalment es fixa, per exemple, producte de temporada, producte a quilòmetre zero, de proximitat, totes aquestes qüestions també es tenen en compte.
1: Sí, jo crec que cada cop més, això ens ho pot confirmar Robert, crec que cada cop més aquest tipus de menús o d'oferta gastronòmica és el que busquen els clients, proximitat, temporada, qualitat. Busquem també que sigui més natural, i per això també hem de tenir en compte que per poder tenir aquests aliments de qualitat necessitem tenir un medi ambient sa, no? Robert, no sé si...
2: Sí, sí, totalment d'acord. A més, és el que estàs parlant i el que la Carme també ens comenta. No? O sigui, tot aquest aspecte del quilòmetre zero, la proximitat, si penseu, fa un temps enrere ni se'n parlava. I les coses per canviar has de començar a parlar.
0: Però els restauradors, el sector, està per la labor de començar totes aquestes pràctiques? Té molta feina per endavant, per posar-se al dia, o de fet ja s'està en el bon camí?
2: Jo penso que estem en el camí. Si fins i tot veureu que quan nosaltres elaborem les cartes, ja ho posem, que si és un producte de proximitat o no, i tal. I llavors això la gent ho valora. I quan el client t'ho valora, doncs tu proposes i intentes vendre-ho.
0: Es troben amb dificultats, perquè això també ho hauríem de tenir en compte, no? Hi ha coses que potser no són fàcils en la gestió del dia a dia, pensant en el tema de la sostenibilitat. Es trobeu amb dificultats, Robert?
2: Es trobem amb dificultats. Sobretot la dificultat que tenim a vegades és la desconeixença,
1: Perquè sí, jo penso que... Falta una va dir exactament això.
2: Sí, sí, sí, és la desconeixença, això és la manera que t'ho podrà explicar molt bé, no? I per això ens cal aquesta formació, ens cal fer aquestes jornades, ens cal que hi hagi gent que ens ho expliqui, que ens ho posi fàcil, perquè en moltes ocasions veiem que les coses són més difícils, pensem que són més difícils del que realment són, i després hi ha experts en el sector i en aquestes professions, com és la Marianela, des de la Cambra de Comerç de Terrassa, doncs que et fan tots els ajuts que tu puguis necessitar i tota la formació que et cal. Que això a vegades, com deia, ho desconeixem, i organitzacions com aquesta de la Cambra estan plenament preparades per venir i explicar-te tot el que tu necessites per saber-ne més.
0: On esteu posant l'accent, Mariela?
1: Primer que res, en ajudar a les empreses a identificar les oportunitats que li pot donar, per exemple, mirar com és el consum energètic en el seu establiment. També hem de pensar que el restaurador, totes les empreses estan enfocades en el negoci i la finalitat és que han de vendre i han de tenir clients. Per tant, el temps de dedicació a formar-se i tot no és menor i per tant és un esforç que les empreses han de fer. Nosaltres com a Cambra el que volem és facilitar aquest esforç. En temes, per exemple, d'energia, en la Cambra vam estar, ja estem acabant ara a meitat d'any, acabem un projecte que va durar 3 anys, que era d'eficiència energètica per la cadena de valor del sector Horeca, on el sector restauració és un dels actors principals. I aquí, en les fases d'estudi, diguéssim, el que vam identificar és això justament, la falta d'eines, de coneixements, de saber com és de prendre una decisió per millorar la gestió energètica, per exemple, o per exemple entendre que ara els negocis són col·laboratius, els models de negocis estan canviant, tu la relació amb el proveïdor que tens no és només una relació contractual, sinó que hi ha una relació de confiança, no és només el preu, també la qualitat, hem d'anar alineats. Per tant, tot això és el que hem anat nosaltres intentant ajudar a les empreses a través de diferents accions formatives específiques que vam crear per tot el sector i la cadena de valor, per ajudar-les a identificar que petites pràctiques que no requereixen d'una inversió molt gran poden tenir impactes econòmics i, evidentment, després, si continuen avançant cap a inversions, ja tenir uns impactes econòmics molt alts. Però el primer que han de saber és conèixer com funciona el negoci a nivell a dintre, a nivell d'energia o a nivell de residus. Tot el tema del malbaratament alimentari ve d'aquí també. És una normativa, però ajuda a l'empresa a ser més eficient. També en l'ús de recursos, en els stocks, en tot. Això també té un impacte en els costos.
2: Mm-hmm. Ens cal formació, Carme. Ens cal formació. No, com es deia, que la manera, en moltes ocasions, quan fem trobades com aquesta, que ja et dic que sí. Deies que érem unes 80 persones aproximadament i tal, però hi ha molts cursos i xerrades, però ens costa anar, perquè tothom per tenim temps. Les nostres coses, tenim el seu temps ocupat i tal, i sempre pensem, quina pèrdua de temps, o... I quan hi vas, sempre et dones compte que treus algun net, no? I crec que nosaltres, el restaurador, hem d'invertir el nostre temps per millorar i, com dèiem abans, ser més eficients i, sobretot, i estar al dia. Hem d'estar al dia en tots aquests aspectes.
1: Mm-hmm. Trobades com aquesta, a més de posar uns ponents que expliquen uns temes, també promouen que entre els empresaris, entre si parlin i s'expliquin les seves experiències. I això és una cosa que la Càmera promovent molt, que és l'intercanvi d'idees, de coneixement. Això és molt enriquidor. Per tant, aquestes trobades, més enllà de la part formal, de les conferències, va tenir aquest espai relacionat en el qual també van tenir l'oportunitat de parlar i d'explicar experiències i tot, i això enriqueix molt a l'empresari. No només
0: I aquesta primera jornada tindrà continuïtat o ja es veurà?
2: No, segur, per la nostra banda, segur que tindrà continuïtat. La Cambra sembla que està molt contenta. Els inputs que hem tingut, Mariana, pots dir, em sembla, la gent que us ha trucat...
1: El feedback ha estat molt, molt positiu. També vam preguntar quins altres temes els interessarien per abordar ara en properes jornades. I, pensem que sí, és una bona oportunitat i, és el primer foro que del restaurador, pensant en el restaurador, en l'empresari, i pensem que això pot ser molt enriquidor pel sector.
2: Perdona, Carme, a més, és que sempre que es fa qualsevol cosa d'Horeca és per vendre el restaurador, i en aquest cas és per ajudar-lo, que és el que nosaltres volíem canviar el concepte. Escolta, més que es munta una fira, sempre és perquè vinguin els proveïdors a vendre en el restaurador. I aquí vam dir, escolta'm, no, és que nosaltres necessitem que algú pensi en nosaltres i en les nostres necessitats, i a partir d'aquí que vingui tot l'altre.
0: O sigui, que vau sortir d'aquesta primera jornada amb deures
1: sí.
0: per fer i ara doncs, heu de començar a fer aquest camí d'actualització.
1: I molt contents d'abordar aquest nou camí.
2: Sí. I molt contents doncs, que entitats com la vostra doncs, ens truqueu perquè vinguem a explicar i puguem fer una mica ressò d'aquesta jornada.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssim.
0: Doncs també agraïm nosaltres que hagueu acceptat la nostra invitació per venir-nos a explicar doncs, com va anar aquesta primera jornada i una mica quina és la fotografia del sector en aquest moment i cap a on va, que també és interessant com a clients, no?, que som del sector. A la Marianela i al Robert, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la tarda.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ara escoltàvem es diu Berlín i la interpretaven a duet Leonor Watling i Coque Malla. Avui ens centrarem en Leonor Watling perquè, com sabeu, és una dona que alterna dues facetes artístiques de la seva personalitat, que són la interpretació dramàtica i la música. És actriu i cantant, i molt bona, a més, tant en el terreny cinematogràfic com en el musical. Nascuda a Madrid l'any 1975, té ara 49 anys, i és filla d'un matrimoni mixt, pare espanyol i mare britànica. Es diu Leonor Ceballos Watling, però artísticament utilitza el cognom de la mare. Va començar com a... bé, com comencen tots els actors, fent teatre amateur, televisió i apareixent en sèries que en el seu cas eren Farmàcia de Guàrdia o Hermanos de Leche. I a poc va arribar al cinema, primer amb petits papers i després amb més nivell. La seva primera pel·lícula va ser Jardines Colgantes, al costat d'Isier Bollaín, quan tenia 18 anys. Però Leonor Watling és tan bona actriu que en els darrers 30 anys no ha deixat de rodar. Musicalment, ella comença més tard, comença a publicar discos l'any 2004, quan té 29 anys. El tema Berlín, per exemple, que hem sentit, no és d'ella, és de Coque Malla, concretament del seu àlbum Mujeres. De tota manera, el vessant musical de Leonor Watling està associat al grup Marlango des del 1998, i una de les seves cançons és aquesta Si preguntas por ahí.

Si preguntes por ahí, una cançó amb lletra de Ray Loriga, interpretada per Leonard Watling, l'any 2023 en un dels discos de Marlango. El grup que tenen ella, Leonor Watling i Alejandro Pelayo, que es diu així, Marlango. El cert és que van tenir èxit de seguida, fins al punt que un any després de treure el primer disc van rebre un disc d'or de mans de Pedro Almodóvar per les 50.000 còpies venudes. Però no és el seu únic disc d'or. L'any 2005 en van guanyar un altre per l'àlbum Automatic Imperfection, que també déu-n'hi-do, no? Tenir un parell de discos d'or. Leonor Watling, mentre canta i fa discos, també fa cinema i roda pel·lícules de temàtica diversa, perquè és una actriu molt dúctil que tant pot fer drama com comèdia. Algunes pel·lícules seves són, per exemple, La primera noche de mi vida, amb Emilio Gutiérrez Cava i Anna Lizaran, Son de mar, de Vigues Luna, amb Jordi Mollà i Eduard Fernández, A mi madre le gusta las mujeres, amb Rosa María Sardá i María Pujalte, La hora de los valientes, d'Antonio Mercero, amb Gabino Diego, o dues pel·lícules de Pedro Almodóvar, Hable con ella, amb Javier Cámara i Geraldine Chaplin, i La mala educación, amb Gael García Bernal, i Lluís Omar. En aquesta última, però, Leonor Watling té un paper testimonial i, és clar, no apareix en els crèdits. Leonor Watling és bilingüe, parla perfectament espanyol i anglès, per raons familiars, i una de les cançons que té en anglès és aquesta Hold Me Tight, Abraça'm Fort.

Hold Me Tight, Abraça'm Fort, un tema que parla del procés de l'orgasme en la veu de Leonor Watling. És una cançó del 2007 que va ser inclosa en el disc de Marlango, The Electrical Morning. En el terreny cinematogràfic, Leonor Watling és una de les actrius preferides d'Isabel Coixet. Juntes han treballat a Mi vida sin mi, al costat de Sarah Polley, Mark Ruffalo, Deborah Harry, Maria de Medeiros i Alfred Molina, i a La vida secreta de les palabres amb Tim Robbins. Però a la filmografia de Leonor Watling hi ha altres directors que també han repetit amb ella, com ara Cesc Gai, amb qui ha rodat A la ciutat, una pel·lícula coral sobre les relacions de parella, amb Mònica López, Eduard Fernández, Àlex Brandemil, Vicenta Indongo i Pere Arquillué, i també Una pistola a cada mà, un altre film coral amb Ricardo Darín, Luis Tosar, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Candela Peña, Eduard Fernández i Clara Segura. També trobem Leonor Watling a Males temporades, de Manuel Martín Cuenca, a París Je t'aime, un film de 3 episodis dirigits per 3 directors, a Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga, amb Daniel Brühl, i Xines, d'Arantxa Echevarria, que de moment és la darrera. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i amb el qual hem fet una aproximació a la faceta musical de l'actriu Leonor Watling, escoltarem una cançó escrita per ella i pel seu company de Marlango, Alejandro Pelayo. Un dels grans al·licients d'escoltar les cançons que canta Leonor Watling és la seva lletra. Totes les cançons et sedueixen de tal manera que quan acaben tens ganes de tornar-les a escoltar. Aquesta es diu Si jo fuera otra. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. La seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
0: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
6: Hola, sóc Alan Benaví. Vaig a tercer B de primària i a l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'avi i el tractor i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre Maren els tractors. L'asi i el tractor. Havia llaurat amb l'asi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'asi per poder-lo remolcar. L'asi es va clavar de pot i no avançava ni un pas. No ve prou les cries a dir, «Farri, que no arrencaràs!» En rebre xuriacades, «Brama!» L'ase, a mi no. Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor.
5: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
7: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
3: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
2: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 50

0: Diu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançat, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I un últim apunt. Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellà del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha

augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
10: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
8: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: I un últim apunt. Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellà del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
11: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i, sobretot, mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
3: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
2: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí 2 persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: I un últim apunt. Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran de més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
6: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
7: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
6: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: I un últim apunt. Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellà del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen diumenge a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
8: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no s'aturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i, sobretot, mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviem de qüestió. Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, tant, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès

0: destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
5: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
6: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
5: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ofereix alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
6: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
5: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant en 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%.

0: creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
1: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres, o bé lentilles, a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
2: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
2: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
4: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
5: Les prioritats són los menores, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
4: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
6: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
7: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
6: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
8: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
9: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
8: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
10: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
0: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
11: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
0: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Seguren és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
1: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats, i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual. No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques diguéssim, governamentals que resolguin doncs, aquestes qüestions. I, per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats no? en aquest sistema educatiu. I anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant en tant populisme.
1: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard, el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no? per número, la climatització al seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
1: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
1: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico a nivel físico para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadoras y con esta inseguridad para la ciudadanía.
1: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
1: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
14: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
15: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
16: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
17: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
18: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte. És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
17: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
1: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Puis les cris au bout de la rue. Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là? Se demandent les passants babos. Le chien ne le regarde pas. Dans l'autre bout de la rue...
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
2: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
4: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
3: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns

0: de setembre i la Gran Ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 5:45 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu. Viure

0: El lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
4: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Media contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
4: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Media. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La Biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la Gran Ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen diumenge a 5:45 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
6: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviem de qüestió. Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: és la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar en els pròxims 5 anys tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez, del Prat TV.
7: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat a diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el Dorat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
8: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
7: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 9:45 del matí de diumenge.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
9: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
1: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
10: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
11: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
10: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
12: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o qui faci això estarà fent un frau.
10: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
13: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
14: Meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
13: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
15: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
15: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
16: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
15: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
16: Home, els inconvenients, primer, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
15: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
16: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
15: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
1: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
17: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
18: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
17: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Budó.
19: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
17: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
20: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
21: así de claro lo tienes, ¿no?
20: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
17: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
0: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
17: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, em dic Marc.
6: Hola, me llamo Lalo.
7: Hola, em dic Xavi.
8: Hola, me llamo Elena.
9: Hola, em dic Joan.
10: Hola, i jo sóc el David.
5: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
6: I cada mes fent un programa de ràdio.
7: A Ràdio Sant Cugat.
8: I us expliquem les notícies més destacades.
9: I un resum esportiu.
5: Us recomanem música.
6: Fent agenda.
7: I el nostre dia a dia.
10: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
0: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
3: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
2: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis a les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran

0: És una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 5:45 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera.

0: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
3: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
6: Aquest dissabte, la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural acollirà el concert París, cafè, cabaret i jazz a càrrec de la banda de Matadepera. Una cita amb fins benèfics en la que recolliran fons per a Oncolliga, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i les seves famílies. La cita començarà a les 7 de la tarda i les entrades tenen un cost de 15 euros. Per parlar-ne ens acompanya l'Oriol Guerrero, ell és el director de la banda de Matadepera. Molt bon dia, benvingut.
7: Hola, bon dia.
6: I la Maria Cinta Borrell, voluntària d'Oncolliga, que durant aquesta temporada ens ha acompanyat en algunes cites aquí al Faves Contades. Bon dia, Maria
8: Hola,
6: Cinta.
8: Hola, bon dia i gràcies.
6: Escolteu, abans de tot, com sorgeix la idea de fer aquesta sinergia, no?, entre Oncolliga i la banda de Matadepera per portar aquest espectacle a Sant Cugat i recollir aquests diners que ajudaran a l'entitat per ajudar aquestes persones que tenen càncer i les famílies.
8: Nosaltres som Oncolliga Sant Cugat. Oncolliga Terrassa, doncs, també intenta fer moltes coses per ajudar econòmicament a Oncolliga, a la seu. Llavors, jo personalment l'any passat vaig veure aquesta banda al Conservatori de Terrassa i realment em va agradar molt, perquè a part de que són grans músics, doncs, fan una projecció, per exemple, l'any passat era de la pel·lícula L'Odissea de l'Espai.
7: Per exemple, sí.
8: I llavors la música que toquen, vull dir, esclar, és que tu vas veient les imatges i sents la música i realment és un espectacle molt interessant.
6: I vosaltres com ho vau rebre des de la banda Oriol?
7: Bé, nosaltres amb molta il·lusió, ja l'any passat de poder col·laborar, òbviament, a Terrassa, doncs, i aquest any exactament igual. És a dir, nosaltres sempre que puguem sumar una miqueta, doncs, fantàstic. I si a més és a través de fer la nostra música, doncs encara millor.
6: Explica'ns una mica, perquè vosaltres sou de Matadepera i potser a Sant Cugat no tothom us coneix. Què és la banda de Matadepera? Quin és el vostre projecte? Quina és la música que acostumeu a interpretar? La Cinta ens ha fet una mica algun dels concerts que ella ha anat, eh?
7: Sí, la banda de Matadepera va néixer a principis dels anys 80 per acompanyar els gegants a les plantades de gegants, a balls de gegants. I era una mica, doncs, gent sense cap coneixement musical i que simplement, doncs, s'hi van posar por amor a l'arte. I mica en mica, doncs, van aconseguir comprar alguns instruments, van aconseguir alguns començar a rebre classes de música, i això, entre una cosa i l'altra, mica en mica va anar creixent, i doncs ara ja fa certs anys, doncs, que aglutinen, a part de gent amateur i gent que, doncs, que toca l'instrument totalment de forma aficionada, alguns estudiants del conservatori que estan acabant, i aquest crisol, aquest ajuntament de persones fa que sigui molt interessant. De vegades una mica difícil, però... bé, doncs, actualment, doncs, ja podem pràcticament assolir qualsevol tipus de repertori dintre les nostres possibilitats, però diguem que hem passat de fer el cercaviles purament acompanyant els gegants a poder oferir un concert d'una banda simfònica.
6: Déu-n'hi-do el repte, com a director, suposo, de dirigir a músics amb una trajectòria i uns coneixements musicals tan diferents.
7: Sí, sí, a veure, jo com que vinc de les escoles de música, doncs moltes vegades ja passa que tu tens un grup un grup de música amb nens petits de 9, 10 anys o menys que estan començant i que toquen el que poden, i els alumnes que ja estan acabant, que en tenen 17, 18, que ja fa molt temps que toquen i ho fan molt bé. Ja una miqueta estic acostumat a...
9: L'experiència t'ha servit, diguéssim,
7: sí, el que passa que, clar, aquí també hi ha una barreja d'edats importants. Tenim nanos d'això de 9 o 10 anys i tenim algun avi de més de 80.
9: Déu-n'hi-do.
7: Bueno, algun avi jove de més de 80.
9: Clar que sí, l'important és l'edat es porta per dins.
7: Sí, sí,
9: i tant.
7: L'espectacle
9: que ens portareu aquí a Sant Cugat aquesta setmana és París, Cafè, Cabaret i Jazz. En què consisteix exactament? Què és el que podrem veure a la Unió?
7: Bé, a diferència del que vam oferir a Terrassa, que era basat en pel·lícules de ciència-ficció, nosaltres cada any intentem fer un projecte nou, amb el repte que això suposa també, i aquest curs hem intentat fer doncs, tota la música que va néixer a París entre guerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. I la veritat és que, bueno, París ja és sabut que és una ciutat amb un nivell cultural i creatiu i artístic molt important, però aquesta època, exactament, és especialment... que hi ha un xup-xup molt important.
9: Podríem dir que és la Belle Époque, no?
7: Sí, és una mica posterior, perquè jo crec que la Belle Époque és la primera època de quan hi van començar els cabarets... I aquí ja comença doncs, una segona època, però ens hi trobem a gent doncs, com això, doncs, com Ravel, ens hi trobem gent com Parsallàs i Passavant, Gershwin, Cole Porter, bueno, una quantitat de... Bueno, i pintors, hi ha Picasso, Hemingway... no sé si heu vist la pel·lícula de Woody Allen de Midnight in Paris, que hi ha un moment que ho retrata molt bé, no? Que estan allà en una reunió i està Cole Porter tocant el piano i està Hemingway parlant amb Picasso i, bueno, doncs, una mica és això el que volíem transmetre. No?
9: Aquell bullir, no?,
7: d'aquella sí, sí,
9: aquell París d'aquella
7: època. Sí, d'aquell París tan interessant. Sí.
9: En el repertori inclueu estils molt diferents, no? Només amb el títol podem parlar que hi ha jazz, que hi ha cabaret... No sé si hi ha també tango, música brasilera, sí, hi ha clàssica. Sí. Com conviuen tots aquests llenguatges amb la banda?
7: Bé, amb la banda. Bé, nosaltres amb la banda intentem anar cap aquí, cap allà, adaptar-nos i anar aprenent, que també és una de les coses, no? Perquè, com et comentava abans, els membres de la banda són totalment heterogenis, no? I pot ser que si hi hagi algú que sí que estigui molt avançat a tocar música brasilera o jazz... que és un altre estil, i hi hagi gent que no, doncs una miqueta també és la gràcia, no?, d'anar aprenent una mica d'aquí i d'allà. I que a casa amb el que passava a París, no? A París estaven buscant en aquella època, hi havia una il·lusió molt gran per innovar, i agafaven, arreplegaven qualsevol cosa de que venia de fora, d'Argentina, dels Estats Units, de Brasil, i ho intentaven incorporar a la seva música.
9: Si et sembla, anem a parlar una mica del repertori amb les diferents parts que teniu preparades. La primera part del concert oferiu dues peces del compositor alemany Kurt Weill, una suite de l'òpera dels Tres Rals i Yukali. Què ens expliquen aquestes peces també de l'Europa, d'aquell moment, d'aquesta Europa entre la Primera i la Segona Guerra Mundial?
7: Doncs, home, és una peça molt... De fet, és la peça que va impulsar, em va a mi seduir per fer aquest repertori. Perquè jo vaig agafar la partitura general i m'hi vaig trobar que hi havia bandoneon, que jo desconeixia que era un instrument alemany, em pensava que era argentí, totalment, i que associat totalment al tango. I després hi havia banjo, que és un instrument totalment associat al jazz, de New Orleans i això. I defineix exactament... què estava passant a Europa en aquell moment. Els soldats de les bases americanes es quedaven moltes vegades després de la Primera Guerra, es van quedar, i tots els músics van anar replegant totes les diferents influències d'aquí i d'allà. I a Berlín hi havia, abans que a París fins i tot, hi havia una tradició molt important de cabaret, i... els alemanys que van haver de fugir de l'increment del pernit nazi van anar acabant a parar a París. I aquell cabaret que va començar a sorgir a Berlín, que potser era una miqueta més fosc que el de París, que era més alegre, el van introduir a París, també.
9: Un viatge per aquesta Europa, com no podia ser d'una altra manera, comença per París, el repertori, sí. Per tant, també hi haurà música francesa, inclou La Mer, de Charles Trenet. Com l'heu adaptat en el format banda?
7: Bé, no, hi ha un arranjament fet de... S'han de... Moltes vegades, quan tu et planteges fer un projecte, doncs el principal impediment que et trobes és els arranjaments.
9: Els arranjaments, sí, senyor.
7: De vegades estan fets, de vegades no. N'hi ha algun que l'he fet jo, que és una feinada bastant important. Aquest estava fet... I ens ha semblat molt important poder afegir una peça de la chanson francès que a més és de les més conegudes. Després al món del jazz l'han agafat, com per exemple també el My Way, que originalment també és francesa, o Les Fulles Mortes, de The Autumn Leaf, que també originalment... Hi ha diverses... La cançó francesa és molt rica, però hi ha diverses que han traspassat també les barreres de l'Atlàntic, diguem, sí. I s'han acabat adaptant al jazz. I ens va molt bé per introduir la segona part, que és més aviat amb so de música jazz.
9: I trobem el jazz, ja has esmentat en més d'una ocasió el Cole Porter, no? Sí. Que portareu el seu jazz aquí a Sant Cugat. Com va viure aquell a París, aquesta arribada del jazz? No sé si va ser precisament amb els soldats nord-americans.
7: Sí, va ser una miqueta això. Quan he estat investigant, no és que sigui un expert en la matèria, però vull dir, quan hi va haver la guerra, doncs, a més dels soldats que hi havia aquí a les bases, hi havia doncs, diversos grups que anaven a oferir una miqueta d'espectacle per entretenir-los, per fer-los passar millor la guerra, no? I... Bé, entre aquests que van anar a entretenir i els que els van veure i els soldats que es van quedar, que ja feien una mica de música, són els que van començar a fer, a introduir el jazz a Europa. No? I Cole Porter hi va anar, teòricament, diuen, jo tampoc no ho sé, però teòricament hi va anar allistat per fer la guerra, però en realitat ell ja anava amb la idea total i absoluta d'anar a París a estudiar, a formar-se i a créixer musicalment.
9: Que parlem de nord-americà, però de fet va néixer al Perú, si no m'equivoco.
7: Ah, sí? Això ho desconec.
9: Tot i que el llegat, va sí. Viure a Califòrnia, però és nord-americà. I al final l'heu reservat per una peça que representa aquesta efervescència cultural, no?, que ens has anat explicant una mica. Explica'ns tu quina
7: és. Sí, aquesta és una mica l'altre pal de paller. O sigui, ens trobem a Cole Porter, ens trobem a Gershwin, que viatgen a París... a aprendre de la vida cultural francesa, agafen la influència clàssica de la música clàssica francesa i ho barregen amb la seva música de fora. En el cas de l'última peça, que és de Darius Milhaud, és una mica al revés. Ell va estar vivint a Brasil i allà va agafar doncs, tot de cançons tradicionals argentines, brasileres, tangos, milongas, sambas... I quan va tornar a Europa... es va retrobar amb els seus companys, Poulenc, gent compositors de primer nivell, i van decidir fer una miqueta una espècie d'opereta, bufa, una cosa així surrealista, que doncs, incluïa samba, tango, tot de músiques que en aquell moment a París començaven a sonar, com aquell qui diu, i barrejant amb la música clàssica més vanguardista, per exemple, doncs Schoenberg, que feia poc que havia trencat amb la tonalitat, posant elements estranys a dintre de la música, que jo faré una petita explicació.
9: Això t'anava a dir, quan quedàvem per fer aquesta entrevista, i et deia, passa'm la informació que tinguis per preparar una mica el guió, no? I explicaves en aquell text que aquesta peça requereix d'una explicació al públic.
7: Sí, sí, perquè... Hem de pensar que el surrealisme també estava en plena efervescència i ells ho volen incorporar dintre d'un espectacle i per crear aquesta espècie de sensació com onírica del surrealisme hi ha moments en què sonen melodies en tonalitats diferents que si les sents per separat dius, ai, que bé que sona aquesta melodia, però si les sents juntes dius, això és molt estrany. I si no ho expliques, doncs el públic que no
9: que la gent
7: ho
9: ha no acabat...
7: Bueno, els hi pot acabar per agafar per sorpresa i pensar que ets de la banda avui
9: no estan
7: gaire fins, no? Però no, és un efecte especial buscat que se'n diu politonalitat, que és tocar dues peces al mateix temps, però amb tons diferents, i llavors sonen... Bueno, ja ho veureu. També hi ha bromes de Poulenc que passava per allà, que com que era una mica com de circ la peça aquesta que van fer, que es diu El bou sobre la teulada, que de fet en el cafè que es reunien ells va acabar dient-se així, en el cafè que ells es reunien a fer les tertúlies i a pensar com ho faríem això, no? Doncs encara existeix, i es diu així, El bou sobre la taulada. I doncs la peça aquesta era surrealista, era una mica amb elements de circ i ens hi trobem tot de bromes pel mig. Bueno, ja ho veureu, haureu de venir.
9: Sí, no fem massa spoiler.
7: Sí, no tant, sí, no fem tant.
9: I així
7: spoiler, sí,
9: serà perfecte. Sorpresa per la gent que gaudeixi del concert. Escolta, si el públic us demana més.
7: Si el públic ens demana més...
9: Teniu alguna cosa allò preparadeta a la recambra?
7: Alguna coseta, sí, alguna coseta. Ja ho veurem, això, ja ho veurem. Esperem que sí.
9: Maria Cinta, per qui no conegui l'entitat, explica'ns quina és la tasca d'un Colliga a qui acompanyeu.
8: Val, un Colliga deu fer quasi bé 25 anys, que va sortir doncs d'un hospital de Barcelona d'oncòlegs amb la gent que ajudava, no? Llavors vam veure que els malalts, doncs bé, el metge els hi donava l'alta per dir alguna cosa, però quan arribaven a casa, doncs, comences a preguntar-te per què, què passarà, tot això. I llavors van dir, escolta, doncs aquí fa falta una psico-oncologia. I d'aquí va començar un Colliga per ajudar realment els malalts ja... Bueno, ara es fa amb els que estan en tractament i els que han acabat, però els seus inicis, segons m'han explicat, és perquè et crea molts dubtes després, no? El per què, oi, o sigui, tens por. Jo li dic els dimonis, no? Perquè realment són dimoniets que ens treuen la tranquil·litat, val? I d'aquí va néixer un Colliga. Llavors, ara hi ha... Em sembla que d'entitats... O sigui, en Colliga hi ha dues seus, a Barcelona i a Terrassa, val? És la Fundació Encolliga sense ànim de lucre. Llavors, crec que ara ja som com 8 o 9 o 10 entitats que estem per tot el Vallès. Jo crec que actualment és això. Abans també estava Girona, Tarragona, Lleida, però com que es va fer molt gran tot plegat, ja es véssim convertit en una... Jo li dic quasi bé una empresa i no és aquest l'ànim. Vol ser sense ànim de lucre, per tant, gent professional que treballin, però sobretot voluntariats. Vale?
9: Com d'important són aquestes cites, no? Avui tenim la banda de Mata de Pere que oferirà aquest concert aquest dissabte. Vam parlar també d'una obra de teatre al Casal de Mirassol.
8: Sí.
9: Com d'important són aquestes cites, aquests actes, per recaptar fons per un Colliga, que és entitat sense ànim de lucre?
8: Jo crec que és molt interessant. Per exemple, un Colliga Sant Cugat, ara, es dedica això, doncs, perquè abans de la pandèmia, tots els dilluns teníem una psicòloga que tenia els malalts de Sant Cugat, val? Però la pandèmia va fer, doncs, que, bueno, doncs que els diners no entressin. Llavors, què passa ara? Doncs que els malalts que ho necessiten van a Terrassa o una psicòloga que està in itinere, o sigui, que et ve a visitar aquí, vale? O per telèfon, o per videoconferència. I aquí a Sant Cugat el que tenim és totalment gratuït, un curs de ioga per malalts...
9: Amb la Fina.
8: Sí, amb la Fina, que ja la coneixeu. I fantàstic, segons en diu ella, fantàstic. I després un grup de voluntàries artesanes que fan artesania per vendre en aquestes taules, que ara fem dos a l'any, per Nadal, i ara intentarem fer pel juny. I a part, encomana, o sigui, Oncolliga fa un curs a les escoles, que es diu Encomana Salut, pels nens, bueno, nois, i noies de 14 a 16 anys, que se'ls ensenya el que és el càncer, en el fons. Una mica per treure aquella por d'abans que deien un mal lleig, vale? O sigui, normalitzar el que no hauria de ser normal, però bueno, per desgràcia és normal. Vale?
9: Per treure una mica el tabú també,
8: el
9: no?
8: Tabú. Totalment el tabú.
9: D'aquesta malaltia que a vegades encara persisteix.
8: Sí.
9: Quins són els serveis més necessaris i els més valorats per les persones i les famílies que teniu aquí a Sant Cugat?
8: El que jo hi puc veure, o sigui, jo diguem-ne que fa 3 anys que ho porto, diguem-ne, per dir alguna cosa, no? Llavors jo el que sí que veig, que la gent que és atesa per un Colliga està molt i molt contenta. Llavors també un Colliga amb persones doncs, que hi ha el càncer que de lluny, però els hi han quedat seqüeles de pits i coses d'aquestes, un Colliga intenta ajudar també, buscant la fórmula. Després, una cosa molt important que fa un Colliga a Terrassa és que els malalts de càncer de la laringe se'ls ensenya a parlar i fins i tot han creat un cor de gent amb, com se diu, o sigui, laring... O sigui, els que...
9: Han passat la laringoscòpia, no?
8: Ah, exacte,
9: no
8: sí.
9: No sé si ho direm bé, això.
8: Sí, jo tampoc, per això no m'atreveixo. I llavors fan aquests concerts que, bueno, tu t'has de posar en acció per escoltar, doncs, que, o sigui, no és fàcil perquè veus el gran esforç que fan aquelles persones, però per mi això és fantàstic, perquè s'han integrat totalment. I cada vegada, per desgràcia, hi ha més gent que té aquest problema, això diuen que és pel tabac i aquestes històries, però que, bueno, és una forma d'integrar, doncs, ja que vivim, doncs, per lo menys, viure.
9: I tant que sí. Quin paper té aquest acompanyament emocional, també, que es fa des d'un col·liga a les persones i també a les famílies, eh? Sí. Perquè aquesta llei, bueno, que fa la Fina, per exemple, també estan convidades les famílies, perquè a vegades ens en oblidem d'aquest rol dels cuidadors o les persones que acompanyen.
8: Et diré que, per lo que jo sé, aquí a Sant Cugat, persones joves, bastant joves, que ja no hi són, van ser, en aquest cas, les mares que van acudir a un col·liga i les van ajudar, doncs, perquè dius, per què? No? I llavors aquestes persones, aquestes mares, doncs, no els hi, o sigui, el fill està allà on estigui, però sí que poden continuar visquent i ajudant, que això és lo important, perquè jo crec que lo més important, jo ara em dedico a això perquè ja no treballo, vale? Doncs és el que ens ajudem uns als altres, perquè prou complicat que és tot plegat, doncs això.
9: Quants voluntaris sou a Sant Cugat? Com us organitzeu? Sí. I si vols aprofitar, si cal, a fer una crida, si algú vol formar part d'un col·liga, com ho ha de fer?
8: Home, jo el que sí que estic demanant aquí a un col·liga és voluntariat jove. Vale. Per què? Doncs perquè en saben més, sobretot amb els estris que avui dia fem servir.
9: Amb les qüestions digitals, eh?
8: Exacte, per no dir la paraula. Jo li dic estris i no em queda tan lluny. Són més àgils, ho fan tot més fàcil, llavors els joves sobretot. I llavors tot el que on colliga es porta al carrer, per exemple, el Dia Internacional del Càncer, que posem posa-li pebrots al càncer, i coses d'aquestes, ara tenim aquestes escoles que fan Encomana Salut que ens ajuden. Vale? Per tant, aquí a Sant Cugat, el jovent, jo demano jovent, perquè és interessant, i a més aprens molt, vale? I després les voluntàries, que bueno, cada vegada hi ha més voluntàries que ens fan coses precioses, i bueno, el que demano és que la gent ho compri.
9: I tant, i tant. Escolteu-me, com fem una crida a la gent que encara no hagi comprat la seva entrada perquè vingui el concert d'aquest dissabte, Oriol, què els hi diries?
7: Home, passaran una estona interessant, coneixeran coses realment fantàstiques que van passar a París i que han perdurat al llarg del temps i que avui en dia encara les escoltem. I la veritat és que penso que serà un concert molt amè.
9: Maria Cinta.
8: Bueno, jo el que sí que li haig de dir a l'Oriol és que estic molt contenta i molt emocionada perquè hagis fet tot aquest, o sigui, que ens hagis assabentat, ens hagis ensenyat, a part del concert, doncs, els teus coneixements, i jo només et dic que moltíssimes gràcies, agraït.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Oriol Guerrero, director de la banda de Mata de Pere, i Maria Cinta Borrell, voluntària d'un col·liga, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu, tots convidats aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala Claver de la Unió Centre Cultural a gaudir d'aquest concert que ens traslladarà a aquell París, a aquells cafès, a aquell cabaret i el jazz a càrrec de la banda de Mata de Pere, un concert que té un cost de 15 euros que es dedicaran, a més, a una entitat sense ànim de lucre que fa tanta feina per a les persones que tenen càncer i les seves famílies. Tots convidats, ja ho sabeu, a reservar les vostres entrades. Les trobareu a la web d'un col·liga, oi, Maria Cinta?
8: I en el mateix teatre, o sigui, en el mateix centre, o sigui, a la Unió.
9: I a la Unió. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres. A vosaltres.

0: Aquesta hora del matí és moment per parlar de literatura. Ho fem acompanyats de la llibretera del Pati de Llibres, Montsoler. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui vens amb un llibre sota el braç que ha sigut un èxit de vendes aquest Sant Jordi. Segurament quan sentin, quan la gent escolti el títol, La catastròfica visita al zoo, del Joel Dicker, pensaran, aquest el vaig comprar.
1: O el vaig comprar o el vaig veure molt. Vaig dubtar. O sigui que encara esteu a temps de comprar-lo.
0: Perquè es van veure piles i piles.
1: Es van veure piles i piles perquè es van vendre piles i piles. Vull dir, en aquest cas, jo crec que és dels primers cops, per almenys a mi personalment, a Pati de Llibres, que els llibres que les llistes donaven com els que serien els més venuts van coincidir amb els que a mi més em va agradar i més vaig vendre.
0: I estava dins de les previsions?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: No va ser cap sorpresa.
1: No va ser cap sorpresa. En el moment que tu em demanes vint a l'editorial i te n'arriben 70 i dius, per què me n'has enviat 70? I et diuen, no, no, és que serà el més venut, és que realment era, era previsió total. Mm-hmm. Era previsió total, tant en català com en castellà. O sigui, si tu sumes el català i el castellà, ha sigut el més venut de tots.
0: Ara que parlem de llengua, s'ha traduït a molts idiomes?
1: Moltíssims, moltíssims. Però és que realment és un llibre molt rodó.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Anem a conèixer primer el seu autor.
1: Totalment.
0: Perquè és un jove escriptor que està tenint molt d'èxit.
1: I tenia molt d'èxit amb un tipus de novel·la que no té res a veure amb aquesta que ha fet ara, que també és una cosa ben curiosa, no? Perquè quan hi ha un talent, li posis el que li poses, en surt guanyant. I sí que era un escriptor que estava molt encasillat amb un tipus de novel·la negra,
0: sí,
1: per adults, i de cop en surt amb aquest conte, llibre, novel·la per tots els públics i totalment encertat.
0: Mm-hmm. És suís, va néixer l'any 1985 i és que
1: 40 reconegut... anys, eh?
0: Sí, però és que a més la seva obra és diríem que premiada, reconeguda. Deu tenir un do aquest jove per escriure.
1: No, no, totalment. És aquests escriptors que tu comences una pàgina i t'enganxa. O sigui, té alguna cosa que enganxa el lector i, a més, és una lectura molt ràpida tot el que fa. Que a vegades, acostumats a el que estem ja d'avui, de pantalletes i pel·lículetes i tot, que necessitem coses que ens enganxin molt ràpid i que ens cridin molt l'atenció a nivell de ritme lector, ell ho té. Mm. Té un ritme molt ràpid.
0: Jo recordo que em van dir, aquest és un llibre que és per a tots els públics. Per a tots els públics vol dir des dels 7 anys, per exemple, fins als 100 o els que calguin. És a dir, que és un llibre per a tota la família. Què vol dir això?
1: Bueno, això és com un regal, no? Vull dir, perquè molts cops ho diem, l'àlbum il·lustrat no té edat, hi ha molts llibres que no tenen edats, però tot i així, com l'estètica ens porta, entens-la, l'àlbum il·lustrat és petit, la novel·la, la narrativa és grans, el còmic és juvenil. No, no, clar, hi ha llibres per totes les edats. I antigament, els grans clàssics, antigament no hi havia llibres per adults o per nens. Es llegia, i es llegia
0: llibres,
1: en veu alta, i es llegien llibres, exacte. I cada cop ens encasillem més. Clar, això, aquest llibre, quan arriba a una llibreria com la meva, que és més especialitzada en infantil i juvenil, però també tenim bastant adult, és com un regal, no? Perquè dius, home, a la camisa del llibre t'ho posa, no? El nou, dic, era un llibre per venir ganes de llegir a lectors de 7 a 120 anys. I dius, home, això és un carmelo, no? Perquè és ideal com per al lloc on jo estic. I realment el llegeixes, i a part de que com tots els llibres que tenen moltes capes de lectura, és un llibre que fa molts guinyos, tant al lector petit com al lector adult. Constantment tots els personatges poden fer un guinyo, una referència, un algo, tant a un públic com a l'altre. És el típic llibre que te'l llegeixes amb 7 anys, te'l llegeixes amb 15 anys, te'l llegeixes amb 20, amb 25, amb 50, i veus coses diferents. És molt senzill, eh? Vull dir, no espereu una obra mestra. No, és un llibre entretingut.
0: I on diries tu que està la clau de l'èxit d'aquest llibre?
1: Aquesta varietat de personatges que ens interpel·len a tot tipus de públic. El llegeixi qui el llegeixi es sentirà interpel·lat, perquè hi ha algun personatge dins d'aquesta novel·la que fa que tu et sentis totalment parlat en primera persona. Aquest és l'èxit d'aquest llibre.
0: I ja no és només una qüestió d'edat, sinó no, que per interpel·lar gent d'aquí, de qualsevol altre país... O sigui, ha de parlar un idioma molt... Molt,
1: molt universal, però sí, és que, clar, correcte. Parla això, parla de l'infància, parla dels adults, parla del món dels adults i de l'infància, com els adults jutgem els nens, com els nens viuen el que nosaltres els jutgem. Parla de l'ensenyament, parla dels professors, parla dels zoològics, parla dels animals... O sigui, són uns temes tan universals, o sigui, infància n'hi ha a tot arreu, el conflicte entre adults i nens n'hi ha constant, parla de la diferència. O sigui, de fet, els protagonistes són uns nanos d'una escola especial. Constantment també ens interpel·la aquesta diferència, no? Vivim en un món que diem, no, hem de ser inclusius, però a l'hora de veritat tots sabem que no ho som. Bueno, clar, fa una parla de tantes coses tan universals que és impossible no sentir-te interpel·lat i, a més, no gaudir, perquè tot ho fa des d'un humor, no ho fa des d'una crítica. Perquè llavors, a vegades, també ens trobem que els llibres aquests que volen ser tan globals, parlar de tantes coses, interpel·lar-nos tant...
0: Volen deixar missatges.
1: Volen deixar missatges, exacte. Ens volen alliçonar. Mm-hmm. I, clar, a la vida ja ens alliçona prou de gent. Aquest llibre no alliçona ningú. Aquest llibre explica... És que, a més, està escrit com un diari, no? I explica uns fets... I a partir d'aquí hi ha molt sentit de l'humor i molt... des d'una aventura.
0: A veure, anem a l'interior. Quina és la història que explica aquesta catastròfica visita al zoo?
1: Bueno, pues explica això. O sigui, el llibre comença... que nosaltres sabem que hi ha hagut una catastròfica visita al zoo i el protagonista ens diu però és que, clar, aquesta catastròfica visita al zoo és fruit... de tot de coses que van succeir els dies abans. I a partir d'aquí anem cap enrere amb el temps i ens va fent com un diari fins a arribar finalment al dia de la catastròfica visita al zoo. Hi han hagut molts fets catastròfics abans d'arribar a la catastròfica visita al zoo.
0: Val, parlaves de personatges, de dos personatges.
1: No, hi ha mil personatges, però la gràcia és que interpel·la a molt tipus de... O sigui, estem parlant d'un grup de nens d'una escola especial, que tampoc ens queda molt clar quin tipus d'escola especial, tot i que Déu-n'hi-do del que explica. Llavors estem parlant d'un grup de nens d'una escola, en teoria, normal, i llavors dels pares de tots aquests nens i d'aquests mestres. I a partir d'aquest aquest escenari es desenrotlla la història. Acaba amb aquesta catastròfica visita al zoo, que no sabem ben bé què ha passat fins al final.
0: I no ho explicarem.
1: No, perquè es tracta que vingueu a la llibreria i compreu el llibre. No només per Sant Jordi, encara el podeu comprar.
0: I abans em comentaves, és una lectura que per compartir, és a dir, per llegir-la en comunitat...
1: Home, és que jo sempre sóc molt, molt, molt, molt fan i molt... no sé com quina paraula posar, però vull dir, el que és molt important, i això jo ho he dit sempre, el moment del conte, no? Allò, quan els nens són petits, jo cada nit els explico un conte, però de cop els nens comencen a llegir amb 6-7 anys i se'ls deixa d'explicar el conte, no? I moltes pares et diuen, ostres, que no li agrada llegir, collons, és que l'estàs fent renunciar a un moment tan agradable, no? Que era llegir en veu alta, llegir en família. I aquest és un llibre exquisit per llegir en veu alta, tot tipus de nanos de totes les edats.
0: I què més podríem explicar... com a parleta, com a atractiu d'un llibre que ha estat tan exitós aquest temps.
1: Que és un llibre per riure, per passar-ho bé. És el que deia ella. No és un llibre que en cap moment ens alliçoni ni ens faci tenir una segona lectura o ens estigui interpel·lant amb el sentit de tu què fas, tu què no fas. És un llibre que fa riure. Que llavors en podeu treure mil diàlegs i mil converses amb els fills o tu com a adult si el llegeixes. Però és una aventura, i a més té una estructura d'aventura, o sigui, sabem que ha passat un fet molt, molt, molt, molt, molt gros, que ens diuen al principi que ha sigut catastròfic, i llavors anem enrere i anem arribant fins a aquest fet. O sigui, ens va increixent el que és la narrativa del llibre.
0: Doncs li demanarem al nostre tècnic que ens posi una miqueta de sintonia i acompanyarem amb l'inici de la lectura d'aquest llibre. Evidentment començarem pel principi de la història i així farem una miqueta de tastet. Un divendres de desembre, quan faltaven pocs dies per a Nadal, van tenir lloc uns fets al zoo de la petita ciutat on vaig néixer, que van deixar empremta entre la gent. Durant tots aquests anys, ningú ha sabut la veritat sobre el que va passar realment, fins que ha aparegut aquest llibre. Ni jo mateixa, que en vaig ser una de les protagonistes, hauria dit mai que un dia ho explicaria tot. Però vaig canviar d'idea quan em vaig adonar que, quan un ens fem adults, tenim una tendència força empipadora a oblidar el nen que vam ser. I això que encara el portem a dins ben viu. Em vaig prometre que un dia hi posaria remei. I això és el que em proposo amb aquest llibre. És per això que, posats a revelar tot el que va passar, he decidit explicar els fets tal com els vaig viure aleshores, quan encara era una nena. Aquesta nena que us presento amb molt de gust i aquí, a partir d'aquest moment, cedeixo la paraula. Bé, doncs aquesta introducció és d'una de les protagonistes, no?
1: Sí, exacte. Una de les protagonistes en primera persona ens explica el que va passar.
0: I està explicat així, en primera persona, en forma...
1: Com un diari. Com un diari dels fets. Ell anuncia això, que va passar una cosa molt grossa, i a partir d'aquí anem enrere el temps per veure d'on va venir aquesta cosa tan grossa.
0: I escolta'm una cosa, si ens allunyem ara d'aquest llibre, però continuem amb l'autor, novel·la negra era el que havia fet fins al moment? Estava especialitzat en novel·la negra?
1: Totalment. Ell no havia fet mai una novel·la per públic general, i al contrari, estava com molt encasillat això. De lectura ràpida, insisteixo, és molt bon escriptor en el sentit que té una prosa molt ràpida, molt lleugera.
0: I tu havies llegit alguna cosa de novel·la negra
1: d'ell? Sí, però poc, perquè no és el gènere que a mi m'agrada. Jo havia llegit perquè, evidentment, com a llibretera és un home que escriu molt i té llibres molt bons i és interessant conèixer-lo. Sobretot per això, perquè és allò que et diuen, vull un llibre que m'enganxi i que sigui senzill. Bueno, és un gran autor per recomanar-ho. Però no m'esperava gens aquest registre, a mi em va sorprendre en positiu. Perquè, de fet, és molt ambiciós voler fer un llibre parlant-nos de 7 a 120 anys. És com una cosa superambiciosa i acaba sent tan senzill.
0: Jo crec que si qualsevol s'ho proposa, qualsevol que estigui dedicat al món de l'escriptura s'ho proposa, ha de ser un exercici complicadíssim.
1: Totalment. Jo crec que ell era molt conscient que tenia una història molt potent d'aquests protagonistes, que em sembla que ell en alguna entrevista em sembla haver llegit que explica per què, que un dia va anar al zoo amb els seus fills i va veure una escola especial que hi anava. O sigui, jo crec que ell tenia una història potent i a partir d'aquí va entendre que aquella història la podia transportar a paper a un públic molt general. Però no és que digués, vaig a fer un llibre, perquè jo em dono la sensació que si tu planteges vaig a fer un llibre per tots els públics, no et sortirà. L'exercici ha de ser com a l'entrevés, no? Vull dir, tinc una història superpotent i crec que, a més, la puc transformar a un gènere literari per tothom.
0: Uh-huh. Podem dir alguna cosa més sobre aquesta catastròfica visita al zoo?
1: No, jo crec que, en aquest cas, la meva reflexió com a llibretera és aquelles coses que jo a vegades em poso molt la medalla de jo no vull vendre els llibres més venuts. Bueno, doncs a vegades els llibres més venuts també estan molt bé. O sigui, no perquè un llibre estigui molt publicitat o estigui molt forçat o que les editorials t'empenyin a vendre, perquè això és una realitat. Jo em vaig demanar 20 i me'n van arribar 70. O sigui que també és una mica per veure les maniobres de les editorials cada Sant Jordi, no? Però en aquest cas és una molt bona aposta.
0: Me'l quedo, eh? És una invitació. La veritat és que jo és un dels llibres que vaig regalar per aquest Sant Jordi i el vaig regalar precisament a una persona gran.
1: A una persona gran, imagina't. Jo és que sí. Això li va anar molt a nens, li va anar molt a famílies, li va anar molt a adolescents i també a persones grans. Sí, sí.
0: Doncs aquí teniu aquesta proposta. Ja que ens estem acostant a l'estiu, segurament pot ser una de les recomanacions,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment. A més, imagineu-vos, no? A l'estiu, vacances, temps per passar en família, que millor que llegir un llibre en veu alta tots junts, després de dinar o a la tarda, a la sombra d'algun lloc.
0: Ai, sí. Mira que bé, la catastròfica visita al zoo de Joel Dicker. Avui l'hem analitzat amb la Mont Soler, la llibretera del Patí de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Al capítol del POU d'avui tenim amb nosaltres la Núria Cribillers, investigadora del grup EMOLMAT i participant de la secció de qubits moleculars dins de l'exposició Quàntica LIGMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Hola, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar pel principi, què és exactament un qubit i en què es diferencia d'un bit clàssic?
1: Doncs els bits clàssics, que són els que coneixem la majoria de gent, solen estar codificats amb zeros i uns. I en el cas dels qubits, es poden expressar de manera que tens una superposició d'aquests estats, de manera que el número d'estats quàntics augmenta moltíssim.
0: Val, no parlem de zero i un, sinó que hi ha més variables.
1: Això, ja pot el que se'n diu la superposició d'aquests estats, de manera que tens moltíssims més, augmentes molt el número d'estats, això.
0: Pel que tinc entès, hi ha moltes plataformes possibles per crear qubits com els fotònics, superconductors, ions atrapats, etc. Però tu treballes amb qubits moleculars, oi? Què els fa especials respecte a les altres opcions?
1: Bueno, els qubits moleculars, doncs estem parlant de molècules que es fan la síntesi, és una síntesi química que ens permet dissenyar-los una mica segons a l'interès. Els qubits moleculars de per si ja tenen estats, són sistemes quàntics perquè tenen a nivells discrets, i en el nostre cas treballem amb sistemes on l'espín de l'electró és el que nosaltres podem utilitzar per codificar aquesta informació. Aquestes molècules, de manera que nosaltres les podem dissenyar, podem fer síntesi, podem escalar, podem fer síntesi a nivell de grams, o sigui que podem tenir molts qubits idèntics, i tot això ens ho permet la química que podem fer sobre aquestes molècules, el que no es pot fer amb altres tipus de qubits com els que tu has mencionat.
0: D'acord, ara mencionaves a més l'espín, i de fet a l'exposició Quàntica LIGMAP que comentàvem al principi també hem parlat amb dos dels teus companys que hi han participat, que estan especialitzats en espintrònica i superconductivitat. De quina forma s'entrellacen qubits, espintrònica i superconductivitat?
1: A veure, el tipus de material és totalment diferent. Aquí únicament sé que els meus companys, evidentment, també t'han parlat de l'espín. Ells fan una manipulació de l'espín també diferent, i el tipus de material que conté aquest espín és diferent de les molècules amb les quals treballem nosaltres. Però estem parlant de fenòmens quàntics que en el fons tenen una certa part comú.
0: I concretament dels qubits moleculars, que són els que tu treballes, podem conèixer alguna aplicació pràctica?
1: A dia d'avui no hi ha una aplicació pràctica que un pugui pensar, doncs, que ja es pugui implementar. De fet, igualment que el tema dels computadors quàntics que estan molt avançats, igualment no hi ha a dia d'avui, no?, un sistema que puguis dir ja es pot posar com al mercat, tot i que s'estan utilitzant, però veritat, el nivell és com encara no, com pogués ser d'un ús comú de tota la societat. Per exemple, els sistemes moleculars s'estan investigant també bastant pel tema de sensors quàntics. Les molècules les pots modificar de manera que puguin percebre, puguin sensar algun tipus d'estímul extern, si bé camps magnètics, o potser si poden respondre a un estímul òptic, doncs podrien utilitzar la modificació quan estan en contacte amb algun altre sistema. La resposta òptica es podria utilitzar com a resposta i fer la lectura quàntica. I una mica el que nosaltres estem treballant, no només a treballar a nivell com d'estudiar-lo així com tens com una pols, o no, de manera que ho pots estudiar així al laboratori, sinó que ens permet la química modificar l'estructura d'aquestes molècules i poder, per exemple, crear trets cristal·lines o bé posicionar-los en superfície, de manera que anem una mica més en la direcció de que pugui ser aplicat.
0: D'acord. De fet, a la mostra, el públic pot construir molècules que es comporten com qubits, oi? Com va sorgir aquesta idea i com ajuda a comprendre un concepte tan complex?
1: Bueno, la nostra idea és que pogués ser manipulatiu, no? Que pogués arribar la gent una mica a entendre què és el que fem al laboratori, com parlem d'aquestes molècules i com les construïm. Una mica era la idea de fer aquest model en 3D, de manera que la gent pogués tenir una miqueta més la idea. Per exemple, sobretot en el fet ja tenir-ho en 3D, dona una mica més aquesta idea, no?, de com són aquestes molècules. I en el cas, per exemple, que hi ha un apartat que són els MOF, els Metal Organic Frameworks, Aquí no hem representat amb unes boletes, que són els metalls, i uns pals, que són els lligants, de manera que la gent pot jugar, i tenim unes targetes que també ens van donant informació, si utilitzes aquest metall tens aquesta propietat, i en el cas també de la secció de radicals orgànics, en la qual jo sóc especialista, hem fet una estructura 3D i et permet entendre com, quan els posiciones a la superfície, quins grups necessites perquè quedi estable en aquesta superfície que nosaltres volem treballar, una mica la química que hi ha, no?, per entendre com pots fer que sigui estable, com l'orientació, això està tot explicat en fitxes, l'orientació és important perquè la interacció entre molècules pot tenir un efecte molt gran en les mesures que després fem, magnètiques. Una mica era que la gent pogués com realment manipular en aquesta nostra secció i que pogués tenir aquesta, com una molècula que costa molt d'imaginar, pues poder-la veure una mica representada.
0: Ja, perquè ara que parlaves de l'estabilitat també d'aquests qubits moleculars, quines són les principals dificultats que encara existeixen per aconseguir aquesta estabilitat i escalabilitat?
1: En el tema de l'estabilitat, per exemple, és quan un fa la lectura, que puguin, en les condicions que tu has de fer la lectura, sigui magnètica, sigui òptica, per exemple, si la fem òptica, doncs quan el feix de llum i ràdio sobre aquestes molècules puguin ser estables en aquesta radiació, bàsicament és en aquest sentit. I després ja, o sigui, són sistemes molt estables, realment, químicament són molt estables. Que passa que després, per exemple, doncs, hi ha altres propietats, que és el temps de coherència. Quan tu manipules l'espin, quant de temps manté la informació que està encodificada en l'estat aquest, és el que potser és on hem de treballar més. Potser no, l'estabilitat en si està bastant aconseguida, però sí que després una part és quan els manipules que siguin estables, i l'altre és després aquests altres paràmetres, com el temps de coherència, que és molt important.
0: D'acord.
1: I aquí hi ha dissenys químics on la gent, pues, bueno, segons quins àtoms té la teva molècula, segons l'entorn que té, segons com està disposada, això permet doncs, que un pugui anar modificant aquest tipus de paràmetres.
0: Molt bé. I hi ha alguna relació directa o indirecta entre el teu camp d'estudi i la computació quàntica?
1: Doncs una mica sí. Sí que hi és, perquè en el fons la unitat bàsica, com comentàvem al principi de l'entrevista, és que també funcionen com a qubits. El que passa és que són uns són moleculars i els altres, els que estan més avançats, són un altre tipus de materials, com deies tu, de no? materials superconductors o altres, però la unitat que nosaltres treballem és el qubit, de manera que aquí està la relació amb la computació quàntica. Que puguem arribar a veure ordinadors amb molècules, possiblement serà difícil, però potser si ho enfoquem en altres camps, com et deia, dels sensors quàntics o en d'altres, aquí crec que doncs, la molècula tindrà molt pes.
0: Tu creus que la societat entén realment què és el que ja es pot fer amb la tecnologia quàntica i de quina forma s'està avançant en la computació quàntica? O és massa abstracte?
1: Jo crec que és bastant abstracte, sí, de cara a la gent. Jo crec que potser ara, sobretot perquè la gent té molt al cap la intel·ligència artificial, jo crec que ara la gent està entenent una miqueta més aquesta part, però crec que el tema de les tecnologies quàntiques sí que és una mica més abstracte. I aquest tipus de doncs, exposició que fem aquí és una mica aquesta idea, no? I d'altres que hi ha hagut aquest any, doncs una mica és per intentar aproximar-ho, però és un concepte una mica abstracte, potser sí.
0: Creus que a través de...
1: Jo crec que la gent una mica a través de xerrades divulgatives, així sí que podrà veure, per exemple, doncs, entendre una mica més doncs que poden ser sistemes molt eficients, no? La computació quàntica al final és que puguis tenir una capacitat de càlcul molt més elevada que els ordinadors actuals. De manera que això sí que es fa molt més eficients. Per tant, en la part d'energia, en el part de medi ambient, jo crec que la gent, potser aquests conceptes poc o poc sí que els pot anar com entenent.
0: De fet, segurament és a través de l'exposició i les xerrades vinculades que les persones més no especialitzades, per dir-ho així, podem anar entenent aquests conceptes. Li recomanes a tothom?
1: Sí, clarament, a tothom. I de diferents nivells, diferents formacions, més o menys estudi, jo crec que està pensada de manera que la gent pugui... Cadascú s'emportarà el seu missatge, cadascú entendrà una part més o l'altra, però sí que està molt enfocada en què realment es pugui ser per tots els públics. A més, hi ha la part també de tot el que és el fil històric, que jo crec que també és molt interessant, i allà jo crec que la gent també pot tenir i ampliar el seu coneixement del que és la, les tecnologies quàntiques. O sigui que jo recomano a tot el tipus de públic. A més que solen ser visites on sempre hi haurà algú que podrà ajudar, si hi ha algun concepte que no queda clar, sempre hi ha una mica d'acompanyament.
0: D'acord, Núria, perfecte. Doncs prenem nota i no ens perdrem aquesta exposició. Gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
6: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
7: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
6: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tot els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Garrigues i ens obren una finestra meravellosa per observar el cel. Avui, de la mà del nostre expert de capçalera, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, parlarem del cometa C2025 Cassis Lemon, que promet regalar-nos un espectacle celeste a simple vista durant les setmanes vinents. A més, posarem la mirada més enllà del nostre sistema solar per conèixer els objectes interestel·lars. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinada amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions, un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més hi ha llunes, però és que a més hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua.
1: Sí.
0: Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corba.

0: i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del sol, però sobretot també emet llum.
1: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C2025A6 Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, veure-la a finals d'aquest octubre?
0: Mira, es va detectar començaments d'enguany. Només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, barra, 2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
1: Carai.
0: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
1: Dividim els mesos en dos.
0: En dos. Per tant, A, descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany, i el número és de sèrie. Uh-huh. Vol dir el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas des de l'Observatori de Mont-Lemon, per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però si continuen aquesta, o si acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots quines? Dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes ens han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista, i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari, cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte s'han convertit en força espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
1: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
0: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
1: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
0: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó, com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar, perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
1: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
0: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que un estel o un objecte té magnitud 5, Doncs la 5 és més feble que la 4.
1: Al revés que els terratrèmols, per entendre'ns.
0: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La

0: menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, doncs un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Uh-huh. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent, d'aquestes que per aquest no existeixen, arribem a magnitud 6, si és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí. Com molts dels estels que veiem al cel, sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
1: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
0: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes, n'hi ha molts, uh-huh. però passen molt lluny. Aquest, de fet, passarà molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues. N'hi ha, de vegades, que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen en trossos, en fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no? I que tenim el llistó molt alt i tenim expectatives posades molt altes. I per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem. Però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
1: Últimament també m'has sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com el 3i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
0: Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. N'hi ha d'haver moltíssims, només que la nostra tecnologia és tan incipient que no els havíem descobert. I el primer va ser el famós Oumuamua, l'any 2017. L'any 2019, dos anys després, el segon objecte interestel·lar, el Borisov, i aquest, l'Atlas, 3i/Atlas, és el tercer objecte interestel·lar que hem descobert el mes de juliol d'enguany, per tant, molt, molt recent. Com sabem que són objectes que no són del nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Ens visiten...
1: No queden atrapats en la gravetat del nostre planeta.
0: Exactament, ens visiten efímerament. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, bé, entrant, ja era dins, però acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart, que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants perquè, com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició. El sentit comú ens diu que ha de ser molt similar als nostres cometes, no? Però no és obligat això, i per tant tenen molt interès científic.
1: Què en sabem per ara del 3i/Atlas?
0: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
1: Jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
0: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET, tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses, que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, és una cosa tremenda. Jo, de debò...
1: La imaginació no té límits.
0: No, però a mi em comença a cansar força, aquests dies, això del 3i Atlas, perquè, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades, estem intentant entendre'l, comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua, en fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que, tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
1: De fet, ja tens un llibre,
0: que parla de tot això.
1: Que parla de tot plegat.
0: Sí, sí.
1: Sabem d'on ve el 3i Atlas?
0: No.
1: O quants anys pot arribar a tenir?
0: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. És a dir, que quan va ser expulsat del seu sistema solar, el nostre encara no existia. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
1: I sabem per què són expulsats del seu sistema solar?
0: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta, impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi, que li faci entrar en una òrbita en forma d'U, com dèiem, que el deslligui completament del seu sol. També hi pot haver col·lisions. Col·lisions que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
1: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
0: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
1: i aquests... I hauran quedat atrapats en la nostra
0: gravetat. Correcte. No anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se, i van quedar atrapats pel Sol, i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
1: Per acabar, Joan Anton, quina informació i quins aprenentatges en podem treure d'aquests cossos interestel·lars?
0: Mira, sempre diem que els cometes i els asteroides són els fòssils dels sistemes solars. Per exemple, els nostres cometes i els asteroides són fòssils. Què vol dir això? En diem que són molt poc processats. Si tu agafes la Terra, per exemple, i agafes la superfície de la Terra i dius, anem a estudiar les roques més antigues de quan es va formar la Terra, apenes en trobes, perquè la Terra està molt processada. Vol dir que ha patit impactes que han canviat la seva estructura, té tectònica de plaques i vulcanisme, això ha canviat completament l'estructura de la superfície de la Terra, no? Quan diem que un objecte és poc processat, vol dir que és pristí, és verge, és tal com es va formar, apenes ha patit modificacions, no?
1: I les seves roques... Fem el símil amb l'alimentació, no?
0: Per exemple... I, per tant, ens interessa molt estudiar-los, perquè són fòssils, directament vestigis dels primers instants de creació del sistema solar, i no s'han tocat. I això ens dona molta informació de com s'han creat els sistemes solars. I aquesta és la gran cosa dels nostres cometes i asteroides, per això tenim missions robòtiques que hem enviat per capturar mostres d'asteroides i de cometes i dur-los aquí, que això és una cosa tremenda, per estudiar aquestes composicions.
1: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també a tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, divulgador musical, i continuant amb les dones compositores, avui parlarem d'un personatge interessantíssim que és Fanny Mendelssohn.

Bé, això ja, com veureu, com m'estareu escoltant, ja comença a sonar diferent. Això ja, ja estem entrant en el romanticisme. Fanny Mendelssohn, amb els melòmans no se'ls escaparà aquest cognom, és germana de Félix Mendelssohn, dos germans que van estar molt units a nivell personal i a nivell professional, a nivell musical, professaven una gran admiració. De Félix no cal parlar perquè se n'ha parlat molt, però com us dic, avui parlarem de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn era 4 anys més gran que el seu germà, és compositora i pianista, té un extensíssim catàleg de més de 466 obres catalogades de molts tipus, abarca la música sinfònica, música de cambra, el lied, l'oratori. Això que estem sentint és una obra de joventut, l'obertura en do major, una obertura molt brillant, com podeu escoltar, i que ja anuncia aquestes noves tendències que vindran ja, doncs, que estan venint, com dèiem, amb el romanticisme. Ells van, tot i que eren nascut a Hamburg, va desenvolupar, doncs, la seva vida a Berlín, i ella va ser una, el que ara se'n diu un nen prodigi, no? Ella ja tocava el piano de molt petita, ja feia concerts. De fet, la família Mendelssohn era una família benestant. L'avi havia sigut el filòsof Moses Mendelssohn, i el pare era un important banquer i filàntrop berlinès que apoyava les arts, i es va preocupar molt de l'educació humanística dels seus fills. Ells van gaudir d'una educació musical de luxe, i van viatjar també a París per continuar amb els seus estudis,

arrel de la família que està molt relacionada amb la societat berlinesa de l'època, doncs en el seu entorn musical hi havia grans personalitats de l'època. No direm els noms ara perquè són noms que no ens sonaran, però eren els grans pedagogs, els grans músics d'aquell moment, doncs freqüentaven la família i les trobades musicals. Recordem doncs, que en aquell moment no hi havia tele i doncs la gent es reunia doncs, per fer sessions de poesia, de teatre, de literatura i de música. I era una mica per com es movia l'oci en aquelles èpoques. Recordem que estem a principis de la primera meitat del segle XIX. Bé, hem sentit aquesta obertura i ara sentirem una cançó de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8,

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn va cultivar moltes facetes i una d'elles és el lied, que és el que estem sentint ara, però també, alhora, és la precursora d'un gènere que després tindrà gran volada, que és el que s'anomena les cançons sense paraules. Què vol dir cançó sense paraules? Bé, és una composició que d'alguna manera podria ser una cançó, podria tenir un text, però no el té. Perquè ho entengueu, us posaré precisament en una obra que és la melodia número 2 o punt 4, que és d'aquest gènere, de Fanny Mendelssohn, i veureu que d'alguna manera és com si fos una cançó.

Bé, Fanny Mendelssohn, pel el context social de l'època, doncs d'alguna manera no es va poder donar a conèixer molt, sí que era coneguda com a compositora en els cercles més propers, però d'alguna manera aquesta bona... S'ha parlat de que el seu germà s'ha apropiat de la seva música, això es diu sovint, i no és veritat, no és que el seu germà s'apropiés de la seva música, sí que és veritat que moltes obres de Fanny Mendelssohn es van publicar en el seu moment com si fossin del seu germà, però això va ser perquè el germà, que estava convençut del talent de la seva germana, volia que aquelles obres tinguessin difusió. I la manera que va trobar en aquell moment doncs era que aquestes obres passessin com si fossin d'ell. D'això en parlarem extensament en el proper programa, perquè jo ara volia aprofitar per parlar d'un altre fet important, i això lligarà amb la següent música.

Bé, això que estem sentint no és Fanny Mendelssohn, això és la passió segons Sant Mateu de Bach. Però està estret, és un fet que està, aquesta obra està estretament lligada als germans Mendelssohn. Expliquen que un dia els dos germans van anar al carnisser a comprar carn i el carnisser els hi va embolicar, com es feia en l'època, la carn amb un paper. Quan van arribar a casa, van desembolicar la carn i es van trobar que aquell paper era un paper manuscrit, era música manuscrita. I van identificar que era música del gener de Leipzig, de Bach. I se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a preguntar-li d'on havia tret aquell full. I el carnisser els hi va explicar que, bueno, que havia heredat una casa, que hi havia trobat unes partitures i com que no es feia res, doncs les feia servir per embolicar carn. Per sort era de les primeres fulles, l'obra encara estava sencera. I aquesta obra amb la que estava embolicant les salsitxes i els bistecs al carnisser era el manuscrit de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Amb la qual els germans van embogir amb allò, van embogir musicalment, i d'aquí va venir la recuperació que sempre es diu que va ser Felix Mendelssohn, però en realitat va ser un projecte dels dos germans de recuperar aquesta obra que el 1829, quan tenien 24 anys Fanny i 20 anys Felix, es va reestrenar a Leipzig, dirigit pel germà. D'això li va venir també a Fanny la seva afició per escriure oratoris, que en va escriure un, que és amb el que acabarem.

0: decirte.
1: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Bueno, què? Tu...
2: bé, aquí, molt bé.
1: Perquè... sí. La Joana, abans de la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
2: Gana, gana, exacte. Gana per poder menjar. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Joana, quina recepta ens aportes?
2: Bueno, doncs, avui, acabant el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent de lo que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols, i pocs ingredients, i per mi, molt bo. Per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella, o fem sempre en carn, fem en peix variat.
1: Quedes ple i bé amb
2: sí,
1: aquest arròs?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: ai,
2: sí.
1: És que ara em vol dir això, sí, més en pèsols. Sí, en
2: pèsols i bacó, ja ho veus, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també. També es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic, aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius... ara el compro i després potser no el torno a fer. I llavors, si un cas feu tot el mig quilo ja, i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
1: No queda pastat després?
2: No, per això és aquest l'Arborio.
1: Vale, vale.
2: Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí, pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
1: Quants? 300?
2: 300. Si podem, agafem els naturals, dels d'ara. Dels d'ara, eh?
1: Estan bons.
2: Estan boníssims, eh? Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge, jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal, ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
1: I ja ho porta la...
2: no, sí, la... diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
1: Una cabra, va.
2: Sí. O si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, el parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou,
1: Molt bé.
2: Perquè al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó, el retirarem.
1: M'agafo ara, perdona, que no dius paella, dius cassola.
2: Cassola o paella. O una cassola...
1: Ah, també.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Perquè, esclar, potser...
2: una paella cosa... d'aquestes que no s'enganxen també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
1: Val.
2: Sí, qualsevol d'aquestes, no una cassola de fang,
1: Val, val,
2: o una cassola d'alumini. Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir, però de fang no, Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat, el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
1: Ah,
2: i posarem la ceba, aquesta ratllada. Jo sempre la ratllo amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros. I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
1: Ah, està bé.
2: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem, llavors, aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem els alls, xafem...
1: Sí, que queda molt i molt...
2: I surten molt petitets.
1: Sí, sí.
2: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, xafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori, I en principi això ja ho tindrem.
1: De vi blanc, Joana, que...
2: Un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més, eh?
1: Vale.
2: No ve d'una mica, vale. El raig de vi. Un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. Vale. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, eh? Pelats. I esbandits. Sempre us bandeixo perquè... A l'esbandir el agafen una mica d'aigua i hasta llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs. Jo sempre m'agrada passar-lo. Aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou. El brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius i has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant. Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure, cada fabricant té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs i tirarem aquests pèsols.
1: Va.
2: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius esclofiats.
1: Sí.
2: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols. I com tinguem això ja tancat, hi tirarem el formatge, ho remenarem bé i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
1: Ah, està bé.
2: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat i a més ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
1: Margarina no?
2: No. Margarina jo no en faig servir.
1: Val.
2: Només faig servir mantega.
1: Val, val, val.
2: Una cullerada supera de mantega rasa, Ho deixarem. Ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
1: Ah.
2: Penseu que ha de quedar una mica caldós, perquè
1: bo,
2: el
1: no?
2: risotto vol una mica caldós. I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
1: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la. Escolta'm una cosa, tu no les verdures i la fruita els esbandeixes, com que sí que esbandeixes...
2: Tot, ho rento tot.
1: I poses una mica de bicarbonat o no?
2: No. Mai.
1: No, perquè
2: ni carbonat,
1: això,
2: què?
1: Ho vaig llegir perquè deia que això traia si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
2: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
1: Sí, sí, sí.
2: No, jo considero que això ben net ja està,
1: Va.
2: Ara això sempre s'ha de rentar tot. Totes les verdures, tot s'ha de rentar. Mm-hmm.
1: Molt bé. Vinga, Joan.
2: Bueno, doncs... fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, dos grans d'all secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella o el parmesà.
1: A qualsevol súper es troba,
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, i jo abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grans, fa més. I llavors, si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Que si sou molta colla, val la pena comprar un tros i ratllar-ho al moment. Però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja
1: I
2: està.
1: I queda bo igualment,
2: exacte. La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
1: Molt bé.
2: I ja ho tenim.
1: Molt bé, molt bé. Diuen que
2: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui ho ratificau de sal, però penseu que quan hi tireu el formatge la sal augmenta, perquè el formatge...
1: Ah, està bé, esclar.
2: Sempre hem de dir una mica de res dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de sustant.
1: Provar-lo després d'haver posat el formatge,
2: exacte,
1: no?
2: Sí, ens sembla,
1: diuen
2: li tirem.
1: Diuen que hi ha gent que cuina en receptes, però la Joana cuina amb l'experiència.
2: Sí, experiència la vas agafant cada dia,
1: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
0: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Joan Vergés va néixer a Barcelona el 21 de març de 1928 i morí a Barcelona el 24 de febrer del 2014. Va ser un destacat i important poeta català, sobretot en el món de, precisament, dels poetes més musicats. També fou licenciat en medicina, també es va especialitzar en psiquiatria i homeopatia. El músic Toti Soler és un dels que més, sobretot en els seus començaments, va musicar l'obra del poeta Joan Vergés. Escoltarem un fragment de quan en Toti Soler formava part del grup Hom, musicant Hi ha gent. Hi ha gent. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit del món, sola entre amics que no ho són, sola de tu, sola de mi, sola amb la pols del camí. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu i gent com jo, sola amb el fang del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens. I de vegades encara riu, encara canta i encara viu. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit, sola amb un temps que es va cremant, sola amb la por de demà.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
1: Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.

0: de pressa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Ustequestés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Fer accessibles els equipaments públics és l'objectiu del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Aquest marc normatiu també inclou els museus perquè puguin arribar els seus continguts a una ciutadania més àmplia i diversa. Avui en parlem al Faves Comptades per saber en quina situació es troben els museus de Sant Cugat. I ho fem amb la Ana Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Miquel Zuzama, que és arquitecte de GR221. Molt bon
2: Hola.
0: Dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, per posar-nos en context i saber quin és el punt de partida, què és exactament aquest Codi d'Accessibilitat de Catalunya que també obliga als museus com a equipament públic és?
1: Doncs és una nova normativa que ha sortit i que ens obliga als museus a disposar d'un pla d'accessibilitat, que el que vol ser aquest pla és una diagnosi actualment de com està el museu i la perspectiva de futur que podem millorar perquè sigui el més accessible possible. Doncs aquesta obligació legal fa que en un termini de que acaba el març de 2026, doncs teníem que tenir elaborat aquest pla doncs sota els museus públics.
0: De totes maneres, aquest codi ha entrat en vigor o encara no?
1: Sí. Està des de 2023. Si ho dic bé, és 2023 que va entrar, és un decret que és un codi que el que fa és especificar una normativa legal anterior i és molt específic i ens determina totes les noves millores que han d'incorporar.
0: Val. Existeixen terminis, com ara explicaves, Ana Isabel, i són diferents terminis que obliguen a oferir o que aquest equipament aconsegueixi la màxima accessibilitat per als usuaris. Quins són els terminis que teníeu marcats?
1: És a dir, per disposar d'aquest codi, d'aquest pla, havia de ser fins al març de 2026. Per tant, nosaltres ja hem entrat correctament perquè el tenim des de desembre de 2025 i el tenim finalitzat i, per tant, doncs, ja complim aquesta normativa.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquest pla.
1: I tant. Sí.
0: Ho fem amb el Miquel o comences tu? És a dir, anem a veure quina és la situació actual.
1: Sí, ens ho explicarà millor el Miquel.
2: Sí, fem-ho junts.
1: Exacte.
0: Comencem per explicar quina és la situació actual, o sigui, quin és el punt de partida, no?
2: Sí, exacte. Voldria fer inclús també un matís en el que comentava l'Anna Isabel d'aquest nou codi d'accessibilitat, que és una nova normativa a nivell de Catalunya, que hem d'entendre que l'anterior era del 95, l'antic codi d'accessibilitat. Llavors, calia actualitzar-lo. I llavors, a més de museus, diu moltes coses de molts àmbits. Parla de l'habitatge, dels carrers, de tots els equipaments, no només dels museus, i dona moltes pistes de com ser més inclusius, d'arribar a tothom. Clar, amb aquests anys han canviat molt els perfils de la societat. Ja no només parlem de cadires de rodes, hi ha moltes discapacitats, i la idea és tenia tothom al servei de tothom, vull dir que no ens deixem a ningú a darrere. Llavors, els museus històricament han fet molt bona feina amb accessibilitat.

0: tot el que amaguen al museu, i hem estat jugant a que més gent encara pugui venir i veure-ho a fons i aprendre a fons tot el que tenen.
1: Quan parlem de fer-ho accessible, abans comentava el Miquel, no només accessible per a persones que van en cadira de rodes.
2: No.
1: Quan plantegem un equipament com un museu, quines altres facilitats heu de contemplar perquè sigui per a tothom?
2: Sí, també sensorial, és a dir, tot el que és la vista, l'oïda, vull dir, avui a dia l'accessibilitat va molt més enllà, com comentava el Miquel, d'anys anteriors, i no només és cadira de rodes, sinó també recursos de lectura fàcil per persones que tenen problemes cognitius, Alzheimer, és a dir, va a totes les percepcions que pugui tenir una persona, no només el físic, que històricament és com... doncs com potser ho tenia més reconegut, no? Avui en dia anem molt més enllà. I, per tant, una persona que visita el museu ha de ser possible que ho entengui, que ho pugui comprendre de totes les maneres possibles i tenint en compte aquesta diversitat funcional, que actualment doncs, sí que està molt més reconeguda i hi ha molt més estudis i coneixem molt més.
1: I, Miquel, quin diagnosi s'ha fet de l'estat actual?
0: Nosaltres, com deia, vam analitzar molt. Realment és molt complex analitzar edificis històrics com el monestir, perquè podrem fer moltes millores d'accessibilitat, però no podrem moure els murs d'on els tenim i no podem tampoc col·locar segons quins elements que puguin distorsionar, no?, tot aquest valor patrimonial. Bé, el que ens agrada del monestir és anar i dir, ostres, que bonic. Llavors hem d'aconseguir que posar-li suports, potser hem de col·locar alguna barana, potser hem de col·locar cartells perquè la gent sàpiga ben bé on estan les coses, però alhora hem de preservar això, que el monestir segueixi sent tot lo bonic que és. Llavors, nosaltres amb aquesta anàlisi hem analitzat, per una banda, com et passeges per dins el museu, no? Com arribes a totes les sales, com arribes a la porta, i després ens hem fixat en com expliquen al museu tot el contingut que tenen, com expliquen els capitells, com expliquen la història d'anys enrere, i com deia l'Anna Isabel, la idea és que tothom pugui emportar-se un trosset d'aquesta història, i segurament no tothom s'ho emportarà de la mateixa manera. Potser com ho explicaríem, per posar un exemple molt fàcil, a un infant és molt diferent de com ho explicaríem a algú que potser més expert de la matèria. Llavors, la idea és aprofitar el que tenim. Si tenim coses que tenen una rugositat, que tenen un tacte i les podem tocar, escolta, meravellós, una persona cega o amb baixa visió gaudirà molt d'explorar una maqueta o d'intentar com a... Hem d'intentar anar a favor de el que és millor, el que dona més suc per cada perfil de la societat. I així com als nens els interessen unes coses, potser una persona amb TEA o amb autisme també li pots explicar d'una manera que l'engresqui més o que li arribi més la informació.
1: Quines millores contempla com a necessàries? Una cosa és en quina situació us heu trobat l'equipament i després heu hagut de valorar quines són les millores, no?, que caldria fer.
0: Sí, exacte. Aquí és quan hem començat a veure concretament, en aquest cas, què es podria fer. En el monestir, segur que tots els que hi heu anat sabeu que trobar la porta ja és una de les principals coses que hem dit que hauríem de col·locar algun rètol més evident des de la pròpia plaça perquè la gent ho tingui més fàcil. I un cop has entrat, trobar el taulell d'atenció, que és com molt bàsic, però de vegades s'ha de col·locar algun rètol de més per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després, un cop som a dins, el museu té molta informació i té molts recursos tàctils, justament. Si jo heu fixat, podeu tocar una barbaritat de coses al museu. Però hem proposat que hi pugui haver altres suports, que hi pugui haver una mica més d'acompanyament a com tocar aquestes peces tàctils, perquè si tu te la trobes tu sol, si algú et pot dir, comença per la cantonada, ara notaràs això, com una audioguia adaptada a aquestes persones amb discapacitat visual. I després, el que comentava l'Anna Isabel, la lectura fàcil, d'intentar explicar les coses amb un llenguatge que pugui arribar encara a més gent i acabar de senyalitzar tots els elements, que quasi això ja és normativa, i ho hem fet amb molta cura per això, per no pertorbar la imatge del monestir, però que trobem on són els lavabos, on hi ha les sales, on hi ha l'audiovisual i aquest tipus de coses.
1: Anna Isabel, parlem del monestir, però és que aquesta adequació, accessibilitat que es busca en els equipaments del museu, no només s'estan fent al monestir, hi ha també altres equipaments, no?
2: Sí, el celler modernista i també la capella de Sant Domènec. els tres, com que són espais patrimonials que formen part del museu, doncs tots els tres formen part d'aquest pla, que és un pla que ara tenim redactat, elaborat, però que ara és quan comença realment la feina. La feina

0: de portar-lo a terme. De totes les millores que el Miquel ens ha proposat a partir de fitxes de millora, doncs de, en els propers anys anar-les complint i anar-les elaborant.
1: En els propers anys, eh?
0: Clar,
1: quin
0: sí, sí.
1: El termini per acabar doncs, aquesta adequació?
0: Sí, són 4 a 6 anys de millora.
1: De 4 a 6 anys. Quins treballs... S'han començat a fer alguns d'aquests treballs, ja?
2: Lo bonic de treballar amb accessibilitat i amb els museus, primer que, com deia, són com els empollons de la classe i sempre estan fent millores i no han parat. Des que vam començar a parlar amb l'Isabel i el seu equip, les cosetes que han anat fent de noves, no? han hagut d'embarcar-se, començar a fer una exposició nova, ja, és que és impossible no fer-ho sense tenir en compte una mica l'accessibilitat, que pugui ser cada vegada més present. Llavors, hi haurà millores que hauran de fer concretament, de canviem aquest banc, canviem això, però sí que és veritat que els museus estan vius. I llavors la idea és que acabi aquest ADN de l'accessibilitat, entri una mica més, que tingui més informació, més eines, i tot el que facin a partir d'ara, si s'ha de renovar l'exposició, si hem de comprar unes cadires noves, doncs ja comprar-les pensant en que puguin ser encara millors per més gent. O sigui, intentar arribar a un públic més ampli. Llavors això anirà passant a molts anys vista, perquè les exposicions del museu no canvien tan sovint, no, Anna Isabel?
0: No, no.
2: Però les cosetes més importants per assegurar-nos que tothom pugui anar al museu, que tothom pugui gaudir encara que sigui un trosset del museu, ho podran fer. I en els propers anys, cada vegada més i més i més i més, fins que, bueno, sigui un 100% accessible.
1: Mm-hmm. Doncs teniu feina per endavant,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí.
1: Teniu feina. Quan s'ha de fer una actualització, una millora d'aquest tipus, aquí no intervé únicament l'equipament i l'arquitecte o els especialistes que ho hauran de dur a terme, sinó que cal contrastar quines són les veritables necessitats, m'imagino que a través d'usuaris, que són els que posen en pràctica doncs, totes aquestes coses, no?
0: Sí.
1: Com ho heu fet, això, Anna Isabel?
0: Sí, doncs una de les millores que va proposar el Miquel, no?, d'activitats dintre d'aquest pla, és que no només es quedés en una part teòrica, no?, que en podien ser ells com a especialistes en accessibilitat i l'altra banda nosaltres com a tècnics del museu, sinó que a part d'això, d'aquest coneixement teòric i del museu, doncs incorporava també una sessió participativa en què la comunitat, les persones de Sant Cugat, doncs usuàries o també diferents institucions de drets culturals i socials, doncs vam poder fer el passat 11 de desembre aquesta sessió amb aquests usuaris i institucions per poder plasmar com ho vivien ells, quines millores proposaven, perquè si no, perquè fos realment un pla amb vida, no? Que no estàvem fent una cosa teòrica i lluny del nostre objectiu final, que és arribar al públic que més ho necessita. Per tant, doncs, aquesta sessió ja des d'un principi doncs, ens va semblar fonamental i després de veure com va anar la sessió i de totes les millores que a partir de que van sortir en aquesta sessió, que s'han incorporat ja en el pla, doncs em sembla que va ser fantàstic poder fer aquesta sessió.
1: Com és important, no?, tenir totes aquestes referències, Miquel, a l'hora de treballar, perquè, clar, un arquitecte com tu, com el vostre equip, doncs podeu tenir les vostres idees, el vostre raonament, però qui realment us baixa a terra...
0: Sí, sí, totalment.
1: Són els usuaris. Us heu trobat amb alguna proposta que diguéssiu, ostres, amb això no hi havíem pensat?
2: Va ser una sessió
0: sí.
2: Superinteressant,
0: sí.
2: Va ser quasi un examen,
0: estava
2: nerviós.
0: Estàvem tots molt nerviosos perquè era sí, explicar-los el pla, no?, i que a partir de l'explicació veure que ens havíem equivocat o que no havíem tingut en compte, no?, amb persones usuàries, no?, d'accessibilitat i també amb institucions expertes, no?, també.
2: Llavors, va estar molt bé perquè van passar dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. La primera era que, com hi havia molts membres del museu, també de l'equip,
0: sí,
2: les entitats van aprofitar per demanar coses com directament a... Ei, tu, a tu conec, fes això, sisplau, no? Com a... Vam poder, a banda de confrontar-nos amb els arquitectes, crec que amb el vostre equip, crec que us van humanitzar. El museu, a banda de ser parets i pedra, hi ha gent que hi treballa.
0: Sí, ens demanàvem moltes coses i, clar, vam apuntar tot per, òbviament, intentar també aconseguir.
2: I una altra cosa molt important és que, quan parlem amb diversitat, pot arribar a passar que el que va millor per una persona no vagi bé
1: per
2: una altra.
1: Mm.
2: Llavors, en aquests casos,
0: sí,
2: clar, de vegades és on, mira, pues, a mi em va molt bé que hi hagi un banc d'aquesta manera. I l'altre et diu, ui, no, és que jo el banc necessito una altra cosa. Llavors, està molt bé poder trobar-nos, perquè va sortir molta empatia, jo crec, molt d'entensa, aprenent coses noves de tothom, perquè, evidentment, no es pot classificar una... Les persones amb discapacitat visual són totes iguals. Doncs no, evidentment, com a tot, hi ha gent de tot i hi ha moltes formes. Llavors, va ser molt interessant veure com opinions reals del carrer, d'aquí,
0: sí,
2: hi van donar. Llavors, el que vam trobar és que moltes coses ja les havíem previst, però d'altres eren dir, escolta, doncs podem fer això que ens demanen perfectament, podem col·locar aquesta... Crec que una de les peticions concretes va ser col·locar un dispositiu de veu a la porta del museu, que segur que us heu fixat, que és quan per localitzar un semàfor, les persones cegues tenen un comandament i el semàfor emet un so. Mm-hmm. I això ho utilitzen per poder saber si el semàfor està verd o vermell per poder creuar amb seguretat. Pues aquest mateix mecanisme, aquesta tecnologia, l'apliquen als equipaments. Llavors, si ells apreten aquest mateix comandament, els hi dirà, Museu de Sant Cugat, l'horari d'obertura és aquest. Llavors, aquest, que hi hagi, diguem, un altaveu a la porta, et permet seguir la veu i trobar també la porta més fàcilment. Pues aquest tipus de tecnologia... Pues hem dit, pues mira, Isabel, això es pot fer? Sí, es pot fer. Ho apuntem, mm-hmm, i si teniu diners, pues ja ho valorarem.
0: Sí, ho anirem fent.
1: No sé si ens hem deixat alguna cosa important. Hem parlat del pla que estava obligats a fer, hem parlat dels terminis, hem parlat de on afecta aquesta millora. Anna Isabel?
0: No, crec que ho hem parlat, sí, tot.
2: Jo crec que podem aprofitar, sí, l'altaveu que ens permeten, perquè aquesta sessió participativa va ser, sí, una, diguem. Però el museu està obert a rebre,
0: exacte,
2: més consultes, peticions o, mm-hmm, suggeriments. Hi ha una bústia habilitada, que crec que és la bústia general del museu,
0: sí,
2: és molt fàcil de trobar.
0: Sí, per rebre, doncs, millores, possibles millores que...
1: Propostes,
0: informació sobre accessibilitat, si fem visites guiades per persones amb dificultat visual, és a dir, tenim aquesta bústia del museu que estem oberts a...
2: Sí, que encara que no hagueu pogut venir la sessió participativa, doncs es pot seguir apropant-vos,
0: exacte,
2: al museu i dir la vostra també.
1: Doncs deixem aquesta invitació sobre la taula, que la gent sàpiga, com vosaltres heu dit en diverses ocasions, que el museu és viu i que si s'han de fer millores no hi ha terminis. Vull dir que les poden fer arribar aquestes propostes a través d'aquesta bústia. Agraïm al Miquel Zuzama, arquitecte de GR221, i a l'Anna Isabel Hernández, tècnica del museu, que avui hagin vingut a explicar-nos, doncs, aquesta millora dels equipaments, que els obliga per normativa, però que és una cosa natural, i és que la cultura ha d'arribar a tothom.
2: Exacte.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes
1: que vagi
0: gràcies.
1: Molt bé.
0: Gràcies.

0: Avui al Faves Comptades ens acompanya una figura clau de la il·lustració infantil catalana, la Marta Balaguer i Julià, il·lustradora santcoatenca amb més de 200 llibres publicats i una trajectòria de 46 anys que acaba de ser reconeguda amb el Premi Maria Rius. A més de la seva obra artística, Balaguer ha deixat empremta a Sant Cugat com a professora de l'Escola d'Art i Disseny i el Taller Triangle, on ha format generacions d'artistes. Marta, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies.
1: Bueno, bon dia plujós.
0: Bon dia plujós, això sí. Però pot ser un bon dia, també.
2: Bon dia, i tant.
0: Primer de tot, enhorabona per aquest Premi Maria Rius que has rebut aquest octubre. Com vas rebre la notícia? Com ha sigut rebre aquest reconeixement?
1: Bé, doncs va ser com... Em vaig quedar sorpresa per la... quan vaig rebre la trucada, vaig pensar, ai, per què m'ho diuen a mi, saps? Com, ai, com si vingués de la lluna. Però després molt contenta, perquè més la Maria Rius és una persona que és una il·lustradora d'una generació una mica anterior a la meva, amb qui doncs, vaig estar a la junta de l'Associació d'Il·lustradors al començament de tot, diguem-ne, quan es generava tot. I després una persona que sempre, bueno, sempre he tingut al costat i... Clar, fa gràcia, fa il·lusió.
0: Fa especial il·lusió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No és el primer premi que reps.
1: No.
0: De fet, al llarg de la teva trajectòria has estat guardonada amb el Premi de la Crítica Serra d'Or, amb el Premi Apeles Mestres, amb l'Azaria d'Il·lustració, el Premi Junceda d'Il·lustració. Quina sensació et dona quan acumules tants reconeixements a la teva contribució al món de la il·lustració?
1: Bé, són reconeixements, però és treball, no? És com, i també és vida, perquè, clar, tots aquests premis han sigut al llarg de la meva història, que són bastants anys, vull dir que...
0: Com és la, com definiries la teva il·lustració, el teu estil, si és que s'hi poden posar etiquetes, no?
1: Bé, ha anat variant al llarg dels anys, o sigui, del començament que en sabia bastant poc, a anar aprenent i anar provant, i jo crec que sempre hi ha... tot i els canvis, sempre hi ha una cosa... Clar, hi he explicat històries, o sigui, també he escrit, vull dir, he escrit i he dibuixat.
0: Has fet guió.
1: Sí, i també he escrit algun dels llibres que he dibuixat. Llavors sempre veig que hi ha com un... Sempre hi ha com una part, així com humorística, una part tendra, una part d'aventura, sempre aquesta... També unes ganes d'emocionar. Jo crec que no sóc una il·lustradora... Super. No sé, he pensat, no sóc una superil·lustradora, però utilitzo la il·lustració així d'una manera que arribi, o sigui, que emocioni o que faci així.
0: Com una eina, no?, per arribar a les emocions.
1: Sí,
0: a les
1: és com una manera d'expressar-me, perquè jo sempre he dibuixat, sempre he fet gravat a l'Escola d'Art, he estat donant classes de gravat, d'il·lustració, d'animació, sóc una mica...
0: Polifacètica.
1: Sí.
0: De fet, ets llicenciada en Història de l'Art, però també vas diplomar en Antropologia.
1: Sí.
0: No sé si precisament aquesta part de l'antropologia també té un pes en la teva manera d'explicar les històries.
1: Suposo que és que jo quan vaig fer Història de l'Art, de fet, volia fer Antropologia. En aquella època no existia com a llicenciatura. Ho vaig fer totes les matèries, però no existia. I suposo que és el descobriment de que m'interessa l'humanitat, diguem, no el saber de les coses. No ho veig... No crec que hagi aplicat a la il·lustració, però sí que m'ha fet pensar, o potser és la meva motivació, no? Una mica veure què passa, no sé, és tot això, però directament no, és indirectament, crec que sí.
0: I recordes si hi va haver algun moment clau on tu vas decidir que et volies dedicar al món de la il·lustració? Perquè ara em deies, jo volia fer antropologia.
1: Sí, no, però jo ja dibuixava... O sigui, en el dia aquest que em van donar el premi anava a dir que jo era una tastolletes, però no puc dir-ho perquè tastolletes és una cosa de que vols fer moltes coses i no fas cap, però penso que sí que les he fetes, m'he de reconèixer que sí, però sí que m'he interessat com moltes coses alhora, és com si hagués viscut la vida en cercles, no? Hi ha una part com més teòrica, hi ha una part més pràctica, i també he fet coses d'animació, de titelles, o sigui, jo crec que al final és com explicar històries a través de l'escriptura, dels guions i de les il·lustracions. I això des de sempre, o sigui, des de nena. Per tant, jo no vaig dir, seré una il·lustradora. No, és com una cosa natural, perquè jo vaig estar a l'Institut del Teatre fent titelles.
0: Justament així vas començar, no?, fent classes de titelles a l'Institut del Teatre amb la teva germana.
1: Bueno, aquí no. Jo vaig anar d'alumna, també el primer any que existia, vull dir, és que sempre com allò els primers anys,
0: no? Pionera.
1: Sí, i després jo vaig estar en un grup de teatre de carrer, de titelles... també fent teatre d'ombra, sobretot, i amb la meva germana vam fer un grup que es deia Les Cubanites, que fèiem teatre d'ombres, i també és com aquesta manera d'explicar històries, i també explicar les històries, amb viva veu també m'agrada veure què passa, no?, les cares dels nens, i Sí, sí.
0: Com recordes aquesta etapa així més primerenca de la teva carrera?
1: Bueno, molt divertida, perquè era molt... molt... Sí, era, bueno, és que feia moltes coses alhora. O sigui, estava estudiant a la universitat, estava fent titelles, havia fet gravat, també estava en una escola fent de bibliotecària i de classes de plàstica també als nens. O sigui, no entenc com ho feia tot, no? Però era com tot molt mogut, i dius, és que... I després també penso que a vegades algun de les meves històries, els meus contes que he fet, són finals d'etapa. Per exemple, és un que he portat ara, que és molt antic, que era també un final d'etapa, d'aquesta etapa així titiritera o teatrera, que era el Jamet de les Xanques.
0: Aquest es considera la teva entrada, no?, al món de la il·lustració?
1: Sí, és un dels més entrades com a text i il·lustració completa, però vaig començar una mica abans, eh? Vaig començar abans d'aquest llibre, però així com...
0: I el d'en Jaumet de les Xanques és un punt d'inflexió?
1: És un punt d'inflexió. Ara, quan el veig, dic, com em van deixar publicar? Perquè la il·lustració, doncs, unes pàgines eren més grans. No en sabia prou, encara, però sí que hi havia alguna cosa que explicava una història que tenia a veure, clar, tenia a veure amb el meu grup. Aquí surto jo, surten amics meus, el Jaumet existeix, tot l'aventura...
0: És una mica autobiogràfic.
1: Però, bueno, és ficcionat, però era aquell moment que acabaves amb Cercavila, Esther allà a les Xanques, i li dic, què passaria si no te les poguessis treure? I a partir d'aquesta pregunta, que és molt Jani Rodari, aquesta pregunta, doncs fas el conte, fas història.
0: Mira, ara que parles de Jani Rodari, quins han sigut els teus referents? No sé si coincideixes que a casa nostra el món de la il·lustració té nom de dona, no? Quan parlem d'il·lustradors ens ve el cap Roser Capdevila, Pilarín Vallès, la Fina Rifà, la mateixa Maria Rius...
1: La Carme Soler...
0: Tu en sabràs moltes més, eh?
1: La Montse Ginesta, així... Però, bé, és aquest moment, també, perquè, clar, si mirem abans de la guerra, doncs tenim el Junset, de l'Opiso, tot tenim la Lola Anglada, la Mercè Llimona, després, just després, i sí que, clar, potser constar una mica relacionat amb el que és el llibre per nens, diguem-ne. Però, sí, en aquesta època, sí, seria una mica llibre per nens, però clar, la il·lustració és molt més àmplia i hi ha una barreja de tot, i en aquests moments és general, és múltiple, sí.
0: Qui et va marcar més en el teu estil, en el teu traç, en el teu dibuix?
1: Bé, jo crec que seria aquesta barreja, de, no només del dibuix, sinó de... O sigui, jo, per exemple, soc molt tintinera, diguem-ne, o l'Artur Racam antigament, la Lola Anglada, perquè escrivia i dibuixava alhora, i això, uf, això és el que jo vull fer, no? La Fina Rifà, que va ser la meva mestra a l'escola, o sigui, de nena petita, de nena. Per tant, jo la veia dibuixar i feia classes i sempre he mantingut una amistat molt gran i són els primers dibuixos que veia. Clar, és la represa després del franquisme més dur, diguem, al començament, que es comencen a fer textos en català i comencen, per això també entre la Maria, tothom, no? Fer, i la Fina Rifà fent llibres per aprendre a llegir en català, que era el moment aquell. I bueno, doncs molta gent m'ha influït tant de fora d'aquí Catalunya com de Catalunya, els antics, els aquests. També la meva companya, la Montse Ginesta, que era companya meva i amiga meva, que també vaig veure que havia fet un llibre així com... Pots fer un llibre que pots escriure, pots dibuixar, pots fer-ho tot, sí.
0: Has publicat més de 200 llibres.
1: Molt, sí.
0: Suposo que no es pot triar allò del preferit, però sí. No sé si n'hi ha alguna que tingui algun significat especial per tu, que hagi marcat un abans i un després en la teva carrera.
1: N'he portat uns quants que he pensat en això, no? Dic, a veure, perquè al final, com resumeixes, un és el Jaumet de les Xanques, hi ha un llibre que, ara no sé l'ordre, però Quan plou de nit, que aquest és un conte que no està descatalogat, com molts dels altres que tinc, també, perquè ja han passat a la història, però aquest, per exemple, encara tinc exemplars, quan el dono, sempre em diuen, és que cada nit li he d'explicar al meu fill, a la meva filla, cada nit, i vinga, i vinga. I és un conte que no sé què té, que té com... que arriba al cor dels nens, no?, perquè va explicant una història i encara els agrada molt. Un altre llibre, també, així com clau, que va ser llibre de bòlics, l'equidambres i altres espècies, que és el que va guanyar aquell premi, que ho vam fer amb el David Sirici, que ara, crec que viu per aquí a la vora, ara. I és un llibre com molt raro, que eren com poemes, que escrivíem, dibuixàvem i escrivíem com alhora, aquesta combinació també que sempre m'ha agradat. I no sé, el Quinerit de Reis, que també passa a Sant... Bueno, tant aquesta passa a Vall d'Oreig, que no ho dic, però és la casa de Vall d'Oreig que existia, i aquest és Quinerit de Reis, que el vaig escriure pel Triangle. O sigui, vaig fer un text perquè es pogués dibuixar, explicar, fer una comèdia, diguem-ne, a partir d'aquesta història. Després vaig veure que funcionava i el vaig fer. I també li van donar el premi Lazarillo, crec que era aquest, sí? bueno, crec que era aquest llibre, i l'última imatge passa a Sant Cugat, o sigui que...
0: Per tant, evidentment, Sant Cugat ha marcat també les teves històries,
1: clar,
0: oi?
1: Sí, sí, penso que sí, eh? I està dedicat a la gent del Triangle, els nens que han participat, sí, sí, sí.
0: Clar, perquè més enllà de la teva feina d'il·lustradora, de guionista, amb el còmic d'aventures i desaventures de la Rita Pinyada,
1: entre d'altres... Dibuixa la Cristina Los Santos, i portem uns quants anys ja.
0: També has impartit docència, ara parlant del taller Triangle, ets una de les fundadores del taller Triangle, va ser classes durant pràcticament 10 anys, he trobat, del 83 al 92.
1: Ostres, jo ni recordo, perquè sí, amb l'Alba Serra, que és la que em va venir a casa a buscar, quan jo estava amb un nen petit i pensava, què m'explica? Però sí, sí, la vaig seguir i vam muntar primer amb un Sabato i una Espardenya, aquells inicis, però que va funcionar molt bé, i encara funciona i és un referent des de fa tants anys. I...
0: Més de 40 anys.
1: Sí, llavors hi havia en aquell moment la Montse Espanyol, que també aquí és de Sant Cugat, hi havia l'Agnès Trias, hi havia la Georgina Vila, que ha estat durant molts anys allà també ella, fins fa poc que es va jubilar. I és un referent encara. Jo després vaig fer com uns anys més intensos i després feia com col·laboracions amb temes com de fer contes, ombres xineses, coses més dels meus rotllos.
0: Què em vas treure del taller, tant a nivell professional com també a nivell humà?
1: Mira, jo hi ha una cosa que he pensat de tota l'època de fer classes o d'impartir classes, que hi ha una cosa que m'interessa molt. Són els meus companys de treball. O sigui, els nens, evidentment, o la gent amb qui treballo, o sigui, m'encanten els alumnes, és qui et donen com l'energia per... O sigui, de fet, aprens molt, però també aquesta part dels meus companys i companyes, perquè també aprens molt veient la manera com ho fa cada un. I això a vegades hi ha gent que diu, ai, aquell fa això, i... No, doncs a mi al revés, m'ha interessat molt tant l'escola d'art, que he vist gent treballar amb totes les maneres diferents i m'ha agradat molt, com el Triangle, que sempre he admirat també a tots els meus companys i tota la gent que ha treballat després. És, no sé, explicar això. I clar, evidentment, quan he donat classes, per exemple, a l'Escola d'Art...
0: 20 anys a l'Escola d'Art i Disseny. Sí. No sé si sempre has impartit les classes de gravat i d'il·lustració.
1: Primer vaig començar fent gravat, poques hores, jo ja, poquetes hores, així, no? Però després vaig acabar fent tècniques d'il·lustració, després portant els treballs, els projectes finals, que això m'encantava, que ho compartia amb la Sònia Pulido, que és una il·lustradora així, que treballa per als Estats Units i tot això. Dos maneres de fer molt diferents, però vam treballar superbé. I clar, i animació també...
0: Clar, perquè l'ofici deu haver canviat moltíssim en 46 anys de trajectòria.
1: Jo feia aquesta part del stop motion, de la part de construcció i de guió, que també és la part que també jo conec. I clar, dic, mira, és com... que m'ho he passat molt bé, la veritat, eh? Que el jubilar, això aquesta part l'enyoro, entrar per la porta de l'escola i veure doncs, un alumne, un company, o tenir la classe, allò, que et doni guerra, també, energia i guerra, allò que dona per fer, no?
0: Sí. Clar, sovint diuen que ensenyar també és aprendre, no? Constantment.
1: Totalment, perquè és que et passes la vida buscant, també, amb una mentalitat d'una mica detectiu, pensant, mira, això i això els hi portaré, perquè això farem això, perquè allò els interessarà, aquestes il·lustracions, o aquesta exposició, o aquesta tècnica, a les tècniques de gravat que jo feia, que és un lloc que tothom s'ho ha passat molt bé, perquè és un lloc molt meravellós de fer treballar. Molts alumnes aportaven invents, diguem-ne, que jo tenia una llibreta, anava apuntant, i dic, mira, aquesta idea l'ha fet tal persona, i deia, bueno, quan ho explicava una altra vegada, dic, mira, o això ho va inventar aquest, o va l'alumne, l'altre... Clar, sempre han fet... És com l'energia aquesta de la creació que...
0: Se'ns està acabant el temps, Marta, però no m'agradaria acomiadar-te sense que poguessis donar, no sé si un consell, perquè a vegades això dels consells sembla pretensiós,
1: ja,
0: no?
1: Però difícil, sí.
0: Algun missatge per a aquells joves i aquestes joves, o no tan joves, perquè mai és tard per començar a dibuixar, oi?
1: No, aquí a Sant Cugat tenim ja joves que han sigut alumnes meus, que, no sé, per exemple, l'Estefania Zorita, que té llibres publicats, o l'Anna Bustins, que també fa gravat. Ara no em recordaré de tots els noms, però hi ha gent que... I, clar, o sigui, a l'escola s'aprèn molt... Seria com molt així, com tot condensat.
0: Intens.
1: I molt intens, com 2 anys o 3 anys, així, allò, tot ràpid, aprenent, pum, pum, pum. Després és una mica com posar-ho així amb tranquil·litat. Si pots continuar aprenent una mica més, també. Clar, en aquest treball s'ha de treballar molt, s'ha d'insistir molt. És difícil perquè no és allò de dir, bueno, busco una feina, un horari, aquest tema més complicat de l'autònom, diguem-ne, i treballar molt i no perdre l'esperança, però sí que s'ha de pencar molt, molt, i anar veient una mica què passa al món i obrir-se i veient què passa, què passa, què passa, i en aquí està, no sé.
0: Doncs amb aquestes paraules, Marta Balaguer, ens acomiadem. Ens ha quedat curt, per tant, ens emplacem a tornar-te a convidar un altre dia. Per seguir amb aquesta conversa. Enhorabona un cop més per aquest Premi Maria Rius.
1: Sí, sí, molt bé.
0: I moltíssimes gràcies per venir a fer aquesta estona de tertúlia, d'aquesta trajectòria de 46 anys amb nosaltres.
1: Per tu, que ha sigut agradable, no?

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutricionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Pidi, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre
1: colàgen... Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré. Dius,
1: home,
2: un dia
1: jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que tampoc ho entenc. Per la cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, diguéssim. Les dues. Les dues.
2: Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull que em
1: sortiguin
2: moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones... Perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons, és millor no dir-li. Per exemple, ai, mira,
1: se
2: t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no? Sí. Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu ho diguis, que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Pili, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió. No sé si estic fent una reflexió molt reflexiva, molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui alguna cosa sobre mi, no m'importa, però, ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no? Sí. Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: Mm. A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, sí? No? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, i sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. especialment a partir dels 30-40, doncs, aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh. de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Nai l'ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums, sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, Clar. O sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou, és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un peto.
2: Un peto molt gran.
3: Continguts en xarxa.
4: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
6: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
5: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
8: Mossèn Cinto Verdaguer és un poeta del que ja hem parlat moltes vegades, anomenat com a pare de la poesia catalana. Escoltarem la cançó del Reier. l'analitzarem una mica. El poema és una declaració d'amor a l'ofici i a la natura salvatge. Diu un fragment: «Som fill del Noguera dins d'un rai nesquí. El raier no només treballa el riu, sinó que n'és part d'ell, se sent identificat amb el riu, amb la natura, i el rai és el seu bressol o la seva llar. És un ofici com a vida. Tal com diu també, ma esposa és raiera, raier vull morir. Expressa una vocació total en l'ofici que ens transmet en aquest poema, on es viu tota la família». Escoltarem un fragment d'aquest poema musicat per Jordi Verdella. Cançó del raier. Sóc fill del Noguera, dins un rai nesquí. M'esposa és sa raiera, raier vull morir. Lo bon temps del fadrinatge lo passa fent de cuer. Més quan tinc seny i coratge, prompte em farem davanter. Deix cavall de la riera, prenc la brida barruera i als torrents i a la ribera vaig dient: «Pas al raier!» Des del marge del rai cordejo, si li costa de passar, pels congostos barranquejo com serpent pel pedregar. Quan per una ensopegada s'esdevé una embarassada, dono al rai una girada que el fustam torna a viar. De cinc trams l'orratge viu, de la Pobla Balaguer lo empeng i los arrio com s'arrua el traginer. Tot sovint l'orrai s'apunta, i quin treball si es desconjunta trabucant aquell que el munta com cavall al cavaller.

0: matí.
1: A Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
4: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interior de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interior de domicili que vam tenir l'any passat.
3: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials, una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur, una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la Lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regla i sense límits.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, eh?, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, oh, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
6: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i d'acompanyar-te.
5: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna, sembla un llibre de Tintín, no?
6: Sí, sí.
5: De la podria ser. Tierra a la Luna?
6: Podria ser, podria ser.
5: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
6: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer...

0: part de l'Agència Espacial Europea, és sí. la Big Mama de les...
1: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
0: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere, no. ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
1: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com sí, va sí. ser tot, però sí, ho vaig fer sola i des de casa es podien formar teams, teams perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo en tenia que fer un projecte suficientment bo, requeria de treball, però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí. I em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris una miqueta friqui amb aquest temps. Estic pensant, rumiant, potser a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però mm-hmm. això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau!
0: Escolta, i en les bases no posava en cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana no podies tenir el premi?
1: Sí que ho posava.
0: Sí. Posava per una lletra petita?
1: No, era el mateix tipus de lletra. Ah. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta ja a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadores per al reciclatge lunar, i vaig pensar, ostres, potser em presento. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet, entre mig de tota la tormenta, que és l'enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells havien de pujar amb aquest tren, que mm-hmm. no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, que el tren passa una vegada i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, i em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, va dir, la mama està més rara. Però,
0: Ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
1: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar a la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els hi vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo per veure que la NASA no digués que no, no? Uh-huh. I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, diu, no pot ser. No donava crèdit ni jo ni la meva família.
0: Com és aquesta trucada?
1: És vull molt dir, fort.
0: Hola, buena, soy la NASA.
1: Sí, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
0: Vale.
1: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els diuen, mama, ha fet el projecte, i ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
0: Un altre ritme.
1: Jo deia que sí a tot, perquè dic, a veure si ara diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Van pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar. I sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Diu, que pesaos. Diu, bueno, vale. Diu, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no vaig comunicar, no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria, i no. I no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé. I era tot molt Almodóvar. I quan vam escoltar que deia l'única guanyadora internacional, Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què.

0: Diuen, no? I ja quan no, fan com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc. Ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana i pel·lícula internacional.
1: I tu la millor pel·lícula
0: estrangera. I jo la meva pel·lícula internacional. Sí, l'única.
1: O sigui, que ets la nostra Almodóvar
0: de tort. Sí, total. Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA a buscar projectes innovadors, però posava el premi $1 milió. I en aquell moment, quan guanyem, dic guanyem perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita. Yeah. No, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
1: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta.
0: Jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens, que es poden fer coses. Que
1: la mama no...
0: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què, i això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan la NASA va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. L'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar i que t'ajudo, i esponsos i de tot. I dius, espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Que era un model entrenat a mia i que feia la simulació de que estem allà a la Lluna, no? La NASA va treure les bases, i aquí sí que va donar una miqueta de canvi, una canvi a la segona part del partit, i va dir que si eres internacional no podies participar. O sigui, ja no és que no cobris, sinó que no pots participar. Ostres, jo vaig pensar, ostres, ara guanyo, m'han posat aquí una miqueta el caramel i ara no puc anar a la segona fase. Sí que podia fer echar la llei, echar la trampa, participar amb gent que està treballant allà.
1: Amb un equip winner, no?
0: Es va posar en contacte amb mi empreses d'allà. Però aquest no era el meu propòsit. El meu propòsit era treballar des de casa, intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita que I llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA i vaig dir, com pot ser això? I em va dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no, no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè ja he mirat a les bases.
1: Tampoc?
0: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig com una oportunitat per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa que
1: pots i
0: que
1: ets capaç.
0: Fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no?
1: De la Lluna a Mart, no?
0: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a distància, sí de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, però això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
1: El regolito, explica'ns, és pols?
0: És pols, són minerals, que estan micronitzats, són molt petits, i, és com si fos la sorra de la platja, són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna, que jo vaig guanyar, era una miqueta, què fem amb els residus que hi faran quan estiguin allí les missions, no això que han anat ara, que no han baixat, sinó com, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps, què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
1: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
0: Sí, no. Aquest podria ser un projecte i aquest... A lo millor jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per la NASA, això no és broma, no? Jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar, tot el que passi s'ha de fer allà. Lluna no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia a les rules, a les normes, que baixar un quilo de brossa costava $50,000. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
1: Exacte.
0: I pensant en l'economia circular que tenim aquí a la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apollo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una bosseta, jo vaig pensar, vaig pensar una bosseta, han anat a un laboratori, i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA, un Random Forest, que fa simulacions, i a partir d'aquí intenta veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero. No? I entren 4.500 i surten 50. La resta s'aprofita allà.
1: Vaja.
0: Com ara formigó lunar, que és el que la gent ha posat a tot arreu, surt el formigó lunar de la Lluna, és aprofitant la brossa, que li podem donar un altre ús, amb l'economia circular i amb els minerals que tenen propietats. No?
1: Per tant, vull dir, no només per la construcció, sinó també per l'alimentació, entenc que...
0: Bueno, amb aquestes coses ja el projecte de Marte alguna cosa tindrà res a veure, i amb els minerals sobretot. No diré perquè estic en ple. Amb el procés aquest ara mateix, que s'entrega properament.
1: Per tant, realment el que has après és que a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
0: Totalment, no? I moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit, que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? Que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
1: A l'Antàrtida o...
0: Sí, a llocs que siguin. Això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
1: Escolta'm, i o sigui, el càncer, tornant una mica a intentar donar-li un...
0: Té un sentit, sí.
1: Té un sentit, no?, amb tot això.
0: Sí.
1: Tu canvies la mirada.
0: Totalment.
1: Explica'ns això, perquè això hi ha moltes oients que segurament, si no en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
0: Clar.
1: I tu no les vas penjar.
0: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això sap el que és, o sigui, és un palo, els nens eren petits i dius, com ho pot ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i a lo millor precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto, entre comilles, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos, perquè tinc molta fibra, i qualsevol nòdulo sembla que és, i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, buah, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? I comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita, bueno, va venir això de la IA, de no sé què, jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren, tota la vida a l'estació. Tota la vida a l'estació, mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar al càncer de mama, no va ser el de la NASA.
1: Què dius?
0: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir... Torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic. Ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc... Vinga, va, repetimos, por si acaso.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: i encara estic fent coses. Amb l'esperança, perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida,
1: sempre.
0: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde. No, nosaltres ens posem al límit, no, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé. Ostres, sí, el que passa que a vegades
1: costa
0: i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
1: Sí.
0: No? I pensava que això, que era, als 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i algo m'han donat l'alta definitivament.
1: Jo felicitats.
0: Continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses, continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
1: Sí, va, sí, no, res et regalen, no et regalen
0: si
1: res.
0: T'explico, però no és fàcil.
1: No és fàcil,
0: no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, quin injusto, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no? Mm-hmm. La NASA ha enviat a mi a casa un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes però s'obriran finestres, no? Mm-hmm. Una finestra s'està aquí, una finestra és poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho he fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè feia 3 anys que no vaig, no?
1: Això estaria molt bé, sí.
0: Això és... jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 56 anys... Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena...
1: Em queden 3?
0: Però i què? I què?
1: No,
0: jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, i continuo fent coses. I, bueno, la vida no acaba.
1: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
0: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
1: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
0: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, perquè a mi, si estan als hospitals plens de gent. El que passa que a vegades ens oblidem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament, i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has de lluitar amb això i no passa res.
1: Escolta, què has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
0: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poc de sobrar. Sí. Els nens a vegades et posen en el lloc, eh?
1: I et baixen,
0: perquè s'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré, perquè no sóc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família no es pot després... No, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo. Però si no, perquè ho acceptin.
1: Però els perdona, és que...
0: I a mi això, he guanyat confiança, el que et deia. Ella diu, vas de sobrar? No. Jo confio en les meves possibilitats.
1: Clar que sí. És que,
0: si no ho faig jo, qui ho farà?
1: Exacte.
0: Qui ho farà?
1: Però jo ara confio molt en tu.
0: Sí?
1: Sí, les nostres
0: oients també. M'escoltes?
1: T'escolto.
0: Que guai.
1: Escolta'm, i amb tots aquests projectes, què es farà de tot això? La NASA ho farà?
0: Clar, la gent em pregunta, què guanyes amb això? Res. O sigui, jo no tinc
1: un contracte... No
0: es poden fer? Jo no tinc un contracte milionari darrere de tot això, que digo, escolta, no. El projecte de la NASA no estava protegit, o sigui, no perquè no ho posava les bases, vol dir que jo amb aquest projecte pugui fer el que vulgui.
1: Vale.
0: Sí que s'han interessat empreses, no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra aquí,
1: vale.
0: I col·laboro amb elles, i bueno, estem fent coses. Però és que a vegades, clar, la gent... perquè has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? En alguna beguda, que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa l'etiqueta als ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No. Jo, si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això, prova-ho i a veure si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... I que amb això surtin en oportunitats, jo soc freelance i em dedico a això i assessoro empreses, i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
1: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort...
0: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
1: Bueno, enginyera, no? Clar, tècnica, digue-li tècnica.
0: Sí, bueno, soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que, encara que jo soc de que pensar de que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant, que hi ha molta informació, estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars. Sí. O sigui, ja no podem estar... No, és que jo soc enginyer de mines i d'aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a les... a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyer aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor o no. Són perfils ara...
1: obrim els perfils.
0: Obrim i hem d'obrir mires. I amb el gènere també. Això va de persones. Això no va de gènere. ¿Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
1: Bàsicament, sí.
0: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment, jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones. Això va de persones i va d'empenta, de querer lluitar,
1: De voler estar allà i lluitar i
0: sí,
1: per atar.
0: Sí, perquè una dona has de demostrar... No, jo el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
1: Vale?
0: I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser els projectes i va de persones, no?
1: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error...
0: Jo no sé per què, perquè fixa't, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havia jornades de portes obertes, jo vaig anar perquè on van les meves amigues aquí? Doncs jo l'altre, sempre soc una miqueta fri, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, dret? Doncs jo l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria hi ha algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències amb... Jo soc alumni de la UPC i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser els referents. Jo no sóc un referent perquè vinc de volta ja, no? Però potser la gent jove que està així que haurien de fer soroll i dir, escolta, que potser associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això ja dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector, no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
1: I ha crescut, eh?
0: Sí, ha crescut. Jo al meu moment sembla que era n'hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Haurien de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
1: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que
0: home, jo vinc de volta, ja.
1: Bueno,
0: ja ho han dit de volta, que no sóc una influencer que a la gent jove em miri a mi. No
1: ets un influencer. Clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
0: sí.
1: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li hau la manta a la cabeça.
0: Clar.
1: I...
0: Clar. Però això...
1: Sí que ets una...
0: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
1: no.
0: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i envieu-me una miqueta el missatge, que sóc de... que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè... hielo i tot aquí...
1: Perquè no se t'escalfés amb
0: els càlculs. Perquè estava allà que no podia, no sé què. Una passada. El meu home deia, però això que és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dient, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig dir als nens, bueno, ara vindrà la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte d'Esperança, no tot és un tema econòmic, i els dic, vale, mama, i el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere als medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què, o sigui, es tancaven portes i jo anava... I això és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final, i a vegades no té recompensa. No passa res. I a vegades no és el camí. Direm, és que sembla... Tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats. I això no. Això també forma part del camí. Vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix. exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat. Fiques el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podia dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir, perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
1: Sí, és
0: veritat. I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a per ell. ¿Vale? I,
1: és una mica aquesta, no? La idea aquesta, que, la volies, confessió, no? Clar, que volies donar-li als teus fills, clar, el treballeu, treballeu, que la cibada guanyareu.
0: Efectivament, efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva. No mirar sempre al costat. Jo els deia als nens, no? La meva filla jugava a tennis, i sempre miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. És que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. ¿Vale?
1: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
0: Fixa, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase n'hi ha alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una, sí, com una pista. I dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Però, bueno, seria una experiència. Baixen ràpid, eh? O sigui, que almenys una setmana puges i baixes, no?
1: Bueno.
0: Mart és una altra cosa, no? Això
1: Mart és una mica més complicat.
0: Ostres, són 7 mesos i ja és una altra cosa, sí.
1: No, Mart no. Escolta, quin consell? Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
0: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
1: Ah, exacte. Parles amb la...
0: Sapiguent el que sé ara.
1: Exacte.
0: Com si fos la meva mare. O què?
1: Bueno,
0: una cosa
1: si
0: així, no?
1: Tu,
0: algú...
1: Però gran.
0: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigo. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber, i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui, o sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen. Vale? I això, moltes vegades penses que no, penses que no és el camí, que estàs equivocat i això no sé què. No, confia. La paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Mart li dic Esperança i Esperança 2, perquè clar, hi ha quina esperança, la primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
1: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
0: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
1: Veus? És que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem de preparar uns entrepans
0: i continuar,
1: ja sopa,
0: no?
1: Pim-pam.
0: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
1: Me n'alegro.
0: És superinteressant i encantada de...
1: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
1: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de llibres.
2: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
1: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
2: Que bé, a nosaltres també, que bé.
1: Vinga, explica'ns, què ens portes?
2: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitat, maternitats en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot. També hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final, perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial que, encara que sigui experiència femenina, Estem a 2026, això és un tema d'interès universal i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026 nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les, hi ha
1: Vinga.
2: Assaig autobiogràfic.
1: Som-hi, per què comencem?
2: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que, això, que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
1: Ui, sí.
2: I què passa, no?, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res, com es feia tot això, no?
1: Puc tornar-lo, doctor.
2: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital...
1: A casa, sí.
2: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
1: Sí.
2: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa. I llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
1: Una inseguretat, no?
2: Total.
1: I que qualsevol ho fa millor que tu, que
2: total,
1: tu seràs
2: total,
1: una mare
2: total.
1: Nefasta que se t'ofegarà.
2: Exacte. Se't caurà el nen.
1: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses
2: sí,
1: que el perdràs.
2: I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyin.
1: La xarxa. Les dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa.
2: Som
1: La Substituta, meravella.
2: Indispensables, sí.
1: A veure...
2: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal i és d'una bellesa estranya perquè... Parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments. I ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre el dol perinatal i és... Vaja, d'una bellesa aclaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com aquest.
1: La veritat
2: és
1: que jo, que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis, i sembla que... Pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim i, a més, et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també, sí, també va tenir,
2: sí, correcte,
1: una mort i avortaments. Em vaig sentir, mira que ja tinc una edat, eh? Mm-hmm. Em vaig sentir tan a prop.
2: És que d'això es tracta.
1: Tan bé, i vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
2: Sí, sí, sí. Això, d'això es tracta, no ho curarà. El dol
1: no.
2: I el dolor no es cura, però acompanya. No?
1: Acompanya i reconforta, no? Mm-hmm. Que bonic.
2: És jo preciós.
1: Jo tinc una mort petita.
2: Mm-hmm.
1: Preciós títol, eh?
2: Els versos de l'Estellers.
1: Una mort petita.
2: Preciós, encara que sigui dolorós. I la tercera tria us porta una novel·la meravellosa de la Maggie O'Farrell, que veig que tu la coneixes perfectament, i us porto, bueno, porto el de la mà que prenia la meva, perquè ara se n'està parlant molt de Maggie O'Farrell, com aquesta autora de Hamnet, no? Que ha fet una novel·la lliurement inspirada en la vida de Shakespeare, però és que és una autora molt prolífica, té moltíssims altres títols, i a mi aquest m'agrada particularment, la mà que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars. O sigui, ella no fa un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamora, no? Els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem, que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als 150 i hi ha una altra dona jove diguem, al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo poques... Vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
1: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
2: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és l'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és l'Acontecimiento. Uh-huh. En català ho va publicar Angle i en castellà ho va publicar Tusquets. Anir-no, bueno, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi, perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. I llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la, diguem, des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Annie Ernaux, jo crec que us encantarà.
1: Segurament.
2: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
1: diu... Pura passió?
2: Pura passió és fantàstic. Pura passió és fantàstic. Però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
1: I és, meravella, també.
2: És una meravella. És una, també, un llibre també que fa molta companyia.
1: Jo recomano Pura passió, també.
2: És meravellós. És meravellós, sí.
1: Annie Ernaux, la jefa, no li has dit?
2: La jefa absoluta.
1: Doncs,
2: de tot això.
1: Molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
2: Angle.
1: Angle
2: Editorial.
1: Perfecte. I no, anem cap al darrer.
2: Aquest, jo crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que passes per moments de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
1: Ai, sí.
2: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes de la Miranda Julai a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen... S'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena... Noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa. Però, realment, diguem que ella és com si, a partir d'aquest moment... No mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones, el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera... Com quan t'enamores quan tens 16 anys, de nou. I és com, ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té, és una veu humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un motel cutre de carretera i allà, en aquell motel...
1: Descobreix el món.
2: És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
1: I què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
2: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom. Jo crec que ja... Això ja és com lectura meva, perquè jo la segueixo a Instagram. És molt curiosa, aquesta autora. I jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda Julai. Insisteixo que és una protagonista sense nom, perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50, i he descobert una nova jo, i jo crec que sí, vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
1: Fàcil. Doncs, escolta, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
2: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina, de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
1: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. No. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi haurien de prohibir les pales.
2: Sí.
1: En algun moment. Piscines, o fer-les en un racó.
2: Piscines en silenci, no? Una mica.
1: Sí, com també el vagó del silenci que exacte. Tenim al Vallès, doncs igual.
2: Jo ho compro, això, Xavi.
1: Que sí?
2: Compro.
1: Bueno, des d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots. Em tinc moltes ganes de Jo tinc un amor petita, però també del de la Mari... Bueno, el acontecimiento...
2: Tots.
1: De tots. Potser... Clar. Potser la substituta em ve més de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
2: És molt divertit, també.
1: Fa molta gràcia, perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
2: Correcte.
1: No?
2: Correcte, sí. És un molt bon regal. O per això, per la persona potser que no té tant el cuquet de la lectura, un còmic sempre és una bona...
1: És una bona entrada.
2: Sí.
1: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran que és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
2: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa és que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
1: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer. Benvinguda a aquest vaixell.
2: Que
1: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
2: Que bé.
1: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... propícia.
2: Llarga vida.
1: Llarga vida, fogots. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, a tu, Charo.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui i la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça, perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Loss, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Big Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. Gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Media, en Pol, en Lluís, el Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu? La samba sigue! I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui hem sabut ja de manera oficial que la final de la Champions masculina del 2029, que jugarà el 2 de juny, es disputarà al renovat Spotify Camp Nou a Barcelona, que està previst que estigui enllestit a principis del 2028. A tot això hi tornarà al present. Demà mateix juga el Barça, partit de Lliga precisament al Camp Nou contra el Racing de Santander. En una sisena jornada de primera masculina cobra avui l'Espanyol, la Butarque contra el Rayo Vallecano, en farem una prèvia extensa. I també aprofitarem avui per repassar la situació al grup 5 de la tercera federació masculina, després de dues jornades, amb la mirada posada també ja a l'inici de la Lliga Elite, aquest cap de setmana ja vinent, en què destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, ara ho dèiem, l'Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
1: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, en triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, en victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich.
0: Recordem que la final d'aquesta temporada es disputa a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028 serà a Múnich. A tot això, l'Espanyol obre avui la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González en només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, més enllà dels lesionats de llarga durada Quique García i Javi Puado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Ètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. El duel a les 7 de la tarda.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander, precisament a l'Spotify Camp Nou.
1: Els blaugranes, líders invictes de la Lliga, buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ja compareix en roda de premsa previ, i també un dels nous fitxatges d'aquest curs, Anthony Gordon, que ha parlat pels mitjans del club en les últimes hores. Aquesta any de jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada dels partits de seleccions.
1: L'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visita dissabte, també a les 9, el Ramon Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilerna Lleida.
1: El blaugrana Darío Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Autaman Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
0: A tot això, avui es presenta les Lligues Endesa a Madrid.
1: A partir dels quarts de 8 del vespre tindrà lloc la presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per la humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Perela, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
0: Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
1: I serà Elis John Ndiaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Pierre Oriola, del Kitsaz Manresa, a més de Guillem Vives, del Saragossa, els esblaugranes Kuric, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez, de l'Unicaja, i l'ex del Manresa, volien dir, Mario Santsuperi, del València.
0: Un València que avui és notícia també pel fitxatge sorpresa d'un altre ex-blaugrana, Nicola Mirotić. A l'ACB, amb 5 equips catalans, comença el cap de setmana el 26-27 de setembre amb la primera jornada.
1: Abans, aquest proper cap de setmana, es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i 2 equips catalans buscant el títol. La penya contra, volíem dir, la penya com a equip anfitrió, s'estrenarà a la competició en la primera semi contra el Baskonia, mentre que el Barça s'enfrontarà al València en la reedició de la final de l'ACB del juny passat, amb triomf per a conjunt valencià.
0: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Femenina Endesa amb 2 equips catalans.
1: Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu i Iliana Martín, una de les peces destacades de la selecció espanyola, ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya, la de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz, del Saragossa,

0: Cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
1: Amb el Mataró s'entendreu que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard. Es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femenina entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis el Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semis s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
0: I un últim punt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or del mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
1: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics per tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992. El Manresà va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 10 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença la sisena jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque a les 7, ara en parlem, al camp del Leganés, i en fem la prèvia extensa, però abans mana el directe i toca escoltar l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en la prèvia del partit de demà al Camp Nou contra el Racing de Santander. L'escoltem en directe.
1: Jo no vull trencar rècords. Nosaltres volem guanyar partits. Volem guanyar tots els partits. En això és en el que ens centrem. Ara volem guanyar el següent partit. Jo no penso en altres coses. Simplement penso en el partit de demà, perquè demà tenim un partit a casa molt important contra un rival que ho està fent molt bé. L'entrenador ha fet una feina fantàstica. És increïble veure com juguen les segones jugades, les dominen molt bé, ataquen en profunditat. No serà un partit senzill i necessitem que tots els jugadors estiguin concentrats, endollats i que demostrin que som millors. I no serà fàcil, però podem fer-ho.
2: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Carrera de Mundo Deportivo. Incidint en el tema de trobar seleccions, aquest estiu heu fet canvis al departament mèdic. Et volia preguntar si aquestes dues últimes jornades abans de l'aturada les afronteu amb alguna diferència de gestió respecte a la temporada passada. Gràcies.
3: Our players.
1: Et refereixes als jugadors? Sí, clar. Hem de gestionar-ho. Avui hem fet una sessió més de recuperació. La càrrega no ha estat massa alta i demà ja veurem qui pot sortir de titular. Hem de donar potser menys minuts a alguns jugadors. Això és l'important ara. Tothom vol jugar, tothom vol sortir de titular, però ho hem de gestionar.
3: Què tal, míster?
0: Hansi Flick en directe, com dèiem, en aquesta prèvia del Barça-Racing de Santander. Demà l'escoltarem el més destacat del que està dient en aquesta prèvia. Com dèiem, parlant de la gestió de minuts, tenint en compte que aquesta jornada intersetmanal el Barça tornarà a jugar a part de demà dissabte al camp del Sevilla i després ve una aturada de gairebé 3 setmanes de Lliga, amb que la majoria de jugadors, això sí, aniran amb la seva selecció. Veurem si titular demà un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat pels diversos mitjans, inclòs els del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 de mitjana per partit.
4: Estem molt contents, sabem del que som capaços. Crec que serà molt difícil evitar que marquem. Crec que la principal virtut d'aquest equip és que trobem una solució en cada situació de partit. Facin el que facin els altres, crec que podem trobar una solució i tenim característiques diferents. Tenim dos números 10, Fermín i Dani Olmo, completament diferents. Lamine pot jugar contra qualsevol. Rafinha té un perfil diferent, també Karim i Joic, i tenim un parell de migcampistes que poden obrir qualsevol defensa.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri i Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà rebent un dels nouvinguts de la categoria, el Racing, que és

0: El recent ascendit, el conjunt Candabra, que ha sumat 7 punts de moment i ve de guanyar, crec que la setmana passada, a l'Alavés. També és de 7 punts i ve de guanyar el cap de setmana l'Espanyol, que avui obre la sisena jornada a Butarque contra el Rayo Vallecano. Ho dèiem ara, el conjunt pericú vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits que tindran 6 dies després de guanyar Pamplona dissabte. Així ho explicava ahir en roda de premsa el tècnic pericú Manolo González.
1: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: Sobre el rival d'avui, el Rayo Vallecano, i les claus d'aquest partit, Manolo González deia això.
1: Bueno, i sobretot en el defensiu l'equip va estar molt bé, la calma que vam tenir en pilota també, jugar més a esquena que altres dies, que també ho vam fer l'altre dia, doncs, bueno, intentar tot això, i sobretot intentar no concedir contraatacs. Ells ja al nivell de transicions són un equip potent, i és important demà, ja et dic, igualar-nos a ritme amb ells, igualar-nos no, i no 70 minuts, sinó 90 minuts, perquè si no aconseguim això serà complicat. Per això demà és molt important jugar amb molt de cap, no ens va al darrer fer un molt bon partit 60 minuts i després no aguantar el ritme tot el partit.
0: I un últim document de l'entrenador blanquiblau, quan li van preguntar pels pocs minuts que ha tingut, per exemple, en aquest inici de curs, a Pol Lozano, que va fer a Manolo González aquesta reflexió sobre la competència que hi ha ara mateix a la plantilla.
1: Tenim més competència també al mig del camp aquest any. Tenim més jugadors, ha tornat Bauza, ha arribat Gavi Moscardo. És el que vaig dir el primer dia, que el nivell de l'equip ha pujat una mica per tots, que tothom té més competència i que és més complicat jugar que altres anys. A vegades no és un tema que el jugador estigui ja malament, és un tema que els altres estan bé. Si mirem amb els centrals, passa una mica el mateix, que hi haurà durant la temporada, entre els 4 hi haurà hòsties per jugar durant l'any. És complicat, també el que dèiem, potser arriba Hartman i tothom pensava que Hartman anava per davant d'Hinojo. I a vegades la competició et posa al teu lloc i també hem de tenir en compte que hi ha 38 jornades i que durant l'any farà falta que tothom estigui endollat.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Rayo Vallecano Espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club pericú no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si hi ha molts canvis a l'11 blanc i blau, tenint en compte, com dèiem, que ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa a l'RCD Stadium contra l'Elx. Per avui, en principi, Jofre Carrera serà baixa a banda dels ja lesionats de llarga durada, els davanters Quique García i Javi Puado, que Jofre, com dèiem, té molèsties al pubis. I més enllà de la primera divisió, més futbol, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina, després de 2 jornades ja de competició. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, encara sense puntuar, 0 de 6. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia. La temporada no ha començat de la forma que s'esperava pel que fa al Club Futbol Badalona. Anecdòticament, l'equip escapulat és el cuer de la classificació després de 2 partits disputats sense haver puntuat encara. I és que la necessitat d'un club històric com el Badalona s'estavella constantment amb la realitat d'una tercera federació molt competitiva, en la qual qualsevol dels adversaris et pot passar per damunt si no s'aconsegueix equilibrar la intensitat amb el joc. Les urgències esportives comencen a fer acte de presència en un equip que està cridat a estar a la zona alta de la classificació. De moment, des de la plantilla es continua treballant amb el convenciment clar de revertir la dinàmica i començar a sumar. Ho explica el mitja punta Josu Rodríguez.
3: Molt tranquil, la veritat. Ja estic molt amb el míster, igual que estava l'any passat. És una forma de jugar que costa molt al principi perquè hi ha molts jugadors nous i això no es veu a tercera divisió. Jo el que demano és paciència, sobretot a l'aficionat, i que confiï en l'equip perquè li donarem la volta.
2: Per altra banda, ja s'ha confirmat que el davanter Toni La Rosa haurà de passar pel quiròfan en els pròxims dies a causa de la lesió als lligaments que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestao. Un cop s'hagi dut a terme la intervenció, es podrà fixar un termini de recuperació aproximat.
0: Gràcies, Ramon. Tornant a la part alta d'aquest grup 5 de tercera federació, amb 4 punts, un empat i una victòria, hi trobem 5 equips: el Cornellà, el Vilanova, el Martinenc, un dels nouvinguts, un de recent ascendit, la Grama i l'Hospitalet. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
4: El centre d'esports L'Hospitalet respira optimisme en aquest inici de Lliga. Els riberencs han sumat 4 punts a les dues primeres jornades, després de l'empat a la primera al camp del Vilanova i la Geltrú i de la convincent victòria d'aquest diumenge per 2-0 davant de l'Atlètic Lleida. Un inici que situa l'equip tercer a la classificació i que ha servit per reforçar la confiança d'un vestidor que sembla cada vegada més sòlid i amb una idea de joc més clara. L'arribada de Raúl Page a la banqueta ha generat il·lusió i ha donat una empenta important a l'autoritat autoestima de l'equip. L'entrenador riberenc està especialment satisfet amb el rendiment defensiu després d'aconseguir diumenge la primera porteria 0 de la temporada.
5: Bueno, pero es que aquí desde fuera se ve todo muy bonito, parece muy fácil, aquí queremos que venga, llegar y pegar, no. Oye, esto tiene su proceso, es que llevamos 2 meses y pico, que al final de pretemporada pues pruebas cosas, rotas cosas. ¿Qué queremos? ¿Encajar 0 goles en pretemporada? No se puede. Que cada uno cabre lo que quiera, que a mí me da bastante igual.
4: I aquest dissabte arribarà un nou repte i dels grans. L'Hospi visitarà el camp de la Unió Esportiva Cornellà, segon classificat, amb els mateixos punts. Un duel entre dos rivals directes en la lluita per situar-se a la part alta de la tercera federació.
0: Gràcies, Sergi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts de la categoria, també, com el San Juan Atlético Moncada i la Pobla de Mafumet, tots dos recent ascendits. Els tarragonins venen de superar aquest cap de setmana al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: L'equip tarragoní es va veure sorprès pel bon inici de partit dels visitants, que van generar diverses accions clares de gol, fins que a la sortida d'un córner Ricky Calamardo avançava el conjunt barceloní. Els pobletans van saber reaccionar abans del descans, però sense trobar el gol de l'empat. Aquest va arribar ja a la segona meitat gràcies a l'encert d'Albert Querol amb un xut des de la frontal que entrava per l'escaire. El context va canviar amb l'expulsió de Bioque, però la Pobla va arriscar i li va sortir de cara quan Xavi Luaces va completar la remuntada. L'entrenador pobletà Xavi Vilagut resumia així el partit.
7: En principi ells han sortit a pressionar-nos molt a dalt, potser no ens esperàvem un equip tan pressionant i que ens emparellava en situacions 1-1, i ens ha costat una mica identificar aquest context a l'inici. Després crec que a poc a poc hem anat entenent millor el que demanava el partit, el context, i després la segona part ells una miqueta més enfonsats, una mica més cansats, l'expulsió canvia una mica tot, fa que hem de ser una miqueta més reactius. Tot i això l'equip seguia sense físicament i amb això hem trobat el segon gol i després l'equip molt bé, ha sabut defensar molt bé l'àrea, un equip que l'ataca molt bé, amb molts jugadors, hem estat sòlids en aquest sentit.
6: Amb una victòria i una derrota, la Pobla es situa a la 8a posició i aquest cap de setmana buscarà el primer triomf com a visitant al camp del Tona.
0: Gràcies, Eduard. I finalment a la part baixa, més enllà del Badalona, que és l'únic equip, com dèiem, encara no ha puntuat, i trobem amb un punt, entre d'altres, a l'Atlètic Lleida, que vol lluitar per tornar a la segona federació, a priori. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Des del club de la capital del Segrià es va deixar ben clar, just després de ratificar-se la temporada passada, el descens de categoria, que aquest curs 26-27 l'Atlètic Lleida vol presentar candidatura per estar al més amunt possible de la classificació del grup català de tercera federació. Una estructura, la lleidatana, que ha incorporat a un director general. Es tracta de José Teortas, que entre altres va ser un dels artífecs de l'ascens a primera divisió del West Ham anys en darrere. Teortas ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio i ha deixat clar que el projecte de l'Atlètic Lleida n'ha de ser un pensat a mitjà o llarg termini.
9: El club ha apostado por intentar de alguna manera, entre comillas, quiero decir también profesionalizar el club, es decir, ordenar todo. Hay gente que está alrededor del club que ya trabaja, ¿no? Y que son gente muy buena. Y bueno, de cara para adentro y de cara para afuera, pues intentar ordenar, intentar generar más recursos, intentar optimizar los que ya tenemos. Y bueno, el apostar, yo creo que el mensaje es no apostar porque no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a medio y a largo plazo y que desde luego pues es un proyecto que quiere estar lo más arriba posible.
8: Una Lleida que abans d'acabar la temporada també es convertirà en Societat Anònima Esportiva i que mirant el proper cap de setmana viurà derbi lleidatà al camp d'esports de manera molt llarga. En clau present i centrant-nos en l'àmbit esportiu, la Lleida ha sumat un punt en les dues jornades disputades. Va empatar 2 davant el Cornellà en un partit on el 85 guanyava 2-0 i va caure aquest passat cap de setmana a la feixa llarga davant l'Hospitalet.
0: Gràcies, Sergi. Això pel que fa, com dèiem, a aquest grup 5 de la tercera federació masculina, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. Destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, després de la permanència del Manlleu i del descens del Vic de tercera, com dèiem, a Lliga Elite. Com dèiem, aquest diumenge, a partir de les 4 i 5 de la tarda, aquest Manlleu-Vic a les televisions locals i a la xarxa Més, la retransmissió de la xarxa. Ràdio Manlleu, Aleu Rubio.
10: L'AS Manlleu ja ho té tot a punt per començar una nova temporada a la Lliga Elite i ho farà amb un partit especialment atractiu, un derbi usonenc contra la Unió Esportiva Vic. El duel es jugarà aquest diumenge quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda al Municipal d'Esports. Els quadribarrats arriben al primer partit de Lliga després d'una pretemporada en què l'equip ha anat agafant forma i ha deixat bones sensacions. El conjunt entrenat per Marc Prat afronta un nou curs amb una plantilla renovada i amb la voluntat de fer una bona temporada. I tot i començar la temporada del campionat amb un derbi, fa que el partit sigui especial. El vestidor volen afrontar-lo amb la mateixa mentalitat que qualsevol altra jornada. El capità del Manlleu, Martí Soler, explica com estan preparant aquest primer partit.
11: Bueno, òbviament és un partit especial perquè al final és un derbi i és complicat enfrontar-lo, agafar-lo com un partit normal i corrent, però nosaltres sí que l'estem preparant així. Vull dir, són 3 punts i no hi ha més. Per molt que guanyis contra el Vic no et donaran un punt més i si perds tampoc te'n trauran un de més. Llavors l'estem preparant com un partit més.
10: Les bones sensacions de la pretemporada i la confiança en la proposta de l'entrenador són dos dels arguments en què el Manlleu afronta l'inici de la competició. A més, el factor del municipal també serà important. L'equip espera comptar amb el suport de l'afició en un partit que, més enllà de la rivalitat comarcal, posarà a prova el nou projecte manlleuenc.
0: Gràcies, Eloi. I un apunt abans d'acabar. En tenis taula. Tocada a l'inici de temporada, molts clubs i jugadors es preparen en diversos tornejos. Un dels més especials ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Hospitalet. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
12: Un any més, el Club Tenis Taula a l'Hospitalet va voler retre homenatge a Òscar Ferrer, exjugador de l'entitat i persona molt vinculada al tenis taula català. Ho va fer amb un torneig que va servir per recordar la figura d'una persona que ens va deixar el novembre de 2024. El president del Club Tenis Taula a l'Hospitalet és Roger Guarts.
13: Ja és el segon any que li dediquem aquest torneig Ciutat de l'Hospitalet doncs en l'Òscar Ferrer. Era una persona molt, molt, molt important a la història del club i malauradament va morir fa 2 anys doncs, molt jove. És de la meva quinta, per tant, sí, som una mica grandets, però ja som molt joves per la mort i el trobem molt a faltar. Era per això.
12: Una jornada que, més enllà de l'homenatge, també va tenir un component competitiu i va servir com a pretemporada per a molts jugadors. Però alhora, el club va voler oferir una experiència social i distesa i va convidar tots els participants a un petit esmorzar.
13: El que volem i estem aconseguint és que la gent surti molt contenta, s'ho passen molt bé, posem molts premis en joc, ara farem també sortejos, amb la qual la idea és que vingui també, estem menjant durant el dia, convidem els participants a fer un pa amb tomàquet amb pernil, si hi ha cafès. Al final doncs, és una competició, és important, però hi ha premis, però també ens ho passem molt bé durant el camí.
12: El segon memorial Òscar Ferrer va comptar amb diverses categories. Els guanyadors van ser Eva Martínez, Aureli Fermentel, Òscar Gallego, Saúl Requena, Edu Solsona i Cristian Callejón.
0: Gràcies, Andrés, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
6: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui amb molt futbol, més de la notícia del dia, la confirmació que l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029, quan l'estadi ja estigui del tot acabat amb les seves obres ara en curs. Avui farem la prèvia de la jornada intersemanal de la primera masculina, que obre avui la sisena, el Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés, amb el conjunt perico que ve de guanyar, recordem, a Pamplona, i buscarà el segon triomf consecutiu, tenint en compte també que torna a jugar divendres el primer partit de la setena jornada, en aquest cas a casa, contra l'Elx. Demà serà el torn del Barça, que juga a casa, a l'Spotify Camp Nou, contra el Racing de Santander. També escoltarem Hansi Flick, que ha comparegut aquest mateix migdia en roda de premsa. L'escoltarem sobretot també sobre aquesta notícia de la Champions del 2029. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb el repàs de com està la situació al grup 5 de la tercera federació masculina. Després de dues jornades consecutives, ahir no en vam parlar, avui repassarem, com dèiem, com està aquesta situació després de dos partits jugats i també ja amb la mirada posada a l'inici de la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana vinent amb un derbi usonenc, per exemple, a destacar, que es podrà veure, per cert, a la xarxa Més entre el Manlleu i el Vic. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
2: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin, això sí, les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, amb triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, amb victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich, amb aquella imatge icònica d'Oliver Kahn, el porter alemany, doncs, al terra, batut després de perdre aquesta final amb remuntada inclosa.
0: Amb aquests dos gols, el temps afegit de l'equip anglès, recordem, per tant, fa 30 anys que no es juga cap, pràcticament 30 anys que no es juga cap final de la Champions a Barcelona. Recordem que la final d'aquesta temporada es juga a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028, la de l'any següent, a Múnich. A tot això, l'Espanyol avui obre la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
2: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, és el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González a només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Més enllà, les lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Poado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Antoni Gorosabel. El duel, recordem, avui a les 7 de la tarda a Butarque.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander a l'Spotify Camp Nou.
2: Els blaugranes líders invictes de la Lliga buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, principalment sobre la notícia del dia, aquesta final de la Champions del 29, en aquest cas al Camp Nou. Evidentment, demà en farem una prèvia més extensa d'aquest Barça-Racing. Aquesta jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada del partit, pels partits de seleccions.
2: No sé si és, perquè l'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visitarà dissabte també a les 9 el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilerna Lleida.
2: El blaugrana Dario Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Automan Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
0: A tot això, avui es presenten les lligues Endesa a Madrid.
2: A partir de 7:45 del vespre tindrà lloc l'acte de presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per l'humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Parella, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
0: El repassem. Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
2: I seran Eli John Ndiaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Piero Riola, del Kit Anas a Manresa, a més de Guillem Vives del Saragossa, els esblaugranes Curitz, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez a l'Unicaja, i l'ex-Manresa Mario Saint-Supery del València.
0: Un València que avui és notícia pel fitxatge, per cert, sorpresa, d'un altre exblaugrana, l'excapità del Barça, de fet, Nicola Mirotić. L'ACB, amb 5 equips catalans, comença el cap de setmana del 26-27 de setembre amb la primera jornada.
2: Abans, aquest proper cap de setmana es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i dos equips catalans buscant el títol. La Penya, com a equip anfitrió, estrenarà la competició en la primera semifinal contra el Baskonia, mentre que el Barça enfrontarà el València en la reedició de la final de l'ACB del juny passat, en triomf per al conjunt valencià.
0: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Endesa femenina amb dos equips catalans.
2: Així és, Martí, Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu, i Illana Martín, una de les peces destacades de la secció espanyola que ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz del Saragossa, Andrea Vilaró de l'Encino, Aina Ayuso del Jairiz i Deva Bermejo del Celta.
0: En waterpolo, les finals de les Champions masculina i femenina també tenen ja seu, i aquest any es disputaran a Belgrat.
2: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf per al Barcelonet en la masculina i per l'Olympiacos en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de la Champions, amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barcelonet ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina, amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions es disputa a mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
0: Per cert, també en waterpolo avui es defineix el cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
2: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femenina entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis al Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altra semifinal s'enfronta amb Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya Femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
0: I un últim apunt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
2: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional del COI durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics de tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, als Jocs de 1992. El Manresa va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença ja la 6a jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés. El conjunt perico vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits en 6 dies que té, després de guanyar a Pamplona dissabte i abans de jugar divendres, en aquest cas a casa, contra l'Elx. S'hauran de tenir en compte, per tant, les càrregues físiques dels jugadors, sent principi de temporada, tot i que l'entrenador blanc i blau, Manolo González, no volia parlar de rotacions.
1: Bueno, jo no crec massa de rotacions, crec que amb el tipus de partit, amb el rival, que depèn del partit, no és mai igual, cada equip té unes virtuts i uns defectes, el partit tampoc a vegades és igual, i després que està clar que juguem 3 partits a una setmana, i no és un tema de rotacions, és un tema d'estat físic dels jugadors que estem, no hem arribat al mes d'octubre i jugarem 3 partits en 6 dies, que és una barbaritat. Llavors hem de tenir clar qui està bé per jugar 90, qui no, i que l'equip ha de poder competir demà i poder competir divendres al màxim nivell.
0: Sobre el rival del partit d'avui, el Rayo Vallecano, Manolo González avisava del perill que tenen malgrat estar vivint una situació institucional convulsa.
1: Ells han jugat 2 partits a casa. El dia de l'Alavés aconsegueix empatar l'Alavés per una errada que té el Rayo i fan un molt bon partit, i el dia del Racing fan un molt bon partit i generen molt. Llavors, bueno, jo crec que també ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de demà i que el nivell que tens que donar per poder guanyar allà.
0: I un últim document de l'entrenador perico sobre una de les sensacions d'aquest inici de curs, el davanter Roberto Fernández, autor de 5 gols en els 5 primers partits de Lliga.
1: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam. Roberto, perquè ara al millor està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si amb molts canvis a l'11 blanc i blau, en principi ha de jugar a Roberto, tenint en compte que, com dèiem, ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres, a casa contra l'Elx. 3 partits, per tant, en només 6 dies. Per avui, al principi, serà baixa segur Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, a banda dels lesionats de llarga durada, els dos davanters, Quique García i el capità Javi Puado. Demà serà torn del Barça, com dèiem, que rebrà a partir de 9:45 de la nit el Racing de Santander, que, com l'Espanyol, ha sumat 7 punts en aquest retorn a la primera. Aquest mateix migdia, parat a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Demà escoltarem el més destacat del que ha dit Flick sobre el partit i la situació de l'equip, però avui era el dia de la notícia d'aquesta final de Champions 2029, que jugarà al Camp Nou. Això en deia el tècnic alemany.
2: This is our dream, of course.
3: Aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí. És una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
0: Un Flick que no ha volgut confirmar si ell hi seria com a entrenador, però sí que ha assegurat que hi serà de la manera que sigui.
2: I'm 100% there.
3: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: Encara queden 2 Champions entre mig. La d'aquest any, recordem que serà el Metropolitano de Madrid, la final. La de l'any vinent, el 2028, es jugarà a Munic. I un últim document del tècnic alemany de fa una estona, d'aquest mateix migdia, en aquest cas, sobre Lamine Yamal i com s'ha postulat en les últimes hores públicament com a candidat a la pilota d'or.
3: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
0: N'estarem pendents d'aquesta pilota d'or i de si la Minya Mal seria el primer català en guanyar-la, en aquest cas, amb només 19 anys. Aquest final d'any se sabrà a la gala de France Football. Demà a 2:15 de la nit, abans, a jugar aquest Barça Racing de Santander, veurem si és titular un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat per diversos mitjans, inclòs el del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip, que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 per mitjana per partit, i també destacava la importància dels entrenaments.
4: Esperava guanyar cada partit, però potser no feia 5 gols. Crec que hem començat de manera increïble i crec que si digués que esperava 5 gols per partit no seria veritat. L'entrenament per a mi et posa a punt per al partit. Si t'entrenes fort, el partit serà molt més fàcil, perquè jugues contra els millors jugadors a l'entrenament i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar tot i estar implicat. Després vas al partit i l'equip contra el qual ens enfrontem no té jugadors contra els quals juguem a l'entrenament. Per tant, si entrenes fort, el partit és més fàcil.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri i Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà a 9:45 de la nit, rebent un dels nou vinguts de la categoria, el Racing de Santander, recent ascendit. Demà en farem una prèvia més extensa aquí a l'enjoc. Evidentment, repassarem com ha anat el Rayo Vallecano espanyol d'aquesta tarda. Després es jugarà, com dèiem, entre divendres, dissabte i diumenge a la propera jornada, la 7a de Lliga, abans d'una aturada per seleccions, que durarà gairebé 3 setmanes a la primera divisió masculina. I més enllà del futbol de primera divisió, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina després de dues jornades disputades. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, de fet, encara sense puntuar. Encara, evidentment, és anecdòtic, però el Badalona és un dels equips que ha de lluitar per pujar de categoria, com a mínim ser a la zona de play-off, a la part alta de la classificació. Tornant a aquesta part alta, ara mateix amb 4 punts, un empat i una victòria, i trobem 5 equips: Cornellà, Martinenc, Grama, l'Hospitalet i Vilanova. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
5: El nou club de futbol Vilanova de Conrad García, el de l'any després, el del retorn triomfal a la tercera, que va acabar amb disputa del play-off d'ascens inclosa, ha arrencat amb 4 punts sumats dels 6 possibles. Diumenge, els vilanovins van poder estrenar el caseller de victòries al camp d'un Mollerussa que començava la jornada co-líder. Triomf farcit de patiment i vestit d'èpica, perquè el Vilanova va estar mig partit en inferioritat numèrica per l'expulsió de Zurdín. Abans de l'11 contra 10, tots dos equips havien tingut bones ocasions, i ja en la segona part, i després d'un parell d'ensurs dels garrafencs, el Mollerussa va posar setge a la porteria d'Àlex Sanz, però el Vilanova va resistir. I no només això, sinó que va caçar una contra per endur-se el partit amb un gran gol de Frank Grima, 0-1. Encara és aviat i l'inici de moment té un punt d'irregularitat, lògic, tot plegat, però el balanç, tant per imatge com per marcadors, sí és bo, i el tècnic del Vilanova, Conrad García, així ho valora.
6: Home, fer 4 punts jugant contra Hospitalet i Mollerussa al seu camp, crec que és positiu, crec que a més, com ho hem fet, mostrant caràcter, mostrant que contra Hospitalet que no en rendim i que som capaços de remuntar, i aquí que tot i ser un menys durant 45 minuts pues, tampoc en rendim, mostra caràcter, i amb caràcter després les coses arriben, és el primer que s'ha de tenir, per tant, bon inici i intentarem seguir fent-ho bo, que això és molt llarg.
5: Un Vilanova que encara segueix perfilant la plantilla definitiva. L'últim fitxatge ha estat Jan Molina, exjugador del Sabadell i han passat al futbol base del Barça. Properament se n'espera una més d'incorporació, i això també suposarà alguna baixa. La primera, ja confirmada, és la del lateral Kilian Duran.
0: Gràcies, Xavi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts a la categoria, el San Juan Atlético Moncada i la Pobla Mafumet, dos dels recent ascendits, amb el Martinenc, que han assumit 4. Els tarragonins venen, de fet, la Pobla, de superar el Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot i avançar-se el marcador, el Sant Cristóbal cau al camp de la Pobla de Mafumet i encara no ha sumat cap victòria en aquestes dues primeres jornades. Els parroquials dominaven la primera meitat, però el conjunt local, com dèiem, donava la volta al marcador. Riqui Calamardo posava el 0-1 al marcador al minut 25, després de rematar una pilota morta en un córner. La Pobla ha reaccionat abans del descans amb dues oportunitats, però no ha estat fins a la represa, al minut 7, amb un gol d'Albert Carol. Luances, a 9 minuts pel final, marcava el 2-1, que seria definitiu. Un Sant Cristóbal que afrontava l'últim tram de partit amb l'expulsió de Bloque. Cristian García introduïa canvis per poder, com a mínim, sumar un punt. però el Sant Cristóbal no va poder, com a mínim, igualar aquesta situació. Un punt després de les dues primeres jornades i una Pobla de Mafumet que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Gràcies, Miqui. També amb 3 punts hi trobem el Mollerussa, que tot i perdre, en parlàvem abans, contra la Vilanova aquest diumenge, s'havia estrenat amb triomf en la primera jornada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Sentiment agredolç al Pla d'Urgell. Per una banda, estan contents per haver plantat cara a un dels equips candidats a situar-se a la zona alta, com és el Vilanova, i per l'altra, frustrats per no haver puntuat. La primera gran ocasió va ser pel Vilanova i, tot i quedar-se amb un jugador menys, en un contraatac després d'una cadena d'errors del Mollerussa, els del Garraf van situar el 0-1 definitiu al marcador. I si no arriba a ser pel porter Pepo, la distància podria haver estat fins i tot més gran. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
9: Què se sent? Pues frustració, no? Una miqueta cabrejat, però cabrejat pel resultat. Per la imatge, ja et dic, me trec el barret, o en aquest sentit la gorra que portava, perquè al final hem estat molt a prop per emportar-nos al partit. D'aquesta manera és el que vull veure jo al Mollerussa, i després el futbol va de controlar les àrees, tant ofensiva com defensiva. Ho hem controlat molt bé tot, menys aquella ocasió, no?
8: Així doncs, Cazorla content, almenys sent conscient que l'equip va per bon camí abans d'un partit que es viurà amb moltes revolucions. En la tercera jornada de Lliga ja arriba el derbi lleidatà. El Mollerussa visitarà diumenge a l'Atlètic Lleida.
0: Gràcies, Julen. I en aquest mateix grup, amb un triomf i una derrota, en aquest cas amb 3 punts, hi ha l'Escala, que manté l'objectiu, això sí, de la permanència, tot i haver fet un molt bon paper en les dues últimes temporades a la categoria. Això sí, no vol renunciar a res. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala està competint per quart any consecutiu a la tercera federació. Els escalencs han quedat 2 vegades 7ens i una 11ens. Una temporada més, l'objectiu és la permanència. Són declaracions de Marc Bec i Jonathan Morilla, jugador i porter respectivament.
11: Creiem que l'Escala fa un gran esforç per tenir l'equip en aquesta categoria i el nostre objectiu, com cada any, és salvar-nos i que l'Escala pugui estar un any més a tercera divisió.
12: Cuando te ves ahí arriba y te ves con opciones de competir por entrar en una plaza de playoff, obviamente quieres entrar, pero el objetivo es la salvación. Es la salvación, es hacer un buen año, llegar a los 40 puntos y a partir de ahí, pues, que lo que tenga que venir, bienvenido sea.
10: Per assolir la salvació cal encaixar els mínims gols possibles i ser letals a davant. Ho sap bé el nou davanter Joel Arimany.
13: Intentarem el mínim d'arribar a les dues xifres, és a dir, els 10 gols, i tots els que siguin cap endavant, més, doncs, millor. Però, bueno, sense obsessionar-me, al final l'important és l'equip, guanyar, arribar a acabar el més amunt possible, però sí que, òbviament, doncs, ambiciós i aconseguir els màxims gols possibles.
10: Doncs, de moment, Joel Arimany ja porta 2 gols. Un el va marcar a la primera jornada a casa contra la Grama de penal i el segon ha estat aquest passat cap de setmana al camp de l'Europa B. Ja s'han disputat 2 partits i l'Escala ha assolit 3 punts dels 6 possibles.
0: Gràcies, Ivan. Això pel que fa a la tercera federació masculina. Com dèiem, hi portem ja 2 jornades disputades, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, una categoria just per sota d'aquesta tercera federació. I destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que jugarà aquesta propera primera jornada i que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa més. El Manlleu es va mantenir, el Vic va baixar d'aquesta tercera federació. Serà diumenge a partir de les 4 i 5 de la tarda, com dèiem, amb la retransmissió de la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Aquest cap de setmana comença la temporada de la Lliga Elite i la xarxa més serà present en directe per oferir el derbi usonenc entre Vic i Manlleu, que es recupera després que la temporada passada els biguetans juguessin a tercera i el Manlleu a Lliga Elite i no hi hagués derbi. El duel de la màxima rivalitat a Osona arriba molt aviat i un dels protagonistes serà Pius Kerr, fins la temporada passada jugador del Vic i fitxatge estrella dels manlleuencs. Pius admet que té ganes de derbi.
15: Tornarem a jugar al derbi. L'any passat no es va donar perquè Vic i Manlleu doncs estaven en categories diferents, però aquest any els dos equips estem a Lliga Elite i tornarem a jugar aquest partit. Per sort o per desgràcia ha caigut amb la primera jornada de Lliga, és el que hi ha, vull dir, ha tocat així i no s'hi pot fer res. Òbviament voldríem arribar tots dos equips més rodats del que arribarem, però bueno, partint de les mateixes condicions, no hi ha excusa i lluitarem perquè els 3 punts es quedin a Manlleu.
16: El jugador de Gurb destaca que és un dels grans partits de la temporada.
15: Personalment aquest partit ja l'he jugat, el vaig jugar amb la samarreta del Vic i l'he jugat també 2 anys amb la samarreta del Manlleu. I sobretot per la gent de la comarca i els que som de casa, doncs sabem la importància que té aquest partit per tota la gent d'Osona i que són partits que es viuen amb una intensitat més alta que la resta de partits. És un partit que em fa molta il·lusió jugar-lo. Jo em porto bé amb tots els jugadors del Vic i del Manlleu, vull dir, fora del camp no hi ha rivalitat alguna, però bueno, òbviament és un partit que es vol guanyar. Són només 3 punts, però a nivell d'equip, a nivell de ciutat, doncs tothom vol guanyar i res, farem tot el possible perquè els 3 punts es quedin a casa.
16: El maig, a les 4:05 de la tarda de diumenge, amb la xarxa Més en directe.

Gràcies, Pep. I abans d'acabar, expliquem, ho dèiem a l'inici, que en bàsquet, recordem que aquest vespre es presenten tant la Lliga Endesa masculina com la femenina. 5 equips catalans hi tenim, a la masculina, a la CB, a més de l'Andorra, que pertany a la Federació Catalana, i 2 a la femenina, l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Demà n'escoltarem el més destacat d'aquesta gala de presentació, amb la mirada ja posada a la Supercopa masculina, que es disputa ja aquest proper cap de setmana amb l'Olímpic de Badalona com a seu i amb 2 equips catalans, la Penya, l'equip anfitrió, i el Barça, finalista de la Lliga de l'any passat, que s'enfronta al València, el campió de Lliga. La Penya ho farà contra el Baskonia. En waterpolo avui es definirà el 5è classificat, en aquest cas, de la Copa Catalunya masculina, amb un Mataró-Sant Andreu a 8:45. Recordem que aquesta Copa Catalunya masculina ja es va jugar aquesta final, la final el diumenge passat, aquest diumenge, i amb victòria del Barceloneta, que va guanyar el seu 11è títol consecutiu contra el Sabadell per 10-9. Veurem qui queda 5è en aquesta segona competició. Un quart d'hora més tard es jugarà també la tornada de l'eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya femenina entre el Sabadell i el Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per a les vallesanes. Espera les semifinals del Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Les dues semifinals es jugaran dissabte. Diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa Catalunya femenina a Mataró.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
0: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la Gran Ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellà del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: L'enjoc és...
7: futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Waterpolo.
6: Tenis taula.
7: Rugbi.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
3: Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns.

0: del robatori interior de domicili que vam tenir l'any passat.
1: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen diumenge a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
3: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen, diumenge, a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou. Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
0: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
2: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de ese de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
8: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
3: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
4: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
3: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori que amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
10: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
11: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
10: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
12: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà-Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: I encara una notícia més de l'àmbit polític. Ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
3: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
1: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
13: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
14: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
13: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
0: UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
16: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
15: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
0: Ens situem ara a Manresa, allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
18: Hi ha una idea mal entesa que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
17: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
20: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
19: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
3: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
0: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
21: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
22: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
21: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
23: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
0: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona Latorre, Anna Plaza.
13: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
2: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
13: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
0: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
5: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
6: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
7: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
5: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
0: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. On a la Torre, Josep Sánchez.
24: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
25: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona. I a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
24: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
0: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
26: La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
27: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
26: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
0: I és moment per la informació esportiva. amb el Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
4: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
8: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
4: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
9: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
4: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
10: I'm 100% there.
11: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
4: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque. Que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
12: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
4: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler estar sempre al meu... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Escolta els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
8: I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri del senzill.

allà dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mates, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
0: Encara en clau de seguretat, la policia local va detenir diumenge al matí dues persones després de localitzar-les circulant amb un vehicle que constava com a sostret. L'actuació policial es va iniciar a partir de l'avís d'un ciutadà que havia detectat una actitud sospitosa al volant de diversos vehicles. Segons la policia local, les dades facilitades pel testimoni van permetre identificar el vehicle amb què les dues persones havien abandonat la zona. En comprovar-ne la matrícula, els agents van constatar que el vehicle figurava com a sostret i van iniciar la seva recerca. Una de les patrulles va localitzar poc després el vehicle en circulació i el va interceptar. Fruit de la intervenció, els agents van detenir les dues persones que viatjaven dins. Durant les comprovacions posteriors, la policia també va constatar que la persona que conduïa el vehicle no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, a l'interior del vehicle, els agents van localitzar una tapa metàl·lica propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-31. El pla que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà els representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. La biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. Són 2.000 euros en llibres llançats, calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquests dilluns i que encara estan pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga dels treballadors de biblioteques de Sant Cugat aquest divendres 18 de setembre. I més temes. El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. El Carnaval de Sant Cugat se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I un últim apunt, Mirasol Teatre és una de les 17 companyies participants de la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre que se celebra entre aquest dijous i diumenge, és a dir, del 17 al 20 de setembre a Castellar del Vallès. La companyia santcugatenca portarà el tràmit obra de Fernando Trías de Bes l'últim dia del certamen diumenge a 6:15 de la tarda a l'Alcabot Espai Cultural. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
9: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
10: Ah, no tens mans?
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
12: Red flag.
10: Oi que sí?
11: Sí.
3: Ja disponible a cugat.cat.
10: Mare meva.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Aquesta Setmana Santa els bombers han fet 42 rescats concentrats en 4 dies. Divendres Sant va ser el dia amb més serveis d'emergència, amb 16 persones rescatades. Avui, al Faves Comptades, parlem precisament de rescats al medi natural i ho fem amb en Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí i Sant Cugat. Roger, molt bon dia i benvingut.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Quins són els tipus de situacions de rescat al medi natural que us trobeu més...

0: O sigui, tindríem una gran gamma de possibilitats de serveis de rescats en el medi natural. El més habitual, diria jo, que és que són les persones que es perden o que tenen un incident a mitja muntanya i que doncs, es pleguen un turmell, es trenquen una cama o tenen un accident en bicicleta i llavors doncs, se'ls ha d'anar a buscar. Però ja us dic que l'estadística també, déu-n'hi-do, el
1: La
0: rescat
1: varietat.
0: seriós, el rescat seriós amb helicòpter i personal especialitzat i tal, déu-n'hi-do, eh? I va a més perquè la gent cada vegada va a la muntanya amb menys coneixement.
1: Menys preparada i amb menys coneixement?
0: Sí, la gent s'atreveix a tot. Avui dia la gent s'atreveix a tot i això és una cosa que és bastant problemàtica. Jo sempre m'ha agradat fer muntanya, no he estat un gran escalador, ni molt menys, però m'ha agradat molt fer alta muntanya i he anat prous vegades, i he pujat la Pica d'Estats una pila de vegades, etc etc. I sempre que hi he anat m'ho he pres molt seriosament, he portat el piolet, he portat els grampons, i he portat tot l'equipament i la roba adient, etc. No? Avui dia te'n pots anar, i a mitja muntanya, jo recordo l'última vegada que vaig baixar de la Pica d'Estats, que em vaig trobar una parella amb un gos, amb ambes, que pujaven amunt a l'hora de baixar. I jo els hi vaig dir, no pugeu, no veieu que no hi ha temps material, de que no se us faci de nit? I anaven amb un gos i amb calça curta i bambes, i tirant amunt, allà als estanys de sot llestats, tirant amunt. I jo espero que els vaig convèncer, suposo, i espero que els vaig convèncer amb el que els hi vaig dir, però la gent va així, gent que va, els veus a lo poc que queda de la glacera de l'Aneto amb bambes, i, bueno, allà qualsevol, tothom s'atreveix.
1: Es banalitza el risc.
0: Absolutament, sí, no passa res, no passa res. La gent tira cap amunt i ja veurem a veure què
1: Però és
0: passa.
1: molt curiós perquè precisament parlem d'un país amb una cultura de muntanya, podríem dir que àmplia, i que no sé si perquè s'ha massificat cada vegada més el medi natural amb aquestes pràctiques, amb gent que no està acostumada i que no està preparada, doncs passen aquests accidents, no?
0: Sí, el tema de la massificació és molt important. Avui dia, jo l'altre dia ho dèiem amb uns amics i amb la meva dona, dèiem, és que ja no hi ha un lloc on anar i estar sol. És que ja no existeix. Uns amics meus havien anat a les Galápagos i van dir, és un circo. És a dir, ja no hi ha un lloc al món, ja no dic a Catalunya, que al món, on està sol. Tu te'n vas al Pirineu i el Pirineu està ple, i te'n vas a la platja i la platja està plena, i a tot arreu està ple. Val, això ja forma part de la nostra societat i és el que hi ha, no? Però, a més, en el tema de la muntanya, el problema és aquest, que és un entorn perillós, és un entorn que quan se't gira... A més, tu estàs a 20 i pico graus, primavera, sembla que no ha de passar res... Tot és... No, no, el tanto la primavera a l'alta muntanya perquè es gira... I de cop i volta, aquella nit que tu tenies 20 graus positius, en tens uns quants de negatius i et perds i et quedes fora i mors. Mors o tens problemes molt seriosos. Llavors, al tanto amb l'alta muntanya, que s'ha d'anar ben equipat, ben preparat, en forma física, i si no tens tot això, com a mínim ben acompanyat i ben assessorat, no? I això no es dona. I això... Sí, es dona amb molta gent, també hi ha gent que fa les coses molt ben fetes. De fet, hi ha molta gent que col·labora en els rescats també, i per tant, gent molt preparada i molt bé. Però, sobretot a nivell de senderisme i d'alta muntanya, que no requereixi molta corda, perquè, clar, quan hi ha molta corda pel mig i molts
1: Això
0: ancoratges,
1: ja és
0: no?
1: més
0: Això
1: seriós.
0: ja és... La gent ja en sap més, no? Però quan és... Ah, si això és caminar, tira cap amunt. Ah, l'Aneto és caminar. No, l'Aneto no és caminar, és bastant més que caminar.
1: I escolta una cosa, Roger, hi ha alguna època de l'any en què augmentin especialment aquests incidents i que hagueu de sortir al rescat?
0: Bueno, ho deies tu al començament, la Setmana Santa ha estat tremenda. Jo vaig estar de guàrdia el Divendres Sant, jo vaig estar aquí a zona metropolitana, però vaig tenir l'ocasió de parlar amb un company del GRAE al vespre, a la nit, que ens vam trobar, i em van dir, diu, això ens havia passat poques vegades, diu, rescats d'alta muntanya en espera. És a dir, teníem cua. Teníem cua de rescats en alta muntanya. Era una situació realment desbordada, no? Bueno, ho has dit tu, 16 rescats en el medi natural en una jornada. Això és una barbaritat. Això és una absoluta barbaritat.
1: I escolta una cosa, amb quines dificultats us trobeu més sovint durant un operatiu de rescat en aquests entorns?
0: Bueno, aviam, ja et dic que jo havia estat, vaig ser fa molts, molts, molts anys, molts, vaig ser operador de vol d'helicòpter i havia tingut l'ocasió de treballar amb els especialistes de muntanya. Són rescats, aquests de molt alta muntanya, al tanto, són rescats que són molt perillosos pels propis rescatadors. Llavors, perquè l'helicòpter pot estar treballant en unes alçades que no són les idònies, si estàs a prop d'una paret,

0: pot picar amb les aspes a la paret. Són rescats que, tot i que els pilots són extraordinaris i que els muntanyencs són extraordinaris, són rescats perillosos. Per lo que és el rescat en mitja muntanya, el que seria Collserola, Montseny, etc., que també se'n produeixen molts, el desplegament és de bombers generalistes, per dir-ho d'alguna manera. Ens poden ajudar també els GRAE, els grups de recolzament d'actuacions especials, també ens poden ajudar en determinades situacions, però bueno, és un desplegament segons necessitats. També s'ha de reconèixer que la tecnologia ens ha ajudat molt. És a dir, avui dia truca una persona i et diu, escolta'm, que estic perdut. Truca amb el seu mòbil, perquè té cobertura, i t'envia l'emplaçament.
1: Geolocalitzat.
0: T'envia l'emplaçament i el busques amb el seu emplaçament. Llavors, doncs, això, evidentment, abans era absolutament impensable. No? Llavors, doncs, bueno, hi ha hagut pros i contres, però el que està clar és que l'estadística a nivell de número de serveis s'ha disparat i és un tema que ens hauria de preocupar. Ens hauria de preocupar. A part del cost, el cost és enorme, el cost econòmic per...
1: En parlarem, d'això?
0: Sí, sí, pues, ja
1: perquè, clar, sí, pot semblar que com que ja paguem impostos i ja ho tenim resolt, però tampoc no seria exactament el cas.
0: No seria el cas, clar, no seria el cas.
1: I, evidentment, que la meteorologia i l'orografia doncs també dificulten, no?, o influeixen directament en aquests serveis de rescat que pugueu fer. De quina manera?
0: Sí, clar, molt. La meteorologia, moltíssim. La meteorologia pot arribar a fer que els mitjans aeris no puguin operar. Val? Els rescats es fan amb visual, és a dir, no operen com un avió quan s'apropa a un aeroport amb pilot automàtic, etc. Un avió pot aterrar a l'aeroport de Barcelona amb visió zero sense cap mena de problema. Quan s'està fent un rescat de muntanya, el rescat és visual. El pilot ha de veure, o sigui, no està guiat per un pilot automàtic, seria absolutament impossible. Llavors, totes aquestes operacions que són manuals, has de veure on estàs, si la visió és zero, perquè hi ha núvols i perquè hi ha tal, queden molt limitades. Llavors, doncs, bueno, també moltes vegades la gent va amb la idea aquella de, bueno, si m'han de venir a buscar, ja vindran. Bueno, vindran si poden. Evidentment es farà el que es pugui, i moltes vegades el que es fa, si es fa de nit o si hi ha molt mal temps, els grups de rescat es van apropant a peu, fan contacte amb el rescatat, passen la nit allà com poden, els tapen, els aixopluguen, el que sigui, els hi donen de menjar i esperen l'endemà a veure si s'obre, si pot venir l'helicòpter. No és una situació senzilla, no és ni molt menys una situació senzilla. Uh-huh. Que es pot complicar enormement, i la meteorologia, evidentment, complica molt. Aquesta és una altra. Mira la meteorologia. Mira la meteorologia, és a dir, qualsevol muntanyenc mínimament assenyat, mira la meteorologia. I no va a la muntanya si la meteorologia és adversa. És a dir, aquestes muntanyes porten milions d'anys allà. No vindrà de 15 dies. És a dir, si no puc anar-hi avui perquè està cobert, està tapat, o ha d'entrar el torb o el que sigui, doncs carai, no hi vagis, vés-hi un altre dia, que allà seguiran les muntanyes. No pateixis, que no marxaran.
1: Parlem de recursos i dels equips que utilitzeu habitualment. Precisament en aquesta Setmana Santa es veu que un dels recursos més habituals ha estat l'helicòpter.
0: Sí, sí, l'helicòpter és molt versàtil. Fonamentalment estaria destinat a fer rescats amb gruatge, és a dir, amb una grua amb la qual es fan rescats, es puja les persones amb una grua, etc, etc, i això majoritàriament la gent pensa que es fa servir alta muntanya, i sí, afirmatiu, es fa servir molt alta muntanya, però també es fan molts rescats amb helicòpter, a mitja muntanya, rescats d'un ciclista que s'ha fotut una trompada, s'ha trencat el fèmur al mig de Collserola, queda molt lluny de pistes, del que sigui, els bombers arribem, fem contacte amb ell, el preparem, l'encamillem, i llavors la grua de l'helicòpter el rescata. Vull dir que al costat de Barcelona també es poden fer rescats amb grua, val? O al Montseny, o a mitja muntanya es poden fer rescats amb grua. Això, com bé deies, té un cost molt elevat. Un cost molt elevat per les arques públiques.
1: Parlem precisament del cost que pot arribar a suposar un rescat mitjà. No sé, posem xifres? Podem posar xifres?
0: Jo no et podria fer números exactes perquè segurament m'equivocaria. Però el que hem de tenir en compte és que aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Aixecar-lo de terra. L'operació d'aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Llavors, jo sempre he dit que els mitjans públics denoten la qualitat d'un país. Val? És a dir, tenir uns bons bombers, una bona policia, uns bons serveis mèdics extrahospitalaris, això denota qualitat com a país. Això és primer món. Això és primer món. Això és realment ser primer món. I, per tant, hem de tenir tots aquests estris i els hem d'utilitzar quan convé. I si una persona se li fa un rescat que no tindrà vida per pagar-lo en quant als seus impostos, doncs, vale, ja juguem això. Som primer món i hem d'estar orgullosos de ser-ho. El que passa és que n'hem de fer un ús assenyat. És a dir, quan tu vas a buscar una persona a alta muntanya perquè s'ha trencat un turmell i el veus a la glacera de la Pica d'Estats o de la Neto amb bambes, dius, home, company, és que això t'hauríem de cobrar. Clar, qui ve a la muntanya amb unes bambes d'anar a córrer?
1: O d'anar a passejar.
0: O d'anar a passejar. Mm. No, és que el problema és que estem fent un ús inconscient d'aquest tipus d'activitats. És molt maco, estupendo, però després hem de ser conscients de que si hi ha una operació de rescat serà extremadament perillosa per les persones que la duguin a terme i extremadament cara. Llavors, si al final el que has tingut és mala sort, tu anaves ben preparat, però escolta'm, t'has marejat, hi ha hagut gent que ha tingut un atac d'apendicitis al Coll de Sotllo, allà a la Pica d'Estats. Escolta'm, això és mala sort, aquesta persona l'hem de treure ja i hem de pagar el que calgui per treure aquesta persona. Però escolta'm, el que no podem fer és dir-li a una persona que l'hem hagut de treure amb bambes i tot cremat perquè no portava ni crema solar o amb una hipotèrmia tremenda perquè anava amb samarreta, li hem de dir, escolta'm, no, felicitats, res, aquí estem tu, per quan tu la caguis, aquí estem nosaltres, no pateixis que la casa paga. No,
1: que sí. Estàs convidat.
0: Estàs convidat.
1: No, però si no tinc malentès, Roger, des de 2009 el Departament de Justícia doncs, fa factura quan considera que hi ha hagut alguna negligència, alguna irresponsabilitat, i de fet s'han cobrat molt pocs rescats, no?
0: Es cobren molt pocs, però va bé que la gent sàpiga que en un moment determinat li poden cobrar. Jo sóc un ferm defensor dels serveis públics gratuïts. Penso que això, t'ho deia abans, és primer món. Això ens dona categoria de primer món. Això ens fa ser diferents a llocs on, dissortadament, saps que si tens un problema t'has d'espavilar. Està molt bé que sàpigues que si tens una emergència, la societat respondrà per tu. A mi això m'enorgulleix molt. Penso que és senyal de primer món. Ara, company, si te l'estàs buscant i al final resulta que el que passa és que, bueno, que tens un desconeixement i una patxorra de dir, no, jo tiro cap aquí, si fa falta algú ja vindran a buscar-me. Bueno, aviam, s'ha arribat a fer rescats a cims que primer deien que hi havia una lesió i després resulta que el que hi havia era una mena d'atac de pànic perquè no volia baixar per no passar per allà on havia passat el pujar. Clar, a veure, sí, també l'atac de pànic també és lícit, però, clar, a veure si ens entenem. Que al final sempre estirem més el braç que la màniga. També s'ha de reconèixer que estem en una societat en la qual a la gent ser servida li encanta i que no som conscients del preu que això té per tots. Que el preu que això té per tots. I, per tant, hauríem de ser una mica més conscients. I si algú, en un cas extrem, se li cobra un rescat, segurament és perquè s'ho haurà guanyat.
1: Mm-hmm. Abans, quan parlàvem de la massificació, per allò de que, clar, hi ha tanta gent i una bona part que no està ben preparada, en aquests casos, creus que caldria regular més l'accés a determinades zones, com s'ha fet en algunes situacions, sobretot en períodes de màxima afluència?
0: La solució no és senzilla, La solució no és senzilla, perquè posar aforament al medi natural és complicat. Dir-li a una persona que tu no pots anar-hi perquè tu no estàs preparat, clar, tot això com ho fem? En base a què prenem la decisió de si algú està o no està preparat per anar a la muntanya? No sabem. Hauríem de, potser, tenir un permís, una llicència que t'hagis de treure... No ho sé, no és senzill. No és senzill. I al final també passarà que la gent hi anirà igual. Perquè avui dia... què està passant a Collserola amb el tema de la pesta porcina. Al començament, vale, però al final la gent ha entrat sense cap mena de mirament. Llavors, doncs, tenim una societat a la qual tampoc fer cas i obeir tampoc és, diguéssim, la nostra principal virtut. Vale, ja va passar també en el Covid, perquè en el Covid alguns vam fer molta bondat, però alguns van fer festes a pisos privats i tirar pa'lante que no passa res. Vull dir que, bueno, estem en una societat que no li agrada massa obeir. Si poses regulació, alguns es sotmetran a aquesta regulació i altres se la saltaran. Llavors, a veure què fem. No, no és senzilla, ja no m'agradaria haver de prendre aquestes decisions.
1: I en una Setmana Santa com aquesta, amb molts serveis en molts pocs dies, molt concentrat, els serveis d'emergència estan prou preparats per assumir aquests rescats, podríem dir, gairebé simultanis, no?
0: Bueno, aviam, evidentment el que es tracta és de que els serveis van més al límit, però en principi tenim un cos de bombers, la veritat, és molt potent. El cos de bombers de Generalitat, alguna vegada hem estat parlant del model de bombers, el model de bombers de Generalitat és molt potent. És un model autonòmic que tots els bombers de Catalunya anem amb el mateix escut, el braç, no portem Rubí Sant Cugat, no portem Terrassa, no portem Sabadell, no portem Móra d'Ebre, sinó que tots som del mateix servei. Això passa també amb els cossos especials, diguéssim, amb els especialistes de rescat, etc. I això fa que en un moment determinat siguem capaços d'ajuntar molts mitjans. Això ens passa, per exemple, als focs forestals, amb un gran incendi forestal. Ningú a nivell peninsular, i jo crec que europeu tampoc, és capaç d'ajuntar tanta gent en la primera mitja hora com a bombers de Generalitat. I això és determinant per fotre-li el peu al coll en un incendi o a qualsevol tipus d'emergència. Tenim molta gent, si amb la gent que hi ha de guàrdia aquell dia no n'hi ha prou, es mobilitza gent fora de guàrdia, per tant, bueno, podem anar molt apurats, però en principi, doncs, especialment per situacions de risc per la vida, diferent és que em digui, escolta, més que m'ha caigut un arbre al pati, hi ha unes ventades i els bombers han trigat un dia a venir. Bueno, ja sabíem que era un arbre al pati, que això no tenia una situació de problema, no? Però si algú ha tingut un foc de vivenda durant aquesta onada de ventades o el que sigui, se l'ha atès de manera pràcticament immediata, no? Aquesta és una miqueta que també has de prioritzar. En aquests rescats on tenim vides en perill, els temps d'espera són curts. Són curts i es mira d'anar el més ràpid possible i els mitjans són molt contundents. Uh-huh. Això hem d'estar contents.
1: Et sembla que per acabar recordem o recapitulem amb alguns consells bàsics que donaries a qualsevol persona que vulgui fer activitats en aquestes situacions, no? Tant sigui el medi aquàtic, el medi natural a la muntanya, per evitar aquestes situacions de risc.
0: Bueno, el primer consell seria estàs preparat per fer-ho a nivell físic i mental? Aquest seria el primer tema, perquè potser resulta que no ho estàs. Potser resulta que no estàs en forma com per anar a ficar-te a alta muntanya a fer la ruta de... Ves a saber tu el què. No? El cavalls de foc o qualsevol cosa d'aquestes. No estàs preparat per fer-ho. Llavors, el primer és adapta la teva activitat de lleure a les teves capacitats, a la teva condició física, a la teva edat, també poquet a poquet hem d'anar renunciant a coses, això està clar, no? A la teva edat, a la teva condició física, després a la teva expertesa. Estàs capacitat per fer això? Clar, aquí hi haurà gent que em dirà, home, però l'expertesa s'agafa anant-hi. Per tant, si no en tinc, què faig? Bueno, però si no en tens, has d'anar acompanyat, has de buscar-te companys d'aventura que sí estiguin preparats i que t'ensenyin. Per tant, el primer, estar en condicions físiques i mentals per fer aquest tipus d'activitats, i segona, tenir l'expertesa, i si no la tens, buscar-te gent experta que t'acompanyi i t'assessori. Després, anar ben equipat i prendre seriosament el que seria l'activitat. És a dir, no podem anar al medi natural, sigui al mar o sigui a la muntanya, sense l'equipament específic que necessitarem per aquella situació. Hem de portar també roba d'abric, hem de portar menjar, per si ens perdem, telèfon, bateria, avui dia tot això, sistemes de localització en cas que vagis a la neu, per tema aquest dels allaus, etc etc. Tot això ho hem de portar, d'anar ben preparats. I després mirar la meteorologia, imprescindible mirar la meteorologia. Si complim tot això, bueno, el medi natural sempre és hostil, sempre és perillós, sempre hem d'anar al tanto, però si complim amb tot això, realment hi ha poques probabilitats de que donem feina als bombers en aquest aspecte.
1: Doncs avui hem fet un repàs atenent aquesta actualitat que ens ha deixat la Setmana Santa i que us ha donat una mica més de feina, no? Del normal.
0: Cap problema.
1: Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
0: Fins a la propera, que vagi molt bé.

0: L'ús habitual exclusiu del català ha retrocedit a pràcticament tots els territoris de Catalunya. Segons les dades territorialitzades de l'enquesta d'usos lingüístics de població del 2023, que es van fer públiques a finals de novembre. Al Vallès Occidental, el català només és la llengua habitual del 23% de la població. Per darrere, només hi ha els territoris del Barcelonès Nord, l'Aran, el Baix Llobregat Sud i l'Hospitalet de Llobregat. Per entendre millor aquestes dades i analitzant quin estat de salut es troba el català, ens acompanya la Mar Oñate. Ella és la responsable del Servei Local de Català de Sant Cugat i una coneguda d'aquesta casa que ens ha acompanyat moltes hores aquí a l'Avant Sant Cugat a Fons i ara també el Faves Contades. Mar, benvinguda.
1: Molt bon dia, Alba. Gràcies per convidar-m'hi.
0: Avui m'ho fem en un context diferent, una mica més d'anàlisi, sí. A veure si podem posar un bri d'esperança a aquestes dades que a priori ens fan ser un xic pessimistes. No?
1: A veure, ara ho veurem.
0: Pel que fa l'ús del català. L'enquesta d'usos lingüístics de la població es va publicar, ara ho dèiem, es van fer públiques al novembre, les dades territorialitzades, però l'enquesta ja es va fer publicar al febrer i ja va constatar que el català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada en com a mínim 20 anys. No sé quina lectura en feu des del Servei Local de Català d'aquestes últimes dades territorialitzades. No sé si la rebeu amb preocupació, si amb calma, amb cautela. És un retrocés de 3,5 punts respecte a les últimes dades que teníem, que és el 2018.
1: Val, mira, des del Servei Local de Català, nosaltres la perspectiva que adoptem és la mateixa que adopta el conseller des de la Generalitat. A la Conselleria de Política Lingüística ens expliquen que les dades, òbviament, i a més el conseller és un sociolingüístic, és un gran expert a l'hora d'analitzar dades, nosaltres som més de treball de camp, potser d'ensenyament, dinamització i tal, però analitzar dades no és la nostra especialitat, però tots en podem aprendre. Es poden observar des d'un punt de vista com a dades absolutes o com a dades relatives. Clar, tot el que m'estàs comentant aquesta estona són dades relatives i aquestes són les que ens donen potser una perspectiva més pessimista. Si ens ho mirem des de les dades absolutes, la veritat és que hem guanyat en nombre de parlants. Evidentment, ha arribat molta gent, gent de fora, d'aquí, que encara no ha après la nostra llengua, però som en aquest camí. És a dir, comentava si teníem un bri d'esperança. Sí, nosaltres ho tenim claríssim, estem treballant per això. El nostre objectiu és incrementar doncs, amb unes 100.000 persones el nombre d'habitants perquè aquestes dades relatives comencin a ser doncs, més positives, no? Que donin un resultat més que és el que nosaltres voldríem sentir. Però no ens hem d'enganyar i hem de ser conscients doncs, que la població ha anat creixent i, de fet, ara és el moment en què més nombre de... O sigui, que el nombre de parlants de català és més alt en tota la història. Vull dir que jo penso que aquest vídeo d'esperança te'l porto molt decididament.
0: És això de la lectura de les dades, no? Si mirem les absolutes, augmenta la població també el nombre de parlants.
1: Correcte.
0: Però en aquests percentatges.
1: Sí. No volem negar la realitat, Alba. Vull dir que tampoc no ens enganyem i sabem doncs, que aquest percentatge no és el que voldríem, insisteixo, i l'hem de millorar. I estem fent actuacions per millorar-lo.
0: De fet, hi ha una conselleria de política lingüística, l'Ajuntament també hi ha
1: té la seva regidoria,
0: una regidoria, per tant, entenem que políticament no, doncs, hi ha la voluntat de posar-hi les eines.
1: I s'està traduint, ja no és només des de la vessant política que s'està treballant, sinó que s'està portant realment a terme actuacions efectives i reals del dia a dia, que si vols ara, d'aquí una estona en parlem.
0: I tant que sí. En el desglossament territorial que s'ha publicat a finals d'aquest novembre, veiem que les dades mostren dinàmiques lingüístiques diferents segons el territori, com és habitual.
1: Totalment.
0: Malauradament no les tenim municipalitzades, per tant ens fa més complicat una lectura local, però sí que tenim per demarcacions. El Vallès Occidental no ens surt massa ben parat, ho dèiem al principi. Només el 23% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Clar, no sé si parlar de comarca fa desdibuixar una mica la realitat local de Sant Cugat. Les últimes dades que tenim són del 2021 i ens indicaven que el 98% de les persones encastades en aquell moment a Sant Cugat entenia el català.
1: Correcte.
0: Per tant, és lluny d'aquest 23%. No sé quins factors creus que expliquen aquesta xifra del 23 i on cal posar l'accent per revertir-ho.
1: Val, no sé si t'he entès bé, Alba. Aquest 90% que m'has comentat de l'any
0: 2021
1: era de persones que l'entenien. I aquest 23% és de persones que
0: el català és la seva llengua habitual.
1: Val,
0: sí. No són...
1: Clar, no són comparables aquestes dades, no. D'acord. Ah, però és que m'encanta que hagis aportat aquestes dades, perquè justament aquí és la clau. No és tant l'aprenentatge del català, la gent l'està aprenent, els cursos estan plens, que per cert, les llistes d'espera estan controlades aquí a Sant Cugat, això sí que et puc donar dades fiables aquí de, més localment. Mm-hmm. No és una qüestió tant d'aprendre la llengua, que també és més una qüestió de no canviar l'idioma que tu ja saps parlar i que et penses que l'altre potser no t'entendrà. Sí que t'entendrà, és que més d'un 90%, 95% te l'està entenent. Llavors, per què canvies de llengua? Per què no parles en català? Tu el saps parlar? I l'altre, el més probable és que te l'entengui. I si no, ja t'ho dirà. Però tenim aquesta actitud de canvi de llengua que fa que l'ús realment hagi baixat d'una manera que això sí que t'he de dir que ens amoïna. I és aquí on volem fer incidència, no? Que de vegades posem el focus més amb el fet que les persones haurien d'aprendre el català i realment l'objectiu és doncs, que qui no el sap que l'entengui, qui ja en sap una mica doncs, que el practiqui i qui ja en sap molt que no canviï de llengua. Aquest és l'objectiu principal des del punt de vista.
0: Justament, clar, et volia preguntar que quina és la responsabilitat de la població catalanoparlant. Ara ens has fet aquesta lectura.
1: Sí.
0: Deixa'm posar una mica de dades que tenim de l'Observatori Sociològic de l'Ajuntament,
1: sí,
0: una mica més recent, del 2024,
1: sí.
0: On un de cada dos santcugatencs canvia de llengua,
1: sí,
0: quan
1: senyora.
0: En una conversa se li adrecen en castellà.
1: Clar.
0: Què els diem a aquesta gent?
1: Clar, amb aquesta gent no els diem per què. Quin motiu tens, no? Però, clar, és que si ho mires també per fragments d'edat, també t'espantes. O si ho mires també per seccions, no? En el món de l'esport, en el món de les xarxes socials. Aquí a mi sí que és un punt que penso que és un punt molt dèbil, però que també hi veig un punt d'inflexió últimament. Hi ha un canvi ja, cada cop hi ha més influenciadors, no? Que van fent doncs, publicacions i que van emetent vídeos.
0: Es va crear una beca, fins i tot, em sembla, del Departament de Política Lingüística per
1: sí.
0: buscar
1: sí, senyora,
0: influenciadors que fessin contingut
1: tens raó,
0: en català.
1: Tens raó. Jo crec que estan sortint ja espontàniament, fins i tot, a persones que han adoptat el català com a llengua habitual, tot i que no és la seva llengua materna, i la fan servir a la xarxa. Això són petits tresors que hem d'explotar i hem d'experimentar.
0: El conseller de Política Lingüística, el Francesc Xavier Vila, que a més
1: sí.
0: a més és santcugatenc,
1: sí,
0: ha insistit en més d'una ocasió en la necessitat de reafirmar el català, diu, com una llengua comuna, tot i que per molts ja no és la llengua pròpia, no? Ell fa, aquesta diferència. En un context social i demogràfic com el de Sant Cugat, on hi ha molts expats que hi viuen i treballen a la ciutat, possiblement només durant uns anys, i que troben una comunitat internacional que és molt forta,
1: sí.
0: És un repte crear aquesta llengua comuna com a ciutat? Ja sabem que no serà la pròpia, però
1: clar,
0: la comuna...
1: Sí que és un repte, no és fàcil. Justament aquest perfil que m'acabes de definir potser és el que costa més de convèncer o d'aconseguir que vegin la utilitat o el sentit o el per què. Llavors, ja és una qüestió més de sensibilització, no? D'entendre la nostra cultura, el nostre esperit, no? Tot el procés pel qual hem passat, cap on volem arribar, com ens afecta, no? El fet que hi hagi doncs, unes llengües molt dominants i molt fortes. Llavors, jo crec que en aquests casos es tracta més d'això, no? De treballar-hi doncs, la sensibilització. Que no pas als coneixements, no? Insisteixo.
0: Cal més sensibilitzar o cal més fer normes i lleis?
1: Ah, ui, quina pregunta, Alba. Clar, per exemple, tenim el sector comercial, que justament ara des de la Regidoria de Política Lingüística s'ha enviat doncs, una carta, un correu a tots els establiments de Sant Cugat. Hi ha la col·laboració de Plataforma per la Llengua, justament, que tenen intenció de visitar doncs, els establiments també de Sant Cugat per recordar-los que hi ha una obligatorietat. Però clar, el que reclama molta gent és, molt bé, molta obligació, però aquí si no es penalitza, aquí ningú no en fa cas. Clar, això ja és una qüestió molt, molt subjectiva, molt opinable, aquí cadascú la consciència, jo sóc més del parer d'intentar dialogar, d'intentar explicar...
0: De
1: la seducció, sí.
0: No?
1: Sí, és més el meu estil, però és una qüestió ja molt personal meva, Alba. Sí, crec que... I fins i tot de fer-ho fàcil, de fer-ho amable, de no imposar-ho, perquè al final, i això també ho comentava el conseller fa uns dies, tot el que sigui imposició genera un efecte de rebuig que no ens interessa, que no ens convé, no? I llavors també pensem que hi ha hagut un canvi en la societat, en la percepció del català. Sí que potser fa uns anys era, buah, he de fer català perquè m'hi obliguen, perquè és això, no? Ho he de fer sí o sí. Ara és més com... ostres, doncs fem-ho perquè tots hi sortim guanyant i a tots ens agrada i motiva i veus un valor afegit.
0: Aquesta voluntat de tenir una llengua comuna, no? També com a país, sí. O com a territori.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al febrer, el conseller de Política Lingüística va anunciar que el govern invertiria 8,8 milions en un pla de xoc per incrementar el nombre de places i els cursos de català. I ens deies que aquí Sant Cugat funciona bé. En aquest sentit, la previsió era crear 30.000 noves places per aprendre el català coordinades pel Consorci per la Normalització Lingüística. Són suficients aquestes mesures? Si bé ens has dit que a nivell de Sant Cugat, al Servei Local de Català, no ens trobem amb aquestes llistes d'espera, no sé si ens pots fer una petita radiografia de quina és la situació al servei aquí a Sant Cugat. I allò, si aprofitem que s'acosta Nadal, allò a la Carta als Reis, que és en què caldria invertir aquests diners, no? En professorat, en places...
1: Clar, sí que tens raó que s'han ampliat moltíssim les places i llavors sí que surten de tant en tant titulars d'aquests doncs, així tan impactants, de tanta gent s'ha quedat sense plaça. Clar, però quan mires el detall i veus que les persones que s'han quedat sense plaça doncs potser és que necessitaven un horari molt específic per fer un nivell molt en concret que, clar, no podem oferir tots els horaris possibles a tots els nivells diversos. Això seria inviable totalment, no? I, de fet, queden places lliures, no? O sigui, no les ocupem totes les que oferim, doncs perquè la casuística és molt variada, perquè tampoc no es pot fer una previsió al detall de doncs, quines són les necessitats de la població, però bé, jo crec que en el cas de Sant Cugat que em demanaves hem aconseguit aquest equilibri, no? De fomentar molt els nivells bàsics, que és on tenim més demanda, que és on oferim també més horaris possibles, i tot el que són nivells més, perdona que digui bàsics, és el nivell A2,
0: sí, sí.
1: Després ve el B1, el B2, no? I el C1 i el C2. Són cursos que estem treballant-hi còmodament. Vull dir, els omplim bé amb cursos de 20-25 alumnes i no hi ha gent amb llista d'espera. Vull dir, Sant Cugat sí que ho tenim ben pautat. Clar, hi ha altres ciutats que potser ho tenen més complicat.
0: Quants alumnes i cursos hi ha ara per ara al Servei Local de Català de Sant Cugat?
1: Doncs mira, el nombre d'alumnes no te l'he calculat, però podríem fer-ho així sobre la marxa, si vols. Tenim uns 19 cursos en marxa, no?, que ara tots just acaben, que són, la majoria són trimestrals, i a cada curs doncs, hi ha, el que et deia, uns 20-25 alumnes. T'he de dir que la plantilla de professors ha crescut aquest últim any, i també... Des del Consorci per a Normalització Lingüística s'ha dictaminat que els professors, els tècnics de normalització lingüística, no oblidem això, que no són professors només, són dinamitzadors, són assessors, treballen pel foment de la llengua, no només per ensenyar la llengua. Doncs ara s'estan dedicant pràcticament al 100% a ensenyar llengua. És a dir, hem deixat una mica desatès, una mica només, a tot el que és el sector més de dinamització en l'àmbit comercial. Afortunadament, doncs, comptem amb la col·laboració Plataforma per la Llengua, Òmnium, l'Ateneu, doncs, que també fan actuacions de sensibilització. L'Ateneu, per exemple, doncs, fa moltes trobades amb els llenguaferits, no? Doncs, aquest equip que treballa per aquesta sensibilització de què parlàvem abans. Tenim les entitats també que les podem homologar, fem un conveni, llavors acreditem que són entitats que poden expedir uns certificats de català que són igualment vàlids, d'acord? Perquè supervisem la metodologia dels cursos, el calendari dels cursos, el perfil dels alumnes que tenen, etc. Doncs ens ajuden a absorbir aquesta demanda, llavors sí que nosaltres ens podem dedicar doncs a fer aquestes campanyes que potser ja coneixes, no?, de conversos aprenents, que anem a fer sessions...
0: Explica'ns quines eines feu més enllà, perquè a més a mi em consta que a vosaltres us agrada molt fer aquesta feina més enllà també de la de professorat de català que ens deies dels tècnics, no? I que potser ara us heu vist més obligats a concentrar-vos en aquesta feina de professorat, però no deixeu de fer tampoc l'altre, i una prova és que aquí també tenim un podcast que vosaltres requereix una feina, l'Anella al dit, que prepareu amb alumnes de nivell una mica més avançat, normalment, si no m'equivoco, són els de veu, i també des del Servei Local de Català feu altres iniciatives per potenciar aquest ús del català a la ciutat.
1: Doncs, per exemple, amb els comerços, no? El sector comercial, restauració, sobretot, doncs els anem a visitar i detectem quins comerços necessiten ajuda i quin tipus d'ajuda necessiten. És a dir, potser simplement és que necessiten que revisem la seva carta, el menú, la cartelleria que tenen, etc. Potser és que tenen un treballador doncs, que pels horaris que té no pot assistir als cursos de català, que això també és una realitat. Uh-huh. Els cursos tenen els horaris que tenen, comencem a les 9 del matí, acabem a quarts de 9 del vespre, però no en fem en cap de setmana. En cap de setmana sí que en fa l'Ateneu, per exemple. Però també a la restauració ja saps que els treballadors a millor han de fer torns, o ara treballen de matins, ara de tardes, etc.
0: I es fa difícil
1: trobar. I es fa difícil que vinguin als cursos. Llavors, què fem? Doncs que el professor va a l'establiment i els fa una sessió de coneixements mínims de llengua. Llavors, aquest és un projecte molt, molt potent.
0: Té bona acollida, Mar, a aquest projecte?
1: En general, sí. En general, sí. I té molt bona acollida en els comerços regentats per persones estrangeres, sobretot, sí. Que potser et podria semblar el contrari, però la veritat és que sí, tenen una molt bona acollida. Sempre trobes algú que et diu, ostres, no, aquí no ho necessitem, uh-huh. o no ens interessa, o no estem per això, etc. Però són els menys, d'acord? I sobretot treballem en bars i restaurants. Tot el programa de voluntariat per la llengua. Els alumnes experts són els alumnes que fan conferències com les xerrades talk, les TED Talks, uh-huh. que dèiem. Doncs fan xerrades sobre temes d'especialitat que dominen i ho fan obertes a la població per perdre aquesta por, perquè també la gent vegi que aquestes persones són d'origen estranger i utilitzen el català fins i tot per fer una conferència. Bé, fem moltes actuacions en aquesta línia. Ara la regidoria farà un cicle de cinema en català, per exemple, no? L'últim divendres de cada mes, doncs, els cinemes de Sant Cugat tindran una pel·lícula catalana, d'acord? L'àmbit dels esports també doncs, està treballant per fer campanyes, i tot això motivat des de l'Ajuntament. Tenim, uh-huh. com tu deies, no? La sort de tenir una regidoria aquí a la ciutat.
0: Ho heu notat?
1: Que tenim una regidoria, sí. I tant.
0: Sí, sí, no sé si hi ha hagut un abans i un després, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Tant amb la regidoria com la conselleria. Vull dir, amb la conselleria dius, ostres, que bé que hi ha algú, doncs, des de l'àmbit polític, uh-huh. que sap de què parla, que ens coneix i que pensa unes línies d'actuació adequades, d'acord? Amb uns coneixements lingüístics i sociolingüístics, sobretot, no? I pel que fa a l'Ajuntament, doncs, home, tenir el suport de l'Ajuntament directe, que no hagi d'anar jo, com a responsable del Servei Local de Català, ara vaig a parlar amb cultura, ara parlo amb comerç, ara parlo amb el servei informàtic, ara parlo amb, saps, amb les diferents àrees.
0: Que sigui més transversal, no?
1: Clar, llavors des d'allà jo m'asseguro, clar, pensa que des de la regidoria, per exemple, la iniciativa aquesta de la taula d'entitats, la taula uh-huh. del català, és genial, és un punt de trobada ideal per recollir informació i per també difondre la nostra i poder treballar més en xarxa.
0: També ens feu exàmens als treballadors de...
1: Sí.
0: Una petita prova de tant en tant que ens arriba per correu electrònic. Per...
1: Ah, tu reps també?
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: aquesta casa
0: també, sí, també el rebem.
1: Ah, que bé. Doncs sí, una mica també perquè els treballadors de l'administració local tinguin aquesta sensibilització, no? Aquest saber que poden jugar amb la llengua, atendre el públic en català directament i no canviar. Bé, és que hi ha molts fronts. I ara al gener, mira, una novetat, Alba, exclusiva de Cugat Mèdia.
0: Mira que bé.
1: Saps? Que som els meus favorits. Ai! Que farem una formació a Escoles Bressol, perquè és molt important, i d'això no n'hem parlat. Les enquestes aquestes usos lingüístics treballen amb persones de més de 15 anys. Mm-hmm. Però és que...
0: Deixem fora.
1: A les escoles, al sector infantil... Per nens que a casa seva utilitzen el català amb normalitat, ens trobem que el patí de l'escola no el fan servir. Llavors, sí, una mica treballar amb el sector educatiu, també perquè els educadors sàpiguen que són referents lingüístics, també.
0: Mar, ens hem d'acomiadar,
1: sí,
0: perquè hem arribat al punt de les 11...
1: M'he quedat de pedra.
0: Al punt de les 11 del matí, i ja tenim aquí el Víctor Alexandre.
1: Allà,
0: pel cinema a la xarxa. Escolta, ho reprendrem més endavant, perquè ens han quedat moltes preguntes
1: ja
0: per fer, però com que el català sempre ens ocupa i ens preocupa en aquesta casa, segur que trobarem l'ocasió. Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bon dia.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, benvinguda en majúscules a Menja't la vida, la secció on parlem de nutrició, de la vida, d'hàbits saludables i de coses molt positives i de molt bon rotllo. Com estàs tu?
2: Doncs sempre us dic que molt bé, però avui ja, si sentiu la meva veu, veureu que no tan bé. A mi m'ha agafat aquest virus que tenim en màxima exposició, que no sé quin és, però així estic.
1: Sort que t'ha agafat aquesta setmana, perquè la setmana passada, i parlarem d'això avui precisament, vas participar en una jornada de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut.
2: Doncs sí.
1: Que fuerte.
2: Vaig participar molt fort. T'ho dic ara així, però ho anirem desenvolupant i veureu que doncs, ara ho estic digerint, però jo pensava que aquest acostipat era d'haver passat aquells nervis, no? Bàsicament vaig participar al taller nacional del Pla d'Acceleració de l'Organització Mundial de la Salut per aturar l'obesitat infantil. Vaig participar com a Nereu, no? I què és aquest taller? Doncs es va organitzar des del Ministeri de Sanitat i doncs, a la pràctica vol dir que Espanya forma part del grup de països que estan liderant accions contra l'obesitat infantil i es volia fer una fotografia clara de què s'està fent, què funciona i què falta. I en aquest taller doncs, hi havia representants del Ministeri de Sanitat, del Ministeri de Drets Socials, professionals de salut pública, entitats socials i diferents organitzacions com el nostre programa Nereu, que està implementant projectes al territori. I l'objectiu era compartir experiències reals i polítiques públiques que ja estan en marxa per reduir l'obesitat infantil.
1: Uau! Parla'ns també d'aquest marc del programa Nereu, perquè has dit, vaig anar com a Nereu.
2: Sí.
1: Perquè molts ja sabem que coordines i has fet créixer d'una manera exponencial aquest programa, però explica'ns què és.
2: Doncs el programa Nereu és un programa de canvi d'hàbits sostenibles familiars per a la reducció de l'obesitat infantil. Bàsicament el que vaig explicar i explicar-vos que és el model Nereu, doncs Nereu és una activitat o un programa que el que fa és una intervenció directa amb nens i nenes de 6 a 12 anys d'activitat física no competitiva. El que intentem és promoure doncs això, que els nens i nenes vulguin fer activitat física adaptant l'esport al nen i la nena mitjançant el joc. És a dir, si s'ho passen bé, doncs voldran continuar fent activitat física al llarg de la seva vida. Però no només treballem activitat física, sinó que també fem educació alimentària dins de l'horari lectiu, a les escoles, amb tallers d'alimentació, també amb el mateix format, el format doncs, de diversió, de passar-s'ho bé. Quan anem a cuinar, doncs, els nens i nenes ja saben que no s'han de menjar el que cuinem, sinó que el taller és de cuina, i sempre hi ha una frase que diem, no, al finalitzar, i és, ara si voleu, ho tasteu. I podem dir que doncs, podríem arribar a dir que el 90% dels nens i nenes almenys ho tasten. Per tant, doncs, és aquesta dinàmica, no? Divertida, sense pressions. També treballem la regulació emocional, les emocions de forma transversal en totes les activitats que fem, però també hi ha tallers de com gestionar les emocions, de reduir l'individualisme i doncs, donar eines, no? de sociabilitzar entre els nens i nenes. També rutines saludables, com pot ser la rutina de la son o de rentar les dents. I sobretot Nereu doncs, té algo molt important, que és la implicació familiar. Sí que és cert que els nens i nenes són agents de canvi, però sense les famílies no podem fer aquest canvi.
1: Clar.
2: Llavors el que vaig anar a explicar, no, és bàsicament aquest model que aporta Nereu, no, i que una intervenció comunitària estructurada i basada en l'evidència. I dis-me, perdona.
1: No, al contrari, no, que et vull preguntar que com va anar i quina va ser la resposta,
2: doncs,
1: i què vau aprendre i tot plegat.
2: Doncs això, el que vam explicar o el que vaig explicar no només va ser el model Nereu, sinó la intervenció comunitària que vam fer en el pilot que es va dur a terme a Gran Canària el 2021, que segur que qui ens escolta des de llavors recorde que vaig estar explicant com vam anar implementant aquest pilot, però bàsicament el que va passar és que des de l'Alto Comissionado contra la Pobreza Infantil ens van encomanar, no?, la missió de doncs, fer aquest projecte pilot a les Palmes de Gran Canària, concretament al barri de les Reolles. És un barri vulnerabilitzat, amb rentes familiars de 6.000 euros anuals, perquè us feu una idea de la població que tenim, amb la que treballem. I doncs van fer doncs una intervenció en hereu, no? 2 dies a la setmana d'activitat física amb els infants, talles mensuals en horari lectiu, talles familiars i una coordinació molt estreta amb l'escola i la comunitat. Per tant, en aquest taller vaig explicar en què va consistir aquest projecte pilot i els resultats, no?, que vam tenir, que al cap de 2 anys doncs vam tenir una participació creixent, que hi va haver millores en el benestar reportat dels nens i nenes i en els seus hàbits, vam veure millores en el consum de fruita i menys consum d'ultraprocessats, sobretot en els esmorzars, i les famílies doncs això que es van implicar, no? Llavors, la idea d'explicar en hereu en aquest taller era donar l'exemple de que una intervenció local doncs, a més, pot escalar a política pública nacional. Per què? Doncs perquè aquell pilot va ser la llavoreta de la base metodològica per dissenyar un programa que s'està duent a terme ara a nivell estatal, que es diu Patios Abiertos en Pla Ambient, i que forma part del Pla Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil.
1: Als teus peus, Naila. Que bé.
2: Ho estic encara digerint, eh? Ja us ho he dit. Doncs això, la meva intervenció era simplement posar sobre la taula què hem après, què podem aportar, no?, des del camp de l'experiència, i que la feina que fem des de Nereu té sentit, no?, i que el que vam començar el 2021 era més important del que semblava, allò, ara m'emocionaré, però, clar, vaig estar anant cada mes a Gran Canària a fer aquesta intervenció dels tallers amb els nens i nenes, no?, jo crec que no érem conscients, amb la meva companya, la Marta Lorenzo, no érem conscients que estar allà amb els nens i nenes doncs fos algo que pogués arribar tan lluny, no? I que pogués escalar. Per tant, bé, és un orgull, no?, que forma part d'aquesta conversa nacional, però també, te vaig a dir, una gran responsabilitat, no?, de poder continuar treballant i de poder aportar des de Nereu doncs tot el que puguem per doncs millorar les dades que tenim d'obesitat infantil a Catalunya, a Espanya, no?, i sobretot també en població vulnerabilitzada, doncs que té el doble de probabilitats de patir obesitat. Per tant, és important no només fer intervenció, no responsabilitzar a les famílies, perquè és important crear entorns que facilitin que hi hagi accessibilitat a l'activitat física, que hi hagi accessibilitat a una alimentació més saludable i al final donar més recursos, no? I bé, o sigui, és això, tenir aquesta responsabilitat, no?, també és una pressió.
1: I per nosaltres és un orgull tenir-te cada setmana explicant-nos tantes coses en l'àmbit de la salut, no? No només de la, com diem sovint, no només en la nutrició, sinó en tantes altres coses que ens fan tenir pues això, una bona salut en general. Gràcies, Naila, per estar amb nosaltres. Deixa'm dir que et segueixi a my-nutritionist. Trobarà un calendari d'advent. Ho dic perquè ara comencem, sí, compte enrere. O sigui, no passa res si ja hem començat el desembre, podeu recuperar-ho. Teniu un calendari d'advent amb idees molt xules i amb petits reptes en aquest calendari d'advent familiar. I a més, trobareu 50 idees per fer sopars per als petits i 30 idees per fer esmorzars. O sigui que tot això ho trobareu de forma gratuïta, ràpida, a my-nutritionist i... Ja veieu que teniu aquí una persona que ha participat a l'OMS, que això no és poc. Explicant projectes de qualitat, no? On emmirallar-nos. Naila Martínez, moltes gràcies. Recupera't. T'esperem la setmana
2: vinent. Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Una de les sentències de presó més curtes de...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions AENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
4: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
3: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
5: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
3: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
6: Laia Micó, benvinguda.
7: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
6: Què, les vacances bé?
7: Ai, aquí no li van bé les vacances, Anna.
6: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
7: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela.
6: Pobre.
7: Que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
6: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
7: Exacte.
6: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
7: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
6: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
8: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les Rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció, diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tinguer de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys, popularment, es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies, van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada a la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta

0: Espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb dos únics carrils de circulació en els dos sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
1: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
2: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
1: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
2: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
1: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
1: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
1: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs, no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet

0: Rovirosa, entenem que per ella estar al podi de la perruqueria mundial és un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
1: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cúquer anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cúquers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cúquer americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
2: No content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
1: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
2: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no ho sé. Disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
1: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
2: Parlo de mi. Jo vaig començar doncs, perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió, més que res, és passió, perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que pues, no sé, pues, té molta feina o no pot, i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot, és que i llavors pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
0: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I de què ho podem atribuir, això, Raimon?
1: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
2: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
0: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
1: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
0: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
1: A reveure, Anna.
3: Rambla 54 és... No sé el que és.
4: No, sí, el que has dit abans.
3: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
4: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
3: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
4: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
3: Ha quedat d'artista, aquesta.
4: Molt bona, eh?
3: Sí.
5: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
6: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
5: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugenia Kennedy. Kennedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
6: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugenia Kennedy, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Caballé i jo totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
5: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
7: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... Bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on, etcètera.
8: Montserrat, no sé, sé. Les romeries.
7: Les romeries. I les ella romeries. Cantava, i ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
5: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
7: El meu pare va començar a mirar un mapa i en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
5: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna Lacambra tenia una idea: portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna Lacambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna Lacambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna Lacambra. L'objectiu era clar: detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna Lacambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna Lacambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
9: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
5: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat, i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils, la Cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna Lacambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
7: Doncs per mi la música després de l'amor és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys o 10 ni 12 no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol l'amor sexual, sinó l'amor amb majúscules, l'amor per tothom. I, a més, l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
5: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la Cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la Cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que el 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54, el grup a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els

0: I n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un expulsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
1: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
0: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
1: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
0: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa, la porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
1: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
0: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
1: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
0: A vosaltres.
2: Això és Rambla 54. Domenys Ràdio.
1: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
3: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
4: Sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
1: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
4: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
1: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
4: No, no.
1: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
3: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
1: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
3: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
1: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
3: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a casa.

0: càrrec de la Sidral Brassband.
1: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
0: Sí, sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
1: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
0: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i aprofitant la presentació dels gegants van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
1: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
0: I tant que sí, Anna, i cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
1: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
0: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
1: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
0: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
1: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
0: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
1: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
2: Hola, Jan. Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
3: Esteu empostant.
2: No, esteu escoltant.
3: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
1: perfect plan. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
5: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
1: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
6: jo
1: parlem.
6: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
1: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
6: home,
1: és?
6: Home, això és Kylie Minogue.
1: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar matent durant anys i panys després de dinar.
6: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
1: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
5: Jo crec que han envellit malament.
1: Han envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla durant molts anys a través de TV3.
5: I Jason Donovan i Guy Pearce.
1: L'Ivan era més friqui que jo.
6: Sí, sí, no, és que la seguíeu molt, eh?
1: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això, avui, perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbors, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
1: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
7: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia, doncs, tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
1: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta. Això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
8: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era.
1: Doncs, Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
7: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
8: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
1: Doncs aquesta última frase és molt bona. Vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
7: Sí, totalment. I fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
1: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
7: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
8: Jo perquè no m'agrada, tot això. Vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més. No miro ni xafarderies ni res.
7: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
8: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
1: Contundent, eh? Uns esclaus.
7: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
1: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
7: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
8: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres... I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
7: Sí.
8: Jo sóc gran i veig que jo les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embabicada.
1: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
7: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
1: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
7: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí, dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
1: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
7: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
1: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
7: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
1: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
7: Gràcies.

0: rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquestes mostrelles per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir!
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la N420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, la B20 retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud de l'ús de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Anny Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú,

0: fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el d'Albiquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
1: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
3: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
2: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
1: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
4: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
5: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
4: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol del 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola, allà. I a l'octubre del 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... Celebraven la celebració de final de curs. Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats a la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys fins a aquest

0: gener del 2026 que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
0: Nosaltres teníem com un... teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, en el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui seguint els estudis primaris o secundaris en una escola o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
0: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família i etc. i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
0: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Mm-hmm. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Mm-hmm. Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
0: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
0: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
0: Sí, força gran.
1: Mm-hmm. Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
0: Sí, el projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible... I la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és algo que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Mm-hmm. Com està la dona allà?
0: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et pares a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres, la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
0: Sí, diria que és un país pobre, òbviament, però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica, però sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no tens... Crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cercle de pobresa on no només Kènia, en general... es troben situacions així.
1: Uh-huh. Com us financeu, vosaltres?
0: Fins ara, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals. Tenim la idea de crear sponsors de manera no sponsoritzar una persona, sinó sponsoritzar una part del projecte, com per exemple sponsoritzar el llit del nadó o sponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Uh-huh. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Uh-huh. Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
0: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
0: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
0: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
0: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
0: clar,
1: una distància.
0: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà, fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina, i quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig, i vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, 1 mes aquí, i vaig fent. Mhm.
1: Has estudiat Educació Especial, doncs?
0: Educació Social.
1: Ah, i Educació Social.
0: Sí.
1: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
0: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que sigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm, i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí.
1: Uh-huh. Les teves companyes fan com tu?
0: Sí, les meves companyes, de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Uh-huh. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un mes i mig, un mes...
1: Val. Que, com es diuen?
0: La de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
0: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika. I ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
0: Sí, molt bonic. No?
1: Què t'ha atrapat més, tant de la gent de Kènia com també del país?
0: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir. El ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Uh-huh. Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
0: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Uh-huh. Però que tampoc fa falta anar gaire llum per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
0: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà, uh-huh, i polseres que també estan fetes allà, i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika, i ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
0: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs, la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
3: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria. Bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer de llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol. Perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és L'aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'Unís de Rubí, inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare. O sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
7: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és un nen hindú que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim, vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada, fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mm-hmm.
5: Jo volia dir que el club de lectura fàcil que va néixer l'any 2005, i va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers, havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanich, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants el vam, ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures, i vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
4: Setmanal, o sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
7: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura a ells per individualment, sí.
4: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
5: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin, no únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta Festa de la Diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català, i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
7: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades, quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses, si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat. I també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
5: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es vam fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. Bueno, no sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
4: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
5: És difícil, perquè costa, o sigui, s'hi costa una mica, eh? però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el club de lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el club de lectura que tot eren un companys més.
4: I bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
7: Sí.
4: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
7: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
4: I bueno, tornant una mica al club de lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al club de lectura segueix sent la mateixa al principi, o cada any teniu gent nova que s'integra?
7: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria: immigrants, persones castellanes que busquen, que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
4: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
5: El que es feia, el que normalment també es fa, o sigui, quan acabaven, l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa. Quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també podria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà es va muntar com un espectacle i llegit sobre un llibre de lectura fàcil, i va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
7: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, eh? Llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
4: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
7: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització i arran d'això bueno, va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir aquest, el Club de Lectura Fàcil, no? I bé, va ser així. I després el Voluntariat per la Llengua també em vaig apuntar i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
4: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu si haguessis de recomanar una persona que està aprenent català com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest Club de Lectura Fàcil?
5: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca és justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats i una d'aquestes eines és assistir al Club de Lectura Fàcil, perquè en el Club de Lectura Fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també es socialitza, s'aprèn a socialitzar, com coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
4: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí, gràcies Victòria Mateo, gràcies Núria Puig, i bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
5: Vale,
7: bona
5: gràcies
7: tarda, gràcies.
6: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santaufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, al Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major, perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'han convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom, qui es vulgui sentar, però així tothom parla amb tothom, i també podem rebaixar bastant el cost de l'event, al fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum del com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i que el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però precisament com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés. I quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, vèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs, hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt, molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers, precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva, que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech el 2004 la va desmuntar i la va traslladar, o sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no?, i tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, és una mica avorrit, entre cometes, accedir-hi a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... D'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir, i si estem interessats en aquesta jornada que he organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcals hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és a la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la T1.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt contenta que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre.
4: A disposar.
2: A vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adeu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adeu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Creative in Barcelona.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
11: Ah, no tens mans?
12: Sí, yeah, quina hòstia tens!
10: Sexe a la primera cita, sí o no?
13: Aquesta...
14: Oh. Bon menjar.
15: I mal menjar.
16: Hola?
17: Ah, spoiler, per cert.
10: Carinyo, paga un psicòleg.
14: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
18: Com es diu això?
10: Poliamor.
19: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
20: Red flag. Bé.
21: No ensenyem en aquest tema.
22: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
23: Oi que sí?
24: Que sí, digues que sí.
23: Sí.
5: Ja disponible a cugat.cat.
25: Mare meva.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-la la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa a l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, home, tothom té ganes de vacances,
2: ai,
1: em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però el que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No ho sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema.
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan volta menys gent i
2: jo
1: surt tot més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
1: Sí,
2: tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso el carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Hem fet una tria
1: de cançons. Com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta l'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquests de 8 estrelles, eh?
0: El juliol de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja els hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de que sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà
1: mentre
0: tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí,
0: sí. Vinga, doncs.
1: Va.
0: A prop del mar. Clar que sí. Vigila amb les gavines, que es caguen, que es caguen.

0: Ai, sí, està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina? Deixem una estoneta així, serà tombona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai, bueno.
0: I també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi em costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, Riells, passant amb el pàdel, i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre, i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar, i xof, i ets a l'aigua.
1: Anem amb caia, que anirem més segures, i sí, sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí, sí, sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo. Hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant
0: de l'Empordà. A Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes.
1: Ah, sí.
0: Que hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè és zona protegida. Però aquí tenim el port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat.
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. Te n'has anat a Nàrnia, Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé, eh?
0: Sí, sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat.
1: Ah,
0: agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Ah, doncs vinga, sí? ensenya'm-ho.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que l'ho d'aparcar.
1: Va, sí, que l'Escala anar en bicicleta està xulo, també.
0: I aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar pel carril bici. Què miraves
1: jo a la dreta? Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, clar, que si la gavina, que si no sé què, que si saluden els al carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som, avui quin dia és, dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què
0: ho sé.
1: És dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
2: Home! Si te'n vas...

0: L'estiu a la Costa ja, Brava, eh?
1: Ens han deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem cacanon.
0: Que per cert, ai,
1: sí, quina son. Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta, ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: A on? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per molt que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat 3 plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que no. Els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Anem
1: Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, va, va, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera. Ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem ara sí. Jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no? Una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure
1: si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli, eh?
0: L'encanta, el brilli-brilli, la Rosa. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi han aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec... I
1: ja
0: estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia, fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, que se'ns vegi.
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem també, tot. Mira,
0: va.
1: Una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara que ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: anem
1: també.
0: Anem a protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, que si no es no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt, eh?
0: Sí?
1: Massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Cap a la platja.
1: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar les...
0: Els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, eh? A mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit, no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust. Has vist? Jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. I jo, mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot,
0: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat, i aquí, amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat.

0: color, eh?
1: Ui, sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
0: Però és que res de vermell, tu has anat directe morena, estàs feta una morenassa,
1: eh? És que jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
0: Ai, la tia, anda, que no saps.
1: És que aquest any vull estar morena.
0: Però morena, morena, com la Marina.
1: Com la Marina.

0: Que, per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira,
1: però...
0: t'aportaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... Oh, ja donarem a l'abast, Cristina, amb el dia que portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat,
0: Sí. Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuito una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar, i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries, és molt
0: allà,
1: maco,
0: tot
1: eh?
0: Està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito,
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito. Va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, també em costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara, així, potser alguna cosa per picar, no farem pas
2: home,
1: algú.
2: Que ens expliquin, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna
1: vols
2: cosa
1: patates
2: així.
1: Fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rus, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus? Demano una altra.
2: Aquesta senyora que ho explica bé, això.
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, doncs calla, calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra, que ja no queda ningú.
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer,
2: què?
1: Ara?
2: Pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Jo, ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: un, cos... una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara
2: no,
1: ara
2: anem a ballar. Ara anem a ballar, va.
1: Anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Home, sí, sí, és que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens
1: home,
0: agraden.
1: Home, és això, l'estiu, sí, sí. Són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure...
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa, ja no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
1: és que a mi m'acusa de seguida, eh? Una xevetxa, dos xevetxes...

0: Echa. Cristina, vosotras chevecha.
1: Yo creo que necesito una a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xevetxa o no?
1: Entre el so... Una altra?
0: Un que xuve la cabeça, una
1: va,
0: altra xevetxa.
1: L'última ja dormir, però, eh?
0: Va, una altra xevetxa,
1: sí.
0: Ja està.
1: Sí, eh?
0: Va,
1: vinga,
0: que xuve,
1: doncs,
0: que xuve, que baja, que baja. A dormir. Vale.

0: Tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que ahir noche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: sí, espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot
1: sí,
0: sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Ui.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí! Home, sí? Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, no, sí, ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? I m'agrada molt el Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar! I era un domingo a la tarde.

0: Roser, ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem sí. a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar
0: eh?
1: Botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga, va.
1: I artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts.
1: O ja t'estàs tenir... animant massa, em va, dic que anirien relaxats.
0: És veritat. No, relaxades. I a part, que avui a la nit fan habaneres.
1: Ah, això sí, un això bon sí. cremat.
0: Oh.
1: Mira, i aquell folar que ens hem comprat a color blanc ens anirà
0: home,
1: molt bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Farem servir, va, treu el mocador,
0: per
1: treu el mocador.
0: Oh.
1: Va.
0: Mira, que toco orets de mar.
1: Vinga, va.

0: Aquestes m'encanten, eh?
1: Sí,
0: quina cantada aquí, en dos grups,
1: bé.
0: Home.
1: Sí. Cristina, tu saps que això estem... s'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar,
0: ja.
1: I demà hem d'anar a treballar, i és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: eh, que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
1: sí.
0: de tornar-hi, eh?
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i bon
0: a tu i a tots, eh?
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Sí, bé, ja farem un altre, perquè hi ha molt a veure
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I res, que gràcies a tothom que i que molt bon estiu.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: A partir d'esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèrie és dur a oblidar a ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46-47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una... A més, és una sèrie d'una qualitat extrema amb tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos... Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dies estava... me n'anava a dormir i pensava... I si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: Però és que no puc,
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... Els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí,
1: es podria
0: sí,
1: dir.
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant Sí, evidentment estava sí. Sonant aquí, eh? És una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bon, ja, mira, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un auto, la 2 y a la 3. ¡Abre la 1 un poco! ¡La 2!
0: No salgas de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Querido, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: No, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. No, dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
4: Qué bonic, qué bonic, qué bonic. Aquesta era una de les escenes de... Espera, que no se sentim. De Mario Casas. És que...
5: No m'ho fet.
4: Saps què passa? Que no m'agrada anar a aquest estudi. No m'agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
6: Home, què tal?
4: Home, què? Perquè portes una temporadeta a la en sèrie.
6: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va en sèrie.
5: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
4: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
5: Seguim amb la part femenina.
4: Vinga.
6: Perdó, estava parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem
6: top,
4: fent
6: el barco. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per sí? Mi, top sí. 4 parlat,
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
6: Però
7: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
4: El de cielo. Que...
7: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
6: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
4: sí,
7: el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
7: Top 10, eh?
6: A dia d'avui, top...
4: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig
6: top 10,
4: dir.
6: Top 10 no ho sé. Top...
4: És la que més cobre.
7: De què?
4: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya.
7: Pues molt bé.
6: Home, Blanca felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope Cruz,
7: Penélope Cruz està a Hollywood.
6: Eh? Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
7: Recordem que
6: pot
7: això
6: ser,
7: tampoc...
6: Que fa molta publicitat. A més és... És habitual en marques de roba molt reconegudes.
4: Intimíssim.
6: I, de fet, per exemple, fa relativament poc, estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
4: I,
6: ara no ho confirmo.
4: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts de...
6: Sí.
7: De que fet, van ser parella o què?
4: Sí.
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
7: Mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
4: No, és que, joder, això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Ciruini Vini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
4: Perfecte.
6: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, no és el nom, no me preguntis.
4: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
6: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
7: Pues quina sort, perquè d'on pagava aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: amb els dents
0: tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, doncs això. I posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa
1: i
2: temps que...
1: pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest, però...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà. Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: És veritat.
0: Sí.
2: És
0: veritat. Sí, us en recordeu? Sí.
1: Feia de... Era, es va fer parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no, no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: veus.
0: S'han
2: conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
2: És xulo, és xulo.
0: Vinga, va. Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo, però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno,
1: que fa.
0: Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebrat.
0: Fa de desalmat, però, una mica, sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales, comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Pues no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Vive en Lleida. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlàvem de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer. Va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix. És molt xula de veure.
2: Que baixa...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Poc ens destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va. La Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Alguns quants, Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Déu i salva. Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie. Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. el seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'estrella polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. En Babil Arasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten algun cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actuen molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha, això n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Jordi Fortià.
6: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puente és el ministre de Transports i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
7: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
6: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
4: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
6: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
9: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una certa crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
4: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora.
6: Tarragona s'omplirà de cultura popular fins al proper 24 de setembre amb més de 500 actes. La cercavila, el seguici popular, els castells, la processó, la baixada de l'Àliga o el correfoc tornaran a convertir els carrers tarragonins en els grans escenaris de la festa major.
4: I en esports, Toni Castro, al Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
10: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol a Butarque ara mateix, minut 2, Rayo 0, Espanyol 0.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions a la Nacional 230 per un incendi a Alfarràs, del qual en parlarem de seguida. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant efectivament la Nacional 230, que està tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Es fan desviaments cap a la C26. Dit això, a l'autopista P7 i a l'antitud de Barrera del Vallès en sentit sud, a la C58 i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la B23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona i l'antitud de Molins de Rei al Papiol. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esnadrià-Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre que el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sí, com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions per a aquesta eventual ampliació de pista en l'aeroport del Prat. Per a la pròpia pista en si, no. Van per a actuacions preparatòries necessàries si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Precisament, ho dèiem en portada, per al govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: Y el que no pueden pretendre Illa y Sánchez es ser los campeones en la lluita contra la emergencia climática y al mateix temps estar impulsando políticas que son propias dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
9: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
10: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
9: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
11: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
11: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: El govern posa fil a l'agulla al full de ruta marcat pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius.
4: En relació a la proposta d'Illa de fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
12: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
4: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovin la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: I des de les entitats del tercer sector

0: en l'àmbit aquest de compartir, doncs, la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictòria la proposta de pacte quan diuen Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En successos, els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
4: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
3: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
1: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
6: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una certa crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
1: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
3: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
1: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% al darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
7: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
1: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer.
8: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Ho dèiem abans, un incendi actiu encara a Alfarràs ha obligat a confinar la població d'Andaní i les granges properes a la Nacional 230, que també està tallada en aquest punt. Anem cap allà o a Ulla i de Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
9: Doncs sí, el cap de l'incendi evoluciona per la Serra de les Guixeres en direcció als camps de conreu pròxims a la Nacional 230, una carretera que està tallada en el sentit Pont de Suert i per on el trànsit es desvia per la C26. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 4 de la tarda.

0: tarda inicialment s'hi han desplaçat unes 10 dotacions terrestres i dos mitjans aèris. També s'han incorporat efectius dels bombers 2, que a hores d'ara els bombers estan prioritzant els treballs al flanc esquerre de l'incendi per evitar que es pugui obrir camí amb el canvi de vent que està passant de ponent a Marinada. Els equips treballen aprofitant pistes forestals i també les carreteres de la zona per contenir l'avanç de les flames. Com hem explicat ja, el foc afecta massa forestal i està a prop del torrent Regal de Viuda. I des de les 5:40 de la tarda s'ha demanat el confinament d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones, i també de les granges pròximes a la zona més afectada.
1: Moltíssimes gràcies, Guillem. De fet, aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat, i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, qui impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
2: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
2: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida de les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora. Anem-hi, doncs, en directe a Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, estem aquí a la plaça de la Font de Tarragona, on des de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida aquesta gira de les festes de Santa Tecla 2026, l'acte que dona inici oficial a aquesta festa major. Estem ara mateix en directe en parlaments de la consellera de festes, Sandra Ramos, de Bureixó, sí, amb xiulets per la polèmica amb el tema de barraques d'aquestes darreres setmanes. Al fil de tot això, pel que fa l'acte, protagonista especial pels tecles i tecleres d'honor, una quarantena aquest any que han rebut fa només uns minuts el seu reconeixement en el marc d'un dels actes més solemnes i tradicionals de la festa. Ara, avui seguit serà el torn dels perpetuadors de les festes aquest any, en plural, perquè són els portants dels Segans Moros i els Negritos del col·lectiu Gitano, que seran homenatjats per la seva vinculació durant més de 25 anys a aquesta festa tarragonina. I tot plegat davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom, que espera un dels moments més estels de la tarda, com serà el toc de crida de la tronada, que està a càrrec de la pirotècnia Cat Ferro Fireworks, una companyia pirotècnica dels Països Baixos, que serà l'encarregada de posar el punt final a aquest acte d'inici de les festes majors de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Eduard. I la 17a edició del Festival de Circ de Terrassa obrirà portes del 17 al 20 de setembre amb dues novetats importants: el canvi d'ubicació i alguns espectacles seran de pagament. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
5: Del 17 al 20 de setembre s'han programat una vintena d'activitats i 12 espectacles de circ contemporani, però amb arrels tradicionals. Una vintena d'artistes i companyies de Xile, Argentina, Aragó, Andalusia i Catalunya en són protagonistes. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Després de 14 edicions centrades a la Maurina, el festival es trasllada a l'antic poble de Sant Pere per buscar nous públics i una nova empenta. Escoltem Albert Fernández, membre de l'associació Tub d'Assaig 770.
6: Nosaltres, després de 14 edicions a la Maurina, hem sentit que l'energia que teníem per seguir fent el festival allà estava esgotada i que necessitàvem un canvi d'etapa. Donar una altra mirada al festival, buscar espais nous, públics diferents.
5: L'altra novetat és que algunes activitats seran de pagament a preus econòmics, 5 euros, per assegurar l'assistència.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertirà en l'estadi amb més seients d'Europa. Per al final d'aquesta Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del president del Barça, Joan Laporta.
8: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
7: I també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final de 2029.
9: I'm 100% there.
10: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
7: El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per l'avís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, el tècnic alemany ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal faci campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
10: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer. Ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
7: I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada intersetmanal de primera. L'equip de Manolo González està jugant a Butarque contra el Rayo i està perdent amb un gol d'Álvaro García al minut 3. Ara mateix, minut 22, Rayo 1, Espanyol 0. I en bàsquet, en aquests moments, es presenta la Lliga Femenina Endesa i la Lliga Endesa. Ho està seguint des de Madrid el nostre company Joel Gómez.
11: Iliana Martín, fitxatge estrella de l'Espar Girona d'aquest estiu, ha estat un dels grans atractius d'aquest Media Day de la Lliga Femenina Endesa i també de la Lliga Endesa. La medallista mundial ha parlat del seu paper amb la selecció, però també ha valorat el seu fitxatge pel conjunt català, on ha dit que espera continuar creixent com a jugadora. D'altra banda, Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça, també ha estat un dels grans focus d'atracció i d'atenció durant aquesta tarda aquí a la seu d'Endesa a Madrid, on també ha parlat del seu fitxatge pel Barça per l'exigència que suposa competir per tots els títols. D'aquí uns minuts acabarà el Media Day pròpiament dit i començarà l'acte de presentació de les dues màximes competicions del bàsquet estatal.
7: Gràcies, Joel. I per acabar, l'Ali, un apunt. La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes debuta demà contra Líbia al Mundial que se celebra al Palau d'Esports de Granollers.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta
13: o un bo... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot.
9: empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
18: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
19: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Jordi Fortià.
2: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puentes, el ministre de Transport, i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
3: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias. Si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
2: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes pertinents a d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
5: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa, sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
2: L'artista audiovisual iraniana Shirin Nashat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris.
6: When you sit to see Aida and you listen to the...
7: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
0: I en esports, Toni Castro, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
8: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley, a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I ara mateix, l'Espanyol obre la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol. A Butarque, som al minut 30, Rayo 2, Espanyol 0.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments, la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tant amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Per, encara amb afectacions a la Nacional 230 per l'incendi a Alfarràs. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la Nacional 230 es manté tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Són desviaments cap a la C26, a la C58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i l'antídot de Montcada i Reixac al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral la B10 i retencions de zona franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sigui com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Ho dèiem en portada, pel govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes Montcarvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: Els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
10: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
11: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara. D'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
10: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV. S'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
4: El que es manté estable són els incidents amb armes de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidó, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
12: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una oferta crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
4: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit social, l'equip de govern de Rubí, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
13: És una de les apostes de l'equip de govern de Rubí per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escoltem a l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez.
14: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no? qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
13: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat el govern local no ha arribat a un grau mínim de satisfacció en aquest àmbit de l'habitatge assequible. Amb tot, la primera edil ha recordat que zones com el Vapor Nou o Pic Aguilera s'ha de construir habitatge protegit en els pròxims anys, tal com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
0: També una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com ara l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Esther Minguell.
15: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
16: Anem amb la ment oberta a poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments. Moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
17: Per nosaltres conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molts altres àmbits, venen d'Europa.
15: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct, que coordina la Diputació de Barcelona.
0: I Torredembarra espera veure castells de vuit durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Ona la Torre, Josep Sánchez.
18: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tàrraco Arena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
19: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
18: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
0: Anem a saber ara l'última hora d'aquest incendi a Alfarràs. De moment, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament al nucli d'en Daní i les granges del voltant per aquest incendi que sembla ser que evoluciona favorablement. Anem, però, cap allà. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola, bona tarda.
20: Doncs sí, els bombers ja han comunicat aquest desconfinament del nucli d'en Daní i les granges pròximes a la Nacional 230 per la bona evolució de l'incendi forestal del torrent de Regal de Viuda, un desconfinament que s'ha produït cap a dos quarts de vuit del vespre i ho ha fet Protecció Civil a través d'un missatge és alert als veïns, igual que havia fet per anunciar el confinament. Pel que fa a la mobilitat, la carretera Nacional 230, a prop d'on es produeix aquest incendi, continua tallada també en sentit al Pont de Suert i ho fa també la C26 al Farràs en tots dos sentits. Perquè fa aquest incendi, els bombers hi treballen a hores d'ara amb una cinquantena de dotacions d'udelles aèries i continuen centrant els esforços en el flanc esquerre, l'únic que manté ara mateix flama. L'objectiu és evitar que el canvi de vent de ponent a marinada en la darrera hora pugui obrir el cap del foc a la zona forestal. Fent una mica de recapitulació durant l'incendi d'aquesta tarda, les flames han avançat empeses pel vent de ponent i els bombers han prioritzat l'inici del flanc dret durant la tarda, però a partir de les 6 han canviat l'estratègia davant la previsió de l'entrada d'aquesta marinada que explicàvem i han reforçat els treballs al flanc esquerre, com dèiem, l'únic que continua actiu. L'incendi afecta una zona amb camps de conreu, vegetació forestal, camps ens i turons, fet que fa que el foc avanci tant en pujades com en baixades. Per ara, els agents rurals calculen que provisionalment hi ha unes 20 hectàrees afectades per les flames.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta darrera actualització. Precisament aquest estiu hi ha hagut 154 incendis només a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat, i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
1: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
21: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: I avui també acabava la temporada de bany a Catalunya. Ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogenitzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme.
4: Per això, SOS Socorristes i la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
22: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro.
23: Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva maduresa a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
24: When you sit to see Aida... And you listen to the...
25: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
24: That's what war is.
23: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la Dana Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Vekzala en el paper de Radames.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Espanyol està jugant a Butarque contra el Rayo Vallecano, un partit que obre la jornada intersemanal de la primera divisió masculina de futbol, un partit que és el descans, i l'equip de Manolo González està perdent per 2-0 amb gol d'Álvaro García al minut 3 de partit i el segon d'Adrià Pedrosa al 26. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertiran en l'estadi amb més seients d'Europa. Per a la final de la Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
2: A la banda del partit de l'Espanyol, repetim el descans perdent 2-0. El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per revís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, l'entrenador alemany Hansi Flick ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal facin campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
4: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
2: Tarragona es prepara per acollir els Jocs Special Olímpics 2026, una de les competicions esportives més importants d'Europa per a persones amb discapacitat intel·lectual, una cita que reunirà 1.700 esportistes procedents de 10 països. Fa poca estona ha finalitzat la presentació oficial que ha seguit l'Álvaro Morcillo. Álvaro, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa poca estona que hem sortit d'aquesta sala de cotxeres del Palau Robert, on s'ha presentat en majúscules i davant d'una gran expectació la 13a edició dels Jocs Special Olímpics Tarragona 2026. Durant la presentació s'han posat damunt la taula les xifres d'un esdeveniment que promet ser històric. Prenguin nota, se celebraran a Tarragona del 9 al 12 d'octubre i reuniran ni més ni menys que 1.600 esportistes arribats de 7 països diferents i 12 comunitats autònomes de l'Estat, competint en un total de 15 disciplines esportives, com per exemple el tenis taula, el ciclisme, l'handbol o el futbol 5. Un acte inaugural que està presidit pel conseller d'Esports Berni Álvarez i el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, que ens ha dit això.
6: Una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona i sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius d'aconseguir les seves fites.
5: Aquesta edició serà concretament la segona amb més participació de la història dels Jocs, només per darrere de l'edició de 1992, que va tenir lloc a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. I és que en aquests Jocs no hi haurà un sol guanyador, sinó que es repartiran més de 2.600 medalles, perquè el més important no és guanyar, sinó participar, gaudir i compartir l'experiència amb els altres.
2: Gràcies, Álvaro. I per acabar la línia a punt, demà comença el Mundial d'handbol en cadira de rodes al Palau d'Esports de Granollers amb un Espanya-Líbia.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

un bon dia o potser una nit prop del mar jo m'havia adormit.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
4: Ni mama, ni mom.
3: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
5: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, quan ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades. És a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. poden estar cansades, poden estar desbordades. Llavors, aquí venen molts factors.
3: I a vegades, com més insistim, pitjor, no? De vegades no
5: quasi
3: sovint.
5: Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors, ens posem en supervivència. I en supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és... o obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no? Seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
3: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
5: Clar.
3: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
5: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes, a vegades, que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
3: És com molt bàsic, no?
5: No t'estic cuidant.
3: Sí, sí.
5: I res a veure.
3: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
5: Pues depèn. Depèn, hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar, o ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement, pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
3: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta. No, a vegades no, sempre.
5: A lo personal.
3: Sí, exacte. Mm. Què ho fa, això, que ens afecti tant el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
5: Clar.
3: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i Clar. Quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
5: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
3: total.
5: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors, aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? I quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
3: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
5: La revisió, no? Total, sí.
3: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
5: Clar.
3: Mira, jo també.
5: Clar, clar, sí,
3: però
5: sí,
3: no
5: tant.
3: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és, no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
5: És que es porten aquest, galetes,
3: clar,
5: no?
3: És que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
5: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que sempre moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el biber de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
3: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que Clar. És el que moltes vegades acabem fent.
5: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat.

0: que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació, els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys, ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
1: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
0: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
1: Vale. Un clàssic.
0: Un clàssic, no?
1: Clàssic
0: un clàssic que
1: drames.
0: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també és respectar una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinc en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
1: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
0: sí,
1: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc etc. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
0: Vale.
1: Per exemple, drama, ho sé. Però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
0: Oh,
1: no,
0: bueno,
1: passa res.
0: Fantàstic.
1: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, però si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil. Entenent-me.
0: Sí.
1: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
0: Vale.
1: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja. No com a agraïment a la invitació que t'han fet.
0: Clar.
1: Això està mal fet?
0: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, eh? No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjar d'alguna cosa i han dit, pica, pica,
1: sí,
0: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
1: L'orenga, quan mengen pizza.
0: Vale.
1: És que l'orenga en pica.
0: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes, així fajitas, no?
1: Sí.
0: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden... Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. No? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar, que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuaco, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
1: de treure-ho tot.
0: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que al seu plat hi hagi que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents,

0: són molt sensorials, els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues, clar,
1: no.
0: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada, és trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? O sigui, jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sí. Sempre els hi dic. A mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
1: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
0: Clar.
1: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
0: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I... les rutines a les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui hi havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
1: Ah, sí.
0: Allò que passa a les llars d'infants, sí. No pot ser, m'esteu enganyant. I a vegades tant. Em demanaven vídeos i tot.
1: Sí.
0: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Mm. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. Mm. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no? Que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Hmm. Anem amb l'exercici pràctic?
0: Vinga.
1: Va.
0: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
0: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Uh-huh. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
0: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Mm. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
0: Comença a menjar, sisplau.
1: Mm. No m'entusiasma.
0: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
1: Clar.
0: Així que...
1: Vinga.
0: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses,
1: sí, eh? Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
0: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
1: Sí?
0: Sí. Vale.
1: Molt bé.
0: Ves una miqueta més ràpida i estigues quieta.
1: Sí, boi,
0: vale.
1: Vaig.
0: Mm. Vinga, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
0: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
0: No? Vaja, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no? Jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades... Encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí. És que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
0: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. A casa de... Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. Mm. I no passa
0: sí.
1: això.
0: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer i et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno,
1: tu i tothom.
0: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: el més important de tot és que ho estem fent. El millor, ho estem fent el millor que sabem i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mereixes 1,50. Totes podem parir.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
1: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
2: El part del Jan.
1: En l'hospital privat des del primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit: jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir: ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital, que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències, que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir: em fa el tacte, i em diu: estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir: si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina'm aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins, perquè és allò que lliguen, i tremolava moltíssim, i tot molt hostil, molt fred, i a sobre, recordo que m'apretaven molt, i a sobre me'l treuen, i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'n fa així, no?, i em fa la broma: és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava, i bueno, després també em va dir: veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, torno al pes en tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més, i a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc: porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal, perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí, vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan, perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me'n a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobreanava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, pa, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I dos anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser dos anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que dic jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. I aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em di, i em fa així i dic què, i em diu, li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molt temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta. Tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començarà amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció. Com estàs?
2: Doncs molt bé, ja sabeu que estan aquí, jo sempre estic bé.
1: Escolta, ja sense refredat. O
2: bueno,
1: bé,
2: encara...
1: O no sé.
2: Jo, grip ja no, però ara crec que estic refredada. Crec que ara el que tinc és un refredat. Però vaja, bueno, és que a veure, estan amb nens, no? És el que ens toca.
1: Millor ara que ja directament per festes de Nadal, no?
2: Sí, sí.
1: Això és el que penso.
2: Espero
1: jo
2: que estigui immunitzada, ja.
1: I avui amb una bona notícia, amb una notícia meravellosa que tenim moltes ganes que expliquis i moltes ganes de fer-ho saber a tothom.
2: He escrit un llibre.
1: Que mona, com ho expliques, he escrit un llibre.
2: Ai, sí, ho acabo de verbalitzar, eh? He escrit un llibre, sí, he escrit un llibre.
1: Volem saber-ho tot, saber aquest llibre, perquè el volem aconseguir i ara sabem que està en prevenda. Per tant, és un moment boníssim per comprar el llibre de la Naila Martínez, que es dirà com?
2: A la mesa s'impressiones.
1: A la mesa s'impressiones, fantàstic. Mm-hmm. O sigui, molt la teva filosofia.
2: Sí.
1: O 100% la teva filosofia, no?
2: Sí,
1: molt.
2: Crec que hi ha poca alimentació dins del mateix llibre, però ara us explico una miqueta més.
1: Va, parla'ns del llibre.
2: Doncs m'han fet la proposta d'escriure un llibre. Jo ja feia molt temps que tenia la idea, d'escriure un llibre diferent, un llibre que acompanyés a les famílies, no? No un llibre de dir-te què és el que has de fer, sinó quan ens trobem problemes, què podem fer, no? I poder acompanyar els infants i també acompanyar les famílies. Per tant, si poguéssim resumir quina és la temàtica del llibre, és acompanyar en els moments a taula amb els vostres fills i filles des dels 6 mesos fins als 12 anys. O podríem dir, ara com que l'adolescència s'allarga fins als 32, no? Doncs quasi fins als 32 anys.
1: I tot això, doncs això, amb la teva fórmula de fer, amb la teva manera d'entendre la nutrició, no? I amb la teva manera d'ensenyar a menjar millor i al final a viure millor.
2: Sí, o sigui, el llibre es basa en entendre com va evolucionant el cervell del nen o la nena, no? Com se relaciona amb l'alimentació, que al final també és com se relaciona amb l'entorn, no? I entendre que hi han coses que passen a taula que són habituals, que no és que passin a casa teva, sinó que passen a totes les cases, perquè, doncs, perquè en aquest procés de desenvolupament del nen o la nena, la seva interacció amb els aliments i amb l'alimentació i amb la forma de menjar va canviant. I moltes vegades, doncs, el que ens trobem amb un nen o nena de 10 mesos que està menjant potser bé, no? O sigui, sense cap mena de conflicte, doncs arribem als 13 mesos, no? A l'any i sembla que ens hagin canviat el nen o la nena, no? Doncs entendre quins són els canvis que pateix aquest nen o nena, com se relaciona, doncs això, a cada etapa amb l'alimentació, no és el mateix dels 6 als 12 mesos, que de l'any als 3 anys, que dels 3 anys als 6, que dels 6 als 10, no? I dels 10 als 12. Ells van patint canvis, ells i elles, i per tant aquests canvis es veuen reflectits amb l'alimentació. Per tant, d'una banda, doncs és això, és explicar quins són els canvis que hi ha i després, doncs, dins d'aquests canvis que generen conflictes i mal ambient a taula, moltes vegades, no? Perquè nosaltres volem que mengin algo que no estan menjant, sentim culpabilitat, parlo bastant d'això també, no? Del sentir culpa de la pressió externa que tenim a fer-ho superbé, no? I que moltes vegades simplement hem de fluir amb el que està passant i escoltar molt els nens i nenes perquè tenen molt a dir, no? I no deixar-nos portar en allò que ens han dit que hem de fer superbé com a família, sinó què està passant amb el meu fill, què està passant amb la meva filla, què li està passant, per què no està menjant i poder actuar. I per poder actuar, doncs, hi ha eines dins el llibre, també.
1: Ai, que xulo. Per tant, objectiu també és treure la culpa a les famílies. Perquè, bé, de fet, a la mesa s'impressiones. Ara hi ha molts llibres de nutrició, moltíssims. Què és el que fa diferent aquest?
2: Doncs que, com deia Pili, parlo poc d'alimentació, d'aliments com a tal, no? O sigui, sí que hi ha, sobretot en els primers capítols, que és l'inici de l'alimentació complementària, sí que parlo de què és el que hem d'oferir, què és el que no hem d'oferir, no? Una mica una guia, però el que el diferencia, bàsicament, és que no et parlo què li has de donar, sinó com li has de donar, que és molt diferent, no? O sigui, no com ha d'estar estructurat el seu plat, que això ja haurem rebut molts inputs, no?
1: Sí,
2: I hi ha molts llibres i guies i moltes persones que ens diuen què li he de donar i què no li he de donar, no? I l'altra és com li dono, si me demane contínuament aliments que no són nutritius, com ho gestiono, com gestiono els aniversaris, com gestiono quan es quede a casa d'una altra persona que jo no controlo, no? O sigui, si jo ho vull fer bé, què passa quan jo no hi soc, no? Doncs, ja, spoiler, no passa res. No passa res, no? És un moment puntual i no és la base de la seva alimentació. Per tant, és una mica aglutinar tots els missatges que jo dono a través de xarxes, no? Que ara, doncs, des dels últims anys, bàsicament, em dedico, doncs, això, a baixar una mica aquesta expectativa que tenim, doncs, aglutinat amb un llibre, que a més, doncs, com dic, hi ha eines, hi ha jocs que podem fer amb els nens i nenes per com fer que mengin aquells aliments que no els agrada tant, no? I després, doncs, també hi ha menús per a cada etapa i receptes.
1: Que xulíssim! Com podem aconseguir-lo? Què hem de fer?
2: Doncs mireu, la venda d'aquest llibre és una mica diferent al que estem acostumats. Normalment, quan surt un llibre, doncs, anem a la llibreria i el comprem. Però en aquest cas el que es fa és una preventa, val? És a dir, es fa amb l'editorial Dashbook, per tant, per adquirir-lo doncs hem d'anar a la pàgina web de dashbook.es i si no, al perfil del meu Instagram doncs, també trobareu el link per poder adquirir el llibre. Llavors, és una preventa, això el que vol dir és que m'exigeixen arribar a 150 ventes, val? Perquè el llibre doncs, es pugui fer realitat realment. Llavors hi ha 45 dies d'aquesta preventa i un cop arribi als 150, perquè jo crec que hi arribaré, o almenys no, vull pensar en positiu, doncs cap a finals de març o abans de Sant Jordi el tindrem ja disponible.
1: Físic. I llavors ens arribarà també a totes les nostres cases físiques. Sí. Fem la preventa ara?
2: Sí.
1: O sigui, la precompra.
2: Exacte.
1: El comprem a través de Dashbook o a través de my-nutritionist. Uh-huh. 150 els faràs abans de gener.
2: Espero que sí.
1: Oi tant.
2: Espero que sí, perquè la veritat és que em fa il·lusió. I a part és un llibre que crec que ha nascut de la meva comunitat, no? És a dir, de les inquietuds de les famílies, de les preguntes, no? És com dir, bé, anem a posar una mica d'ordre perquè crec que se donen molts missatges sobre alimentació saludable, val? I a vegades quan parlem de ser més flexibles sembla que haguem de passar cap a l'altra banda i no és així, o sigui, podem continuar i hauríem de continuar donant una alimentació saludable, però hem d'ensenyar als nens i nenes a gestionar la resta d'aliments que no són tan nutritius i que estan disponibles i que els acompanyaran la resta de la seva vida també, no? I per tant, doncs, com que això he vist que és una necessitat, no? A les xarxes he vist que doncs, la gent o les famílies van molt perdudes amb això, doncs vaig dir, mira, que millor forma, no? que posar-ho tot en un llibre i poder acompanyar, que a part també m'agrada perquè no és un llibre de llegir de tirada. És un llibre que t'acompanyarà dins del creixement del teu fill o filla. O sigui, anireu passant etapes i és un llibre per anar a consultar, no? Ara hem arribat als 6 anys, està passant això en l'alimentació, me'n vaig a mirar si això és normal, no és normal, no? I com gestionar-ho. Per tant, és una guia, no? De dins de l'alimentació dels nostres fills i filles.
1: Ai, que xulo. Doncs a la mesa s'impressiones, dashbook.es i si no, my-nutritionist i ja podem fer aquesta precompra que també, mira, ni que sigui un bal, és com un bal per Reis.
2: Sí, sí.
1: Perquè ens arribarà.
2: Ja arribarà més
1: tard. Per Sant Jordi.
2: Sí,
1: que xulo. Sí. Ai, moltíssimes gràcies per ser aquí, per explicar-nos-ho. Bé, jo ara aniré a fer ja la precompra.
2: Gràcies, Pili.
1: I segur que molts dels nostres oients que et seguim setmana rere setmana i des de fa molts anys, també.
2: Vull dir una cosa, que hi ha una cosa que sí que és especial i a mi me fa molta il·lusió i és que les persones que facin possible la impressió, és a dir, que facin aquesta precompra, el seu nom apareixerà al llibre. I això és molt xulo.
1: Doncs encara millor. Naila, que contenta, molt, molt contenta, amb moltes ganes de tenir aquest llibre, de moment amb aquesta prebenda de 150 llibres, que esperem que aconsegueixis molt aviat. T'esperem la setmana vinent. Bones festes.
2: Igualment.
1: Que les tenim a tocar. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Miquel Creus i Muñoz va néixer el 20 de març de 1952. És molt més conegut amb el seu nom de poeta Miquel Desclot. És un escriptor, poeta i traductor català. També escriu llibrets d'òpera. Ha estat traduït al castellà, al francès, al gallec i a l'euscar. Té una àmplia i una gran producció en prosa, poesia, poesia infantil, també narrativa infantil, i a més és un dels autors que també ha fet molts poemes, molta obra, en el que alguns cantautors i alguns grups doncs, han musicat la seva poesia. Escoltarem aquesta versió anomenada El campaner de Taüll, aquest poema, que el grup Coses va introduir en el seu disc Ara és demà. Després escoltarem el mateix poema, després d'haver-lo recitat, escoltarem el poema interpretat, evidentment, per la versió del grup Coses. El campaner de Taüll. El campaner de Taüll porta una barba tan blanca com la del bon Pirineu i una cabellera llarga. Té un didal de mar als ulls i el xaloc a la mirada. I és tan alt com el cloquer i més vell que la campana. Un pit roig al finestró l'ha desvetllat a trenc d'alba i el campaner de Taüll ha enfilat corrents l'escala, calçat amb esclops de sol, a dir el seu somni d'albada. El tornaveu de la vall i ha desfermat la campana. Qui l'ha sentit de primer ha estat el vell del vilatge, de l'Arill la vall, que no dorm, i després el vell de Caldes, i després el d'avui, que són gent de la contrada, i s'ajunten amb delit a la crida inesperada. Així s'encén en el vent la gent de Pons i Oliana, la d'Andorra i de Bellpuig, la de Portbou i l'Escala, de Ripoll i la Bisbal, la de Berga i de Terrassa, la d'Amposta i el Masnou, la de Valls i Vilafranca. Les batallades a peu també fan la serralada i incendien Perpinyà, Argelers, Ceret i Prada, i se'n van a Manacor, a Mahó i a Eivissa amb barca, i a Gandia, Vinaròs i Guardamar en Tartana. El campaner revoltat fa tremolar tot el mapa que s'agita com un mar i que aixeca grans onades. I el campaner de Taüll, des de dalt de la muntanya, campaneja com un foll perquè no s'apagui l'aire.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat de moment. I l'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de 8 menors durant la diada en el mar dels Aldarulls que hi va haver al passeig Sant Joan al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts vespre la travessera de les Corts a Barcelona davant de la comissaria dels Mossos i han cridat consignes contra la consellera i contra el cos policial. Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost passat, que era del 2,4. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Des de UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
2: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
1: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
1: I l'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació amb la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a les xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. Qüestionen quin interès té el Marroc a crear una crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. Tot i això, fons del PP i del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva. I el CICURT torna a Tarragona i Reus amb una nova edició centrada en la salut mental. El festival celebrarà la seva 11a edició del 3 al 13 d'octubre en aquestes dues localitats amb una programació centrada en el benestar emocional. Enguany s'han rebut 378 curtmetratges de ficció.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La música local a Cugat.cat.
1: Des lluny arribarà calor, sembla mentida que ha passat un any un altre cop.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Camp Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà en negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, als quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

0: Dona.
1: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

0: live in a boat.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir i va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas. Así es, digo, aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos, de l'any 2001.

falta de Pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Baloji.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

I d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Baba Mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dovet Naore.

Dobek Naoré, una de les joves veus de l'Àfrica central i occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica central, des de, jo què sé, des del sucús o del salsuc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó.

El projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior del Cor Brutal, al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, i que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El Mundo, El Món Real, Le Monde Réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèries i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suad Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suad Massi.

Suad Massi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Omnilla, el seu disc del 2019, i que en Rembla sembla l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria se'ns ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre, també poc encara valorat, però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: Un talent absolutament magnífic. El de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja... afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino i sempre, sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia matanta, ce me dai noia, noia matanta, ce me dai...

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro, i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jerry.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a la Nova Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que fins sempre. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients del risc que hi ha la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tot sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
3: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta, la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i parascientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions del suport. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the waste basket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: Dos anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passen els estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a males herbes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir
0: literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors.
0: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment, dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
10: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
5: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo... Sí, haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
5: Em saben que jo soc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no sóc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius en algun fragment, preguntes curtes, això a mi em costarà molt.
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
5: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per revés de pressa. Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, el camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament, eh? Perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
5: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció.

0: visió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa, diguem-ne, acadèmica, molt especialitzada, potser no per tots els públics, però em va donar peu a fer un llibre que té aquesta vocació, convertir una tesi en un producte apte pel consum de tots els públics. I, per tant, hi ha una part de mètode, una part de biografia, on expliquem la carrera de Puyal, i una part que és més futbolera, més propera a l'afició en general, on recordem moments puntuals, en diem moments memorables de la història del futbol, del Barça. La història del Barça durant 40 anys s'explica amb les transmissions d'en Puyal. Llavors, clar, expressions com encara Messi, Maradona, mare meva, Pizzi sos macanudo, són episodis que s'expliquen al llibre, una mica com si fos allò que feia en Ferran Adrià, que construeix una recepta. Doncs una mica és això, no? Veure com s'articula cada un d'aquests moments. Per tant, escolta, el que no li interessi tant la part acadèmica pot anar a la part més futbolera, i recordarà moments que potser ha viscut en primera persona, i així, doncs mira, arribem a tots els públics. Aquesta és una mica, Mònica, la idea.
1: Arriba a tots els públics, perquè ja em veus a mi, que contenta que estic d'haver-me llegit, tot i que si s'ha de ser del gust, s'ha de ser del Barça, jo tinc clar. Però a mi, poques vegades, he mirat algun, poques vegades m'hauràs vist davant de la televisió escoltant futbol. Però anem a aquests moments memorables. Jo he anomenat la paraula llegat, tu has dit homenatge, i tots aquests moments memorables no només ho són per nosaltres, sinó que han traspassat les fronteres, són internacionals, perquè sos macanudo, això no. Ja és a tot arreu. Per tant, ens expliques com aquesta força no només ha estat a la nostra terra, sinó molt més enllà.
0: Mira, l'altre dia va arribar un retuit d'un senyor, no el conec i no me'n recordo el nom, de Sud-àfrica, que parlant en anglès deia encara Messi. Estic segur que ell no sap què vol dir encara. Fins i tot potser ho associava a la capital, perdó, la capital no, a la ciutat de Turquia, encara. Però no a l'encara nostra. Però l'ha adoptat. Atenció, aquest tuit d'aquest senyor de Sud-àfrica, no sé quina audiència té, però ell té 12 milions de seguidors. O sigui, és que és un país sencer seguint a un senyor que fa referència a una expressió de la factoria Puyal, diguem-ho així, i per tant podríem dir que és un exemple de la viralitat que tenen expressions en català que va fer al seu moment en Puyal. Jo dic, això és una mica spoiler, jo dic que l'encara Messi és el minut d'or de la història de les transmissions en català, és el minut d'or. Però efectivament, com tu has dit, he recordat especialment l'Urruti t'estimo, he recordat el Pizzi sos macanudo, Maradona mare meva, Simonet, m'hi jugo un pèsol, ja em puc morir... És a dir, hi ha tantes expressions que van fer fortuna que en el llibre es recopilen.
1: Jo és de dir que estic absolutament impactada, perquè darrere de la naturalitat d'en Puyal hi ha tota una escola i una professionalitat. És com si estigués tot mesurat. I això no ho pot fer tothom, realment. És tot un art el que ha aconseguit fer.
0: Hi ha moltes persones que diuen és veritat que en Puyal era molt exigent, o és molt exigent? Clar, com el senyor que condueix un avió, que és molt exigent, perquè si deixa de ser exigent aquell avió doncs no arribarà on ha d'arribar, o com nosaltres que estem fent ara un programa, hem de ser exigents, o el senyor que condueix un autobús o un taxi o fa el menjar a un restaurant, és que tots hem de ser exigents al 100% en la nostra activitat. I a més, hem de ser, si tu vols, innovadors, hem de mirar de progressar i, per tant, de no acomodar-nos en aquell espai de confort, hem d'anar creant i, a més, hem de ser rigorosos, les coses s'han de fer amb rigor. Ara ho dic entre parèntesi, potser en el món en què ens toca viure

0: ara hi ha moltes coses que no són rigoroses, tanco el parèntesi. Diguem-ne que nosaltres som innovadors, exigents, rigorosos, i després una altra cosa molt important que en Puyol ens ha dit 500 milions de vegades. Hem de ser persones que estiguem pensant en l'audiència. Nosaltres servim a l'audiència. Per tant, el nostre objectiu és servir a l'audiència i, per tant, hem de pensar en l'audiència. I això que sembla una cosa de poc valor, per mi en té molt. Perquè a vegades, i jo ara això no ho diré amb un to crític, que cadascú faci el que vulgui, però a vegades escoltem a la ràdio o mirem a la tele o veiem un producte al Twitch o allà on tu vulguis, on hi ha missatges que van dirigits d'un cap a l'altre. Escolti, si en un programa de ràdio, per exemple, una persona que està fent el programa dirigeix un missatge concret a una altra persona, a nosaltres, que som l'audiència, què ens importa? No ens interessa per res. És per dir, escolti, que sóc aquí, que el vull escoltar jo, no li enviï missatges al polític, no li enviï missatges al directiu d'aquell club d'esports, no li enviï missatges al seu patrocinador, no li enviï missatges a no sé qui, enviï'ls a l'audiència. Per tant, aquest és un punt clau, mirar de servir a l'audiència en tot moment. Ara, per exemple, jo penso, potser estic avorrint a l'audiència, perquè m'estic allargant molt en la meva resposta. Si penso en tu, Mònica, o penso en el Josep Maria, que també ens està escoltant, dic, doncs mira, tenen molt d'interès i estaran contents de sentir això. Però és de pensar en el conjunt de l'audiència. I potser els estic avorrint, així que callo.
1: Ja veieu que l'entrevista... Jo patia, perquè pensava, amb el tros de periodista que és en Josep Maria, adéu, posar-me davant del micro i davant d'ell em feia patir, però ja veieu que no, que la cosa va molt rodada. I per mi serà, també ha estat un aprenentatge. I per tu, perquè clar, jo ara et veig a tu, perquè nosaltres ens podem veure, els oients ens escolten, però imagineu-vos en Josep Maria, tota la trajectòria, tot el que ha viscut i tot el que ha compartit en Joaquim Maria Puyol. Molts dels que ens esteu escoltant, estic segura que donaríeu, potser el braç sencer no, però un trosset de dit, per tirar enrere en la història i poder acompanyar en Puyol en un d'aquests partits. Com ha estat també viure aquesta experiència? Perquè tu ara ens ho pots explicar, però ho has viscut.
0: Ha estat una experiència extraordinària. Mira, si a mi m'haguessin dit, escolta, tu voldries jugar una estona, ni que sigui una estona, amb el Messi a futbol, hauria de dir, no em motiva especialment. Jo li tinc una gran admiració a Messi, no dic pas que no. I hem coincidit. Em sembla que és un jugador genial, segurament el millor de la història. Si m'haguessis dit, escolta, tu hauries volgut fer un partit de futbol amb Puyol, t'hauria dit, dono el braç. I vaig tenir la sort de poder-ho fer i de conservar el braç. és també molt important. Sí, sí.
1: Bé, no perdreu el dit perquè en Puyol ara ja està jubilat i això de retransmetre ja no ho farà. Per tant, aquí ningú perdrà res. Però sí que hi vas guanyar tu amb la teva experiència i nosaltres ara guanyem amb aquest record i amb aquest llibre del factor Puyol. Parlem d'un home, jo deia polièdric, i a més de molts canvis, perquè ens parles de tots aquests canvis. Tu ara dius, si ben diguéssim que jo ara baixo al camp i estic amb el Messi, estic amb el Ronaldo, etcètera, etcètera, etcètera, perquè seria una llista molt llarga, però això hi ha hagut un canvi, perquè abans els periodistes entràveu a tot arreu.
0: Sí.
1: Però a partir de l'any 2000 això va canviar, per tant, tu has pogut viure aquest abans i aquest després de poder tocar, d'estar a prop, de xafardejar per tot arreu. Com és poder entrar fins a l'últim racó?
0: Doncs és veritat que més o menys cap a l'any 2000 la cosa comença a canviar. Jo ara no et diré exactament en quin moment, però més o menys és així. Clar, de poder estar tan a prop de l'equip a estar tan allunyat com hi estem ara, hi ha una gran diferència. L'audiència de pensar que nosaltres, per exemple, quan viatjàvem amb l'equip, anàvem en el mateix avió, un viatge a l'estranger o on fos, anàvem en el mateix avió. Compartíem el mateix hotel. Potser baixaves al vespre a fer un tallat abans d'anar a dormir i al vestíbul et trobaves amb un futbolista. A l'avió, ells seien al davant i els periodistes al darrere. a primera fila, per cert, hi seien en Cruyff i en Reixac, que eren els entrenadors, i deien, nosaltres anem a primera fila, sempre a primera fila, entre altres coses perquè podien estirar les cames, i a darrere, deia, a darrere van els indis. Però podíem coincidir, imagina't un vol de 2-3 hores que et mous pels passadís, podies coincidir. Per descomptat, al camp, podies estar al límit del camp, podies estar a la banqueta, al costat de la banqueta, durant el partit. Això ens donava, a nivell professional, un avantatge molt gran, que és que teníem una gran proximitat amb els protagonistes i, per tant, podíem explicar coses que vèiem de primera mà o que contrastàvem de primera mà. D'acord? Qualsevol incidència la podíem resoldre en aquell moment. Ara no. Ara, com que estem tan lluny, ja no compartim avions, no compartim hotels, no ens hi podem apropar si no és perquè ens han concedit una entrevista a través del departament de no sé qui, és a dir, hi ha molts intermediaris. Ara la cosa ha canviat. Haig de dir que, a part de l'avantatge que traiem nosaltres, els periodistes, de poder-nos apropar als jugadors, ells també en treien d'avantatges. Perquè això no s'explica mai, però s'ha de dir també, que ells en treien profit. Ells potser et deien, escolta, haig de renovar el contracte, no em podries fer una entrevista? Saps? Llavors, clar, era un intercanvi d'interessos, diguem-ho així, no? O et deien, clar, et deien, escolta, mira, últimament no estic jugant, per què no em fas una peça? I així, doncs, home, es tornarà a parlar de mi, llavors potser l'entrenador em posarà més. Aquestes coses passaven, per no dir coses que no es poden dir o que s'han de dir amb la boca petita, no tindràs un cigarrito?
1: A mi se'm farà molt curta aquesta entrevista, perquè ja t'estiraria de la llengua. Però serà que no pot ser. Ens portarem bé i serem correctes. Però ara t'estava escoltant i em recordava també una mica el món de la cultura, que al final les coses no disten tant.
0: No, clar que no, clar que no.
1: No disten tant.
0: Segur que no.
1: El que sí que ara parlàvem d'aquests grans noms, no? D'aquests viatges, de poder coincidir. I jo en algun moment, al llibre, m'imaginava, o sigui, he arribat a posar també en Puyol com un gran figura realment en el món del futbol. Parlàvem de tots aquests noms futbolístics. Però, ostres, és que en Puyol al final anava pujant graons i jo et diria que escolta'm, si li posem una samarreta i donem una pilota, també encaixaria perfectament al camp, Com ho veus tu, això?
0: Doncs mira, això no ho sé, la veritat. Jo et diria que físicament està molt en forma, molt en forma. Vull dir que si apretéssim a córrer...
1: Potser guanyaria.
0: Però haig de confessar que no l'he vist mai amb una pilota als peus. Això sí que no. I no ho sé, això sí que no t'ho puc dir. No sé si seria un bon futbolista o no. No, això sí que no ho sé.
1: Però que ha arribat a tenir aquesta fama i aquest espai en el món futbolístic com a gran periodista, això sí, això ja no li traurà mai ningú. No m'agradaria deixar de destacar també el treball lingüístic, que tu també ho has dit, no? De tot aquest vocabulari futbolístic en català. Jo penso que això també és una fita molt important i que ens afecta a tots i a totes.
0: Sí. Hem de reconèixer que en diríem el corpus lingüístic, la terminologia que es fa servir a les retransmissions, és obra d'en Puyol, amb la col·laboració de Jordi Mir al principi. Però també s'ha de dir que la terminologia evoluciona i que expressions que es feien servir en un moment determinat ara ja no, ara hi ha molt d'anglicisme, molta influència, per exemple, dels videojocs, ara ens diem bro, i ens diem aura, i ens diem unes coses que fa uns anys no ens deien. No és una crítica, és senzillament constatar que la terminologia evoluciona. En l'àmbit futbolístic, ara parlem de segona línia, i abans això no es deia, no es parlava d'això. Ara diem juga en forma de romba al mig del camp, i això no es deia abans. Però sí que és veritat que en Puyol, quan comença a fer les transmissions en català, primer es fixa en el que es fa en aquell moment. I en aquell moment, any 1976, les transmissions que es fan o bé són en castellà o bé són en anglès. És veritat que també n'hi ha algunes que venen de Sud-amèrica, però principalment la referència és el castellà i l'anglès. Per tant, el primer que s'ha de fer és construir la terminologia. Com direm segons què? Per exemple, en castellà, en aquell moment, fa 50 anys, es deia zafar-se del contrario. Puyol ho tradueix dient escapolir-se de l'escomesa. Però abans es deia corner i ara encara diem corner, i corner és un anglicisme. Així podríem estar parlant d'algunes altres situacions, però jo no sóc lingüista. I per tant vull ser molt respectuós. Sí que vull dir una cosa, i és l'aportació que fa Puyol, especialment en l'àmbit de la pronúncia dels noms. Que això és una cosa que encara passa avui en dia. Actualment, al Barça, el porter titular es diu Joan García. Quan va començar a jugar al Barça, i prèviament quan jugava a l'Espanyol, amb moltes cadenes de ràdio, especialment en castellà, li deien Joan García. En català diem García. I un dia, en una entrevista a la SER, al Larguero, si no m'equivoco, el Manu Carreño li va preguntar a Joan García com s'havia de dir el seu nom. I el Joan García, el porter d'avui del Barça, va dir Joan García. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè ho tenia escrit en el llibre i està publicat. Ara faig un petit spoiler. Tothom ha parlat de Joan García. Ja, però és que al Barça hi ha un altre noi que també es diu García. Eric García. Llavors, què passa? Que al Joan García li diem Joan García i a l'Eric li diem Eric García? O com ho fem anar tot plegat? Doncs, home, tornant al que dèiem abans, hauríem de tenir un mètode, no? Hauríem de tenir una pauta, d'acord? És a dir, si la forquilla va a l'esquerra i el ganivet va a la dreta, quan parem taula, tota la santa vida posarem la forquilla a l'esquerra i el ganivet a la dreta. El que no farem és anar canviant. És una mica aquest
1: treballó. Encara li he anat traient alguna cosa, però després trobareu anècdotes. És que n'hi ha unes quantes que a mi m'han agradat molt. Això de mitja retransmissió per l'un, i ho deixo aquí, mitja retransmissió per l'altre, i ja veureu qui se la va quedar sencera, a llegir toca. També ha estat molt divertit. El que sí que vull recordar són 50 temporades de retransmissió d'en Joaquim Maria Puyol. 42 d'elles estan fetes en català. Van ser les primeres. Després, ell ha continuat en el món de la comunicació, tot i deixar les transmissions o retransmissions, un altre tema que trobareu al llibre. Són moltes les històries. Bé, jo les he gaudides molt, però ara farem un canvi, Josep Maria.
0: A veure.
1: Hem parlat d'en Puyol, també hem parlat una miqueta de tu, però ara farem un petit test per conèixer una miqueta més del nostre convidat. Si es deixa, clar. Nosaltres sempre demanem permís. Sí?
0: Provem-ho.
1: Jo tiré una paraula i tu m'has de dir el que et neixi en aquell mateix moment. Sí?
0: Molt bé, molt bé.
1: Senzillet i curtet.
0: Molt bé, molt bé.
1: La ràdio.
0: La vida.
1: Futbol.
0: Un esport.
1: Puyol.
0: Ja veus que estic fent una pausa molt llarga perquè m'agradaria trobar la paraula, eh? Amic, mestre...
1: Ho deixarem amb amic, mestre, però estic segura que n'hi ha moltes més. Comunicar.
0: Essencial.
1: Anem a un altre àmbit. Arrels.
0: Arrels. Clar, quan parles de les arrels, penso en un arbre, no? I l'arbre és a la terra. I, per tant, tots pertanyem a la terra. Ara no em vull posar filosòfic, eh? Però és una mica això, eh? Les arrels és el lligam que tenim a la terra. I tots som de la terra, cadascú de la seva.
1: Aquesta no me l'havien dit mai i m'encanta. Un plaer.
0: La xocolata.
1: Un luxe.
0: El pas que anem, la xocolata. No, un luxe. No sé dir-te. Un luxe. No sóc. No sóc de tenir grans luxes. No sabria dir-ho.
1: Deixem la xocolata a banda. Mm-hmm. Un àpat.
0: Un àpat. Tant pot ser senzill com sofisticat. Tant pot ser un plat d'ous ferrats amb patates fregides com el plat de l'alta cuina més elaborat i més car que et puguis imaginar.
1: Ho deixarem aquí, però ja veieu que és... sap comunicar, està en una banda i en una altra, s'ha de saber nedar i guardar la roba. Jo penso que són molts anys d'experiència, Josep Maria, Déu, que has viscut. Mm-hmm. I tots aquests anys jo diria que també són un luxe que ara nosaltres podem gaudir i assegurir a través de... d'aquest factor Puyol, no? que es publica tan pòrtic. Espero que hagueu tingut ganes d'endinsar-vos una miqueta més, de comprar el llibre, de llegir-lo i, sobretot, de compartir-lo. Nosaltres sí que l'hem assegurit i et donem les gràcies per aquesta estona.
0: Gràcies a tu, Mònica. Gràcies també al Josep Maria. La veritat és que ha estat un plaer, ha estat una conversa molt amable. Tant de bo que la puguem repetir aviat.
2: quan comença la vida és com un vaixell que surt de port, i quan surt de port veus la terra per popa, eh? I a proa només veus mar.
3: Joaquim Maria Pujal, al matí de Catalunya Ràdio, any 2018.
2: O anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i has fet moltes milles, aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull morir, jo a vegades dic una mica així divertida, fent un salt de la camina del Camp del Barça al cementiri de les Corts, que feia al costat, no? I estaria bé organitzar la teva vida de manera que tinguessis encara algun temps, alguns anys, per fer coses que et venen de gust, sense haver arribat allò que en diríem la bellesa, allò que en diríem haver perdut les condicions per exercir una professió.
3: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
4: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
5: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
6: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
7: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
8: Les xarxes socials han revolucionat el nostre món en tots els sentits. Favorables en alguns àmbits, són un perill si no les controlem a molts d'altres, com és el cas del sexting, l'intercanvi de material eròtic o sexual a través de telèfons mòbils, de xarxes socials i altres aplicacions de missatgeria. El mot neix de la fusió de dos termes anglesos, sex, de sexe, i texting, d'enviar missatges. Aquesta paraula defineix l'intercanvi de missatges de forma voluntària. Però què passa quan aquestes imatges i vídeos es comparteixen sense consentiment a altres persones? Ens trobem amb el sexpreading, considerat com una agressió i penat per llei. Molts d'aquests intercanvis acaben en una sextorsió, el xantatge de qui té les imatges cap a l'altra persona, a canvi de diners i altre tipus de favor, ja siguin sexuals o no. Són diversos els estudis sobre aquests fets i es van obtenint dades i estadístiques que, com sempre, no reflecteixen al 100% la realitat, perquè no sempre es denuncia o s'explica. Encara actualment, la por i la vergonya tenen molta força davant d'una societat que criminalitza més les víctimes que el criminal. Tot i que és una tendència que sembla que comença a revertir-se. Dades que ens indiquen que un de cada quatre menors d'edat s'ha vist involucrat en situacions de sexting en entorns digitals i que les dones, tot i ser més prudents que els homes en compartir aquest tipus d'imatges, són les que més pateixen, amb diferència, el sexpreading. Maribel Torres és una autora que fa del gènere negre una denúncia social amb nom de dona. A Tothom et veurà ha posat el sexpreading en el punt de mira. Compartim amb ella una tertúlia on la ficció i la realitat no disten massa l'una de l'altra.

0: Maribel Torres ha publicat reculls de contes i contes en llibres col·lectius com Assassins, de Girona. És autora de les novel·les El despertar del navegant, finalista a Cubelles Noir, i Morella Negra. Aquí mano jo, guardonada amb el Premi Novel·la Negra de Lloret de Mar i Cartes Marcades. Uns vídeos íntims comencen a córrer per internet i l'Ània passa de ser un estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada perquè, si no col·labora, les imatges es faran virals. Torna la detectiu Adriana Miralles amb l'ajuda del Pau per resoldre un nou cas on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Estic ben segura que molts i moltes volíeu més històries i més aventures de l'Adriana. Doncs ha tornat de la mà de la Maribel Torres un nou episodi. Això és com una telenovela, ja, eh? Et veurà tothom, i ja riu la Maribel. A més, de llibres del delicte, però, escolta'm, segona edició o tercera, ja? Perquè jo, quan us faig les entrevistes, ja aneu més avançats.
2: Segona.
1: Sí, sí. Maribel, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies per convidar-me, que ja saps que m'encanta venir aquí i parlar amb vosaltres.
1: N'he rebut el llibre i no me n'he pogut estar. Me l'havia de llegir perquè he pensat, a veure ara què farà l'Adriana. I ell no es pot explicar, però no us ho podeu ni imaginar. És molt, molt fort.
2: S'ha d'anar superant, perquè si no els lectors no es pot anar repetint. Llavors, cada vegada hem de passar més coses.
1: I hem dit que és molt, molt, molt fort, però ara entrarem en el que és la trama, perquè el que és fort està fora de la trama. Ahí lo dejo.
2: Sí, no. A les novel·les ja saps que a mi m'agrada combinar la part de trama policíaca o detectivesca amb la vida de l'Adriana i en Pau i amb les coses que els hi passen. I tant la part detectivesca com la part privada els hi passen coses fortes, sí, sí.
1: Està molt bé perquè, a més, tot queda enllaçat al final i la veritat és que dona a peu a molta reflexió. Sabem que quan tu et poses a escriure, Maribel, les dones sempre són el centre de la teva mirada. L'univers és masculí i femení, però les dones. Aquesta vegada, amb tothom et veurà. Bé, els oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi, no? T'endinses en aquestes noves tecnologies que... Quina por! Sort que quan érem joves no hi era això.
2: Molta. I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós. I ells no en són, i elles no en són conscients d'això. I per això m'ha agradat molt parlar d'aquest tema, perquè em preocupa la impunitat que pot haver-hi darrere les noves tecnologies, darrere les xarxes, que sempre hi ha algú que s'aprofita de la innocència i de la confiança, especialment dels joves. La gent gran també ens la colen, eh? Però, clar, quan més jove és el nen o la nena, més fàcil, crec jo, que és enganxar-lo i fer-li veure una cosa que no és. I el perill hi és. I com que em preocupa molt, he volgut parlar d'això.
1: I, a més, ara estàvem parlant prèviament, no?, abans de començar l'entrevista, de cosetes que t'han anat passant a les presentacions. Per tant, és un llibre que és absolutament actual i que passa, i llegir això és llegir realitat.
2: Sí, perquè a mi m'ha sorprès. A veure, jo sé que és real perquè m'he documentat en casos reals, però el que més m'ha sorprès és que les presentacions m'he anat trobant amb gent jove que m'explica, doncs sí, mira, a la meva classe va passar un cas semblant al que tu dius. O recordo, crec que era, si no recordo malament, a Girona, una persona adulta que li havia passat a un parent, bueno, una parenta seva. O sigui, això de que una nena s'enamora i penja una foto seva íntima, més o menys explícita, i aquesta persona, que no era realment el que ella es pensava que era, la vol extorsionar perquè no es faci pública, o fins i tot la fan pública sense el seu consentiment, i darrere d'això hi ha un escarni, hi ha un patiment molt gran d'aquestes nenes. Això és real. I m'ha sorprès que gent que venia a la meva presentació, a diversos llocs, a diverses ciutats, m'he trobat que em comentaven que ho havien viscut de relativament a prop. O sigui que Jo ja sabia que passava, però m'he trobat que és molt més comú fins i tot del que jo m'imaginava.
1: I una de les coses que també m'ha agradat molt és que hem evolucionat, arriben totes aquestes tecnologies, les tenim implantades en el nostre dia a dia més del que ens imaginem.
2: Totalment.
1: Però també en canvi, a nivell social, hi ha moltes coses que encara són tabú, que encara no s'han superat. I, per tant, aquest decalat que hi ha, no?, és el que provoca que tots aquests pirates, no?, o assetjadors...
2: Se'n puguin aprofitar. Sí, perquè una nena té molt... Dic nena perquè habitualment són nenes. També passa amb nens, però menys, eh? Una nena té molt fàcil exposar la seva intimitat, perquè avui dia amb totes aquestes eines ho té tancada a la seva habitació, pot fer-ho, però, en canvi, socialment, això que és molt fàcil, és, no només és tabú, sinó que està supermal vist. I llavors, si aquella nena, per el que sigui aquesta foto o aquest vídeo, surt, té un estigma a sobre enorme, tant per part dels adults com per part dels companys de la seva mateixa edat, que estan al mateix risc que ella, però, en canvi, es produeix que realment és il·legal, que és que es van enviant les fotos o els vídeos uns als altres, tots els obren, tots els reenvien, sense adonar-se que la següent víctima poden ser ells.
1: Ens falta aquesta consciència i, a més, estigmatitzem el que és la víctima.
2: Efectivament.
1: Per comptes d'abraçar-la i dir, anem a pels assetjadors.
2: Però no, això ningú ho pensa. Ningú ho pensa. I casos de nenes... I insisteixo, també passen nens, però molt menys, que han acabat suïcidant-se perquè no han suportat la pressió, lamentablement n'hi ha. I jo n'he documentat, quan he anat documentant-me per escriure-ho, m'he trobat casos que es fan esgarrifar. I si haguessin tingut suport, aquestes nenes del seu entorn, ja no dic dels pares o les mares, perquè són els últims que se n'assabenten, però si haguessin tingut suport del seu entorn, no es pot dir mai, però és molt probable que no hagués passat. Llavors vol dir que l'entorn no és conscient del mal que fa, o no vol ser conscient, ni tampoc és conscient de que poden ser la propera víctima. Sí, sí, és així.
1: Aquella gran frase de "a mi no em passarà mai". Això a nosaltres no ens passa.
2: Sí,
1: no.
2: Efectivament. Aquesta idea de que això no ens pot passar afecta a tots els àmbits, perquè també, en qualsevol cas, no? Les víctimes de xarxes de prostitució, per exemple, hi ha gent que també pensa "a mi no em passarà mai" i han acabat siguent víctimes. O és que podem ser víctimes de qualsevol cosa i ens dona la sensació que no, que això va amb els altres, que hi ha un tipus de persona que és més procliu que li passi. I no és cert. Tots estem, com es diu, dins el bombo i ens pot passar, I el jovent i les nenes, dic nenes perquè realment estàs parlant de nenes que tenen 11 o 12 anys, vull dir que realment per mi són nenes, no arriben quasi ni adolescents. No són conscients d'on es posen amb tot això. Igual que el porno, nens, en aquest cas més nens que nenes, que miren porno a edats molt avançades, perquè nens de 9 o 10 anys estan mirant porno i no són conscients del mal que els hi fa psicològicament i físicament, perquè llavors buscaran a la vida real un tipus de sexe que no existeix. I això també els hi porta problemes. I tampoc se n'adonen. I quan s'ho parlen entre ells, a veure qui ha mirat més, saps què vull dir?
1: Jo ara m'he posat les mans al cap quan dius nenes de 10 i 11 anys.
2: Ja són molt joves. És que avui dia s'ha com... endarrerit, en contrari, ha avançat molt. O sigui, a qualsevol edat hi ha una hipersexualització de les nenes que jo la trobo aberrant, perquè, clar, nenes molt i molt joves que es pinten, es maquillen, que fan servir cremes antiarrugues, que dius, a veure, perdona. O sigui, hi ha una imitació del món adult, però una imitació del món adult que suposo que perquè són innocents i no veuen altres coses, que és de la part dolenta, no?, diguéssim, perquè, ostres, s'estan exposant, estan posant el seu cos com a valor d'elles mateixes, saps? O sigui, el valor d'elles consisteix en la bellesa, entre cometes, que es porti aquell moment. No es valoren com a persona, només es valoren com algú que es maquilla. Clar, tot això crea un futur per a aquestes nenes o una manca d'autoestima molt important.
1: Clar, un altre dels temes, no?, molt importants, jo penso que és un punt clau, és que a mi m'esfereix molt OnlyFans.
2: Ai, sí.
1: No, no m'agradaria fer-ne pas propaganda, però és el que és OnlyFans. I tu, i una llista llarga que jo pensava, mira, la meitat no sé ni quines són, ja ni les conec. Et sents desfassat.
2: Totalment.
1: O sigui, com els pares, no?, els adults, hem de fer un gran exercici també, Maribel, en aquest sentit, no?
2: Sí. Sí, perquè jo, de totes les apps que poso, l'única que coneixia d'oïdes, que no havia entrat mai, és OnlyFans. Però, bueno, i Tinder, per allò de buscar parella. Però les altres no les havia sentit mai, eh? Vull dir, ha sigut a anar-me documentant. No totes són ben igual, però funcionen similar. Al final és una dona, habitualment, que també hi ha marcat de nois, de gais, no? Però una noia, normalment, que s'acaba pensant que es farà d'or exposant el seu cos i que és més lliure pel fet de que està darrere una càmera, però al final està fent el que li demanen els seus, en teoria, clients, que són uns senyors que paguen per dir-li fes això, fes allò davant de la càmera. Llavors, aquí no hi ha llibertat en absolut. Al cap i la fi estan fent el que li demanen. És una utilització del seu cos igual que pot tenir una prostituta. L'únic que no toquen, és tot virtual. Però no són capaces de veure això. Llavors, sí que és cert que algunes noies que fan molta propaganda a Instagram o llocs d'aquests, de lo riques que s'han fet. Però també amb alguns estudis que he anat llegint, moltes d'aquestes noies que Instagram o TikTok diu que s'han fet, al final estan cobrant per dir que realment s'han fet riques i no ho són. Vull dir que realment hi ha tot un merchandising, hi ha tot un mercat a darrere que de fer veure que OnlyFans et pots fer ric sense treballar. I això no és cert, no és cert. I la majoria de nenes o noies que hi entren no es fan riquíssimes com es pensen que es faran. A part que les imatges que elles pengin a OnlyFans, en el contracte ja posa que encara que elles es donguin de baixa d'OnlyFans, les imatges gravades segueixen pertanyent a OnlyFans i les poden utilitzar. Tu pots tenir 70 anys i encara està l'OnlyFans utilitzant les teves fotos de quan tenies 18.
1: És molt fort. Jo d'aquí agafaria una d'aquelles dites catalanes de casa.
2: Quina?
1: No hi ha duros a quatre pessetes.
2: Efectivament, efectivament. Hi ha moltes, i segueixo insistint, bàsicament són nenes, que busquen fer-se famoses, no? que les coneguin, tenir molts likes, i això a qualsevol preu. I és que quan entres en aquest món del sexe, pots començar fent fotos pseudoeròtiques, però cada vegada el teu públic, si vols que et continuï donant likes o que et paguin com a subscriptor, has de fer més. I cada vegada t'has d'exposar més i has de fer coses que, des del meu punt de vista, són més denigrants. Perquè, si no, el públic se n'anirà amb un altre que ho està fent. Llavors, aquesta competició de qui s'exposa més i qui fa coses, per mi, més denigrants, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. I sempre hi haurà un pitjor.
1: Tot el que esteu escoltant forma part d'aquesta trama de la novel·la, però no estem explicant res ni de personatges ni res. O sigui, ho haureu de llegir, però
2: no.
1: Aquesta base per saber de què ha treballat, no? Com ha treballat aquesta vegada la Maribel Torres per portar-nos l'Adriana.
2: Sí.
1: Que també la deixarem amb l'Adriana.
2: L'Adriana i en Pau a la novel·la es troben amb tot això d'una manera a través d'una amiga d'en Pau que ha quedat enganxada per uns d'aquests que li fan extorsió, acaben ficant-se en aquest món i acaben veient com funciona realment, no? I els perills que hi ha. I lo difícil que és sortir-se'n.
1: I de retruc ens expliquen una miqueta és això, no? Nosaltres veurem al llarg d'aquesta novel·la com hi arriben, què passa si volen marxar, què passa si no marxen. O sigui, penso que has fet com molts tentacles.
2: Sí.
1: Per tant, no has deixat massa. O sigui, ens has explicat com aquell que diu gairebé tot. Però el pitjor, pitjor, pitjor, potser ja ni ho sabem, Maribel. Però no, ens has explicat molta cosa, no?
2: He explicat molta cosa. Segurament hi ha molt més que no conec. I clar, jo al final he explicat, primer, coses que m'he documentat que existeixen i, segon, coses que a mi em lligaven per fer-les venir bé la trama. Clar, no tot el que jo acabo descobrint quan estic documentant me pot sortir a la novel·la. M'ho he de fer venir bé perquè lligui amb la trama i que l'Adriana i en Pau puguin anar descobrint coses de mica en mica, no?
1: Però vaja, jo no crec que res del que hi hagi no sigui real, no hagi passat, perquè diuen que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas hi ha coses grosses que fins i tot les hem arribat a veure a televisió.
2: Sí, i tant, sí, sí, perquè hi ha hagut casos d'aquests que han sortit a la televisió, vull dir, no al cinema, sinó a les notícies, i que sabem que aquestes coses sí. passen. Mm-hmm. Sí, sí, i passen a prop de casa.
1: Jo el que li deia era que, a veure, pensava, ella sempre parla de dones, mirem quin tema ha triat ara, jo penso que en aquesta novel·la has donat un pas més enllà i hi ha escenes que són molt, molt, molt potents, no? I, sí. i dic, ostres, aquí, i entrem ja, està, el xup-xup està ja molt bullint, no? Literàriament parlant, aquesta vegada, en aquesta novel·la.
2: Sí, sí, perquè és el que et dic. Escriure una sèrie té coses molt bones, que és que els personatges ja els coneixes i te'ls fas teus, i és maco anar-los desenvolupant, però és que també, pels que te la van llegint, no pot ser que facis el mateix llibre amb una trama diferent cada vegada. Has de... Bueno, mira, una mica com el que deia de quan te'ts poses a les xarxes, no? Que cada vegada has de fer una volta més al cargol perquè el lector se senti atret. Doncs una mica és això, no? Has de sempre d'anar a buscar coses que no hagi escrit abans i coses que els hi passin amb ells que lliguin amb la trama i que puguin ser reals i que hi ha casos que passen. Sí, sí.
1: Maribel, nosaltres ara serem una miqueta dolents i també donarem una volta més al cargol.
2: Ai, ai, ai, ai!
1: Com tu acabes de dir, perquè passaràs pel nostre qüestionari ràpid. La Maribel no t'ha dit res, perquè
2: no.
1: em diu que sí.
2: No, i tant. Va, digues. Dispara.
1: Doncs vinga, som-hi. Inspiració.
2: Ah, però perdona, que eren preguntes ràpides. Què he de dir? Què em sembla l'inspiració?
1: No, sí, jo tiré la paraula. Maribel, jo tiré la paraula i tu m'has de contestar amb el primer que et vingui. Sí?
2: Vale. Som-hi. Ara sí.
1: Inspiració.
2: Feina.
1: El bé... Feina, imagina. El bé i el mal.
2: Gris. Són grisos.
1: Justícia.
2: La injustícia està massa present a la nostra societat.
1: Dones.
2: Sempre patint. Per unes coses o per les altres ens toca patir.
1: Crim i actualitat.
2: També està molt present al dia a dia nostre el crim, i cada vegada més, perquè jo no sé si és perquè n'hi ha més, però almenys ens arriba més segur.
1: Noves tecnologies.
2: Poden fer molt de bé, però ben usades.
1: Arrels.
2: No les pots oblidar mai.
1: Un plaer.
2: La xocolata.
1: Un luxe.
2: Llegir a vora el mar.
1: Un àpat.
2: L'esmorzar.
1: Cultura.
2: Llegir, sempre.
1: Un llibre important per tu?
2: Uf, és que n'hi ha moltíssims. Un llibre important per mi. Però no et sabria dir, perquè n'hi ha tants. Ara m'has posat en un compromís, eh? Jo et diria qualsevol d'en Pere Calders o de la Rodoreda, de la Mercè Rodoreda. Sempre tiro cap a casa, jo.
1: Quilòmetre zero. Hem conegut una miqueta més de la Maribel Torres i us hem presentat, et veurà tothom, la seva última obra, segona edició ja, amb la col·lecció de Delicte. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar en l'ordre del dia i voleu conèixer una mica aquest rerefons fosc de les xarxes socials i de la tecnologia, us recomanem aquesta novel·la. Maribel, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tot els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia la Rambla Riba Tallada, amb el que era abans Cànovas del Castillo, que ara sí, és Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues, anaves potser a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè, a més, llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però, bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca, perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat, al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, érem, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa dos mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara, per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucren molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucren, però de diferent manera. I no, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar. Que eduquin els pares. Nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser pel meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran llavors sí que ja me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret. També m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa. De fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de ser... Bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No, no vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, jo fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, el meu pare era economista. Meu pare era economista, i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques, i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina era la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències i Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat i llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dia del dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: Primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera, vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Anem a aquest episodi de la teva vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33 anys.
1: Sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria, no, com és que no pot treballar? Però que llavors no hi havia teletreball. Tot just quan, això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic. I bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver deixat de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible. I llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues, bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva i, bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves... de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar la part positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, mirar la part positiva. I llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig, bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me, doncs, a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses. I sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però, bueno, jo crec que el vaig fer el dol i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies. I si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar. Jo em quedava al bar i això. Vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt en el que puc fer, no en el que no puc fer. Que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar en el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè, clar, estem parlant de fa 27 anys, hi havia unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i, bueno, pues això, adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i a poc a poc, perquè, a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però, bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida.

0: adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
1: Mm. Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
0: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, en un principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta? I tal, llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... pues, que es pugui retornar, no, a la societat. Vull dir, també és una cosa que, es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera, pues, també la meva experiència, pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar, pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més, i bueno, pues ara, clar, ara ja fa, pues, 10 anys, pues, que soc també ja, que soc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també hem crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt. Mm-hmm. Sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes, no?
1: Acabes, clar. Mm-hmm.
0: T'empapes de tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, i que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
1: Com ha crescut Avant en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
0: A l'Avant?
1: Sí.
0: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir, doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer, pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant, i ara, bueno, són més de 60 treballadors, i penso que és una entitat que està molt professionalitzada, però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
1: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre Els Relats,
0: Relats Solidaris
1: de l'Esport.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
0: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior, o feia 2 anys, havien sigut l'entitat beneficiària de Relats Solidaris, va venir al nostre sopar solidari, i ens van dir, per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta, i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims, perquè bueno, això es permetrà, amb l'obtenció del que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això, pues, permetrà a molta gent, pues, que no pot caminar absolutament res, pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part del que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona, que no es conegui, doncs, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, doncs, això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
1: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
0: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar, però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada

0: de quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
1: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
0: Mira, ara
1: o alguna...
0: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, del Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt. Vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no...
1: Per relaxar la ment.
0: Sí.
1: Per desconnectar una mica, no?
0: I també,
1: no?
0: Com tothom, jo penso, avui en dia, doncs, miro sèries, no?
1: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
0: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista... i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
1: I un viatge com al Japó, creus que és factible, és realista?
0: M'agradaria, però se'm fa... Tot i que al Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però, bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més... que, bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Vull dir, viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, no us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar a Viena amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però, bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh?
1: Tot i per què? M'impressiona...
0: Perquè, bueno, perquè m'agrada, no sé, m'atrau aquella cultura, m'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara em mentalitzo i vaig.
1: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
0: En la societat actual... Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, dir que et dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
1: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
0: Jo sempre miro, soc positiva i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
1: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
0: Jo el que desitjo que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i, bueno, i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. I llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
1: Cristina, un plaer. Gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: A què et dediques ara?
1: Ara?
0: ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
1: Sí, tècnicament estic jubilat. Tècnicament, sí. Jubilat. Sí. Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig. I a cuidar-me de mi mateix.
0: O sigui que continues darrere la càmera i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
1: Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, bueno, de fet, ho he fet, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir... bueno, ens entenem, no? Vull dir, que vinculats al reportatge, doncs, per institucions, etcètera, no? Vull dir, llavors, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i, bé, aviam, la idea d'un reportatge pot venir... De la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele... A partir d'aquí, veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però, vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
0: Què has fotografiat últimament?
1: Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans. A la selva hi ha orangutans, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. Llavors... en els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill perquè per les plantacions quilomètriques d'oli de àrbica de tan blanc. Oli de palma.
0: Oli de palma. Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que
1: doncs sí,
0: no
1: doncs,
0: recomanen.
1: Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Llavors, clar, això el que passa que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats, perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Llavors, els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I llavors, doncs vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més, en aquest cas, de denúncia o socials.
0: Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
1: O per denunciar el que està passant, que la també. Gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
0: Mm-hmm. Ara la teva vida transcorre entre Sant Cugat i...
1: Capellades.
0: I aquest canvi?
1: Aquest canvi és un canvi familiar. La família de la meva dona és de Capellades i la Gemma sempre havia dit, bueno, algun dia acabarem...
0: Em tocarà a mi, no?
1: Sí. I llavors, doncs, clar, ja hi havia... disposem d'una casa a mort i jardí i, clar, amb ella tot aquest tema l'interessa molt. Llavors, doncs, vaig i vinc.
0: Buscant també la tranquil·litat?
1: A mi massa tranquil·litat em posa nerviós. Estic acostumat a anar pel món i m'agrada Barcelona i tot el que passa i exposicions i la vida... així ens... la tranquil·litat no està malament, de tant en tant està bé, però molta tranquil·litat, ja t'ho he dit...
0: T'atabala.
1: Sí.
0: Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
1: Què em va empènyer? Doncs, clar, com tots hi ha... Mai és un blanc o un negre, no? Tot és són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a el que era la Condesa, el de Delineant, I desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecte, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual clar, s'emportava... Això era va ser un factor determinant de dir, jo no continuo aquí, no vull saber, em va avorrir, no? Per una altra banda, de Delineant, tampoc és... em semblava l'ofici més interessant del món, i jo veia que en els diaris, revistes, llibres, sempre havia vist veia les fotografies... Ja de petit, al col·le ja m'hi havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom. I això em va enviar a cridar l'atenció. Quan tens 7, 8, 10 anys, dedueixes que ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor. No? I no sé com que em va venir al cap i dir, bueno, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles... amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
0: Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
1: Això és impossible de recordar, perquè... Com impossible? Com complicadíssim, no?, de recordar què. Perquè vas fent tonteries, però clar...
0: I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
1: La primera que em ve... Sí, em ve... crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Es vam ajuntar tres persones, tres amics, que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir, aviam si em feu una fotografia, això és el que em ve al cap ara, com d'una maneta de moto, i, però era com molt d'estudi, això, no? I, bueno, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, Després tonteries per... o quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos, bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no?, una miqueta, i vas aprenent. I,
0: vas fent camí.
1: I, exacte. I fins que, d'alguna manera, doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i de buscar la via, no?
0: Te'n vas a Londres i allà t'instal·les per viure-hi un parell d'anys. Quina edat tenies?
1: Sobre els 21, si no... Crec.
0: Ja havies estudiat fotografia o va ser després?
1: No, ja havia estudiat fotografia i, clar, mira, d'això... Clar, veient que aquí, d'alguna manera, pues, no, les coses no tiraven endavant, no? Perquè bé, fer una foto d'una maneta o foto, alguna foto del Fotoclub Sant Cugat o no sé què, que no... No porta gaire enlloc, no? Perquè no, aquesta era el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta i dic, bueno, em vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no, aprendré anglès, em servirà per el que jo vull fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important. Per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i, clar, això vol dir, doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant fent alguns treballs d'assistent de fotògraf. Va tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i allà, doncs, vaig fer... Bueno, veus realment una miqueta de què va, i guanyes uns diners...
0: Bé, l'experiència?
1: Ah, molt positiva. Molt, per mi va ser... crec que va ser clau, ha sigut clau en la meva vida, en l'experiència, sí. Perquè vaig fer amics, me'n vaig fer d'això una experiència de vida, i és quan torno de Londres... quan amb el cap estructurat d'una altra manera. I començo a buscar feina de fotògraf.
0: El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
1: Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
0: I què tal el repte?
1: Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia... per això demanaven un cap de fotografia. Jo, ni corto ni perezoso, em presento. I van... Bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari. I em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I em vaig tirar a la piscina.
0: Clar.
1: Tal qual.
0: Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... a què es deu aquest canvi?
1: Bé, el diari de Barcelona... va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja, abans del diari, ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, en el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat, i després també el Departament de Cultura, doncs vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal, perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però, clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I estar al costat de potenciar idees i com molt interessants, no? Perquè les ONGs, al fin i al cap, normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
0: Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
1: Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament, per una
0: administració.
1: Una administració. Mm-hmm. I que et posava, bueno, que també al mateix temps paral·lelament estava treballant, també va haver un temps que paral·lelament estava en el Diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, lo de l'ajuntament. I bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? Amb els mitjans que hi havia. Bé, jo me vaig passar força bé.
0: Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, La Vanguardia, Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
1: Quan ets freelance, o sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència de treballs fets com a freelance. Quan no tens encàrrecs, quan ets freelance, aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec, a peces i tal, o, senzillament, jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social. Havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, m'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin
0: donar-li un rendiment a aquell econòmic, esforç, allò que tu volies fer.
1: Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material i, pues, de la manera que els hi semblava més, bueno, o segons la demanda, no?
0: També has impartit cursos de fotoperiodisme a l'Escola Grisart de Barcelona. Aquesta és una faceta que t'ha interessat o...?
1: La veritat és que vaig descobrir que no m'interessava.
0: No?
1: No, l'adolescència no m'interessa. O sigui, vaig estar un parell o tres d'anys fent aquests tallers, lo suficient com per donar-me compte que no, que era algo que m'ocupava molt mentalment i jo tenia el cap a Pernambuco, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí que era, evidentment, una font d'ingressos, però he descobert que no, sóc el... Ni m'interessa ni sóc el... I conseqüentment, no sóc el millor mestre.
0: Mm. Està bé tenir-ho clar, també, que no tothom serveix per fer de tot, no?
1: Exacte.
0: Si parlem de premis, hem de destacar el del Camps de Refugiats Sudanesos, que et va concedir el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol de l'època. Mm. Quina història hi ha al darrere d'aquesta fotografia?
1: Bé, això va ser una col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Jo estava interessat en visitar els camps de refugiats del Sudan. Llavors em vaig posar en contacte amb Metges Sense Fronteres perquè estava actuant allà i bé, ells em van donar suport mentre estava in situ i bueno, va ser una col·laboració entre ells, amb ells. D'allà va sortir un treball que bé, jo el vaig presentar. En aquell moment hi havia aquest concurs i em va semblar que era una manera de donar-li sortida al treball, perquè curiosament els mitjans de comunicació no els interessava gens, no? I llavors, clar, quan fas un tipus de treball d'aquest que en principi és dur visualment, després tot depèn de la línia editorial. Després, al cap de 5 anys estava molt de moda i tothom volia treballs d'aquests, però aquest me'l vaig menjar. Però vaig mirar de donar-li sortida a través d'exposicions, a través del concurs. O sigui, que a vegades fer una exposició en un lloc determinat, o sigui, els diaris en parlen. I llavors va ser una manera de que els mitjans en parlessin, tant si volien com si no. O sigui, al final volien. O sigui que...
0: Jordi, al final t'ha quedat algun repte pendent? Professionalment,
1: Repte. Bueno, he tocat moltes tecles. No sabria dir. Jo voldria, aviam, tinc 70 anys. Anar a les selves de Sumatra, al final, he tornat lesionat, vulguis o no. Bueno, poc o molt. Vull dir que no, les selves no... Pues, és una, les selves és selva. La selva no és plana, la selva puja, baixa... Vull dir, és tot... físicament, doncs, passa factura, poc o molt. Llavors, m'agradaria tindre 30 anys per seguir... puguem fer treballs d'aquests. Mm. Repte personal. Clar, reptes... bueno, és que hi ha moltes coses a explicar i a dir dintre del món del reportatge o la fotografia documental. Llavors, perquè jo, clar, sempre que... és el tema que a mi m'ha interessat, explicar històries que passen, no? Llavors, històries n'hi han.
0: Tot i que la docència no és una de les facetes que més t'ha entusiasmat en la teva vida professional, et veuries amb cor de donar algun consell als joves fotògrafs que s'hi volen dedicar ara? O comencen?
1: Això és complicat. Avui en dia és molt complicat.
0: Sí,
1: és molt complicat que tinguin... Bueno, posar-hi la banya. O sigui, si tu vols algo, ho has de seguir i treballar i posar en la direcció i formar-te el màxim possible en molts diferents camps. Per tant, és complicat, però no impossible. Però o sigui, s'ha de posar amb moltes ganes. Mm.
0: Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
1: Sí, jo encantat de retrobar-te.
0: Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Que et vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Avui aquí, que a vegades penso que cada cop parlo menys d'aliments.
1: Vols dir, potser que parles menys de, no sé, de què són els carbohidrats?
2: Exacte, sí, però ja m'agrada, perquè tenim massa informació d'això.
1: Bé, és que si no, podem tirar de hemeroteca o podem tirar de podcast i podem recuperar que al llarg de tots els anys que has fet capítols i capítols aquí, hem parlat de tot, absolutament de tots els nutrients i de com trobar-los i del plat de Harvard, etcètera, etcètera. Però avui volem continuar parlant d'aquestes motxilles de plenes d'experiències que ens fan tenir normalment una mala relació amb el menjar. La setmana passada parlàvem d'aquestes motxilles que més o menys heretem amb el nostre entorn més proper, a la nostra família, cadascú les seves, però moltes molt comunes. I avui volíem continuar parlant d'aquestes motxilles socials, no?, que sobretot ens entren a través dels missatges de la tele, de la publicitat i de la indústria. Mm-hmm. I aquí, deixa'm dir que s'obre un meló, però molt poc saludable, no?
2: Sí, un meló processat, ultraprocessat.
1: Ultraprocessat. La setmana passada acabàvem amb aquell exemple i direm el nom, el nom comercial del Häagen-Dazs de Kilo, quan en les pel·lícules romàntiques allò hi ha un trencament i veus la protagonista, normalment dona, menjant-se aquell gelat gegant mentre plora.
2: Plorant, ara ho estava visualitzant.
1: Sí, sí, però clar, hi ha molts altres exemples que ens fan tenir un vincle emocional poc saludable amb el menjar, no? Mm-hmm.
2: Són aquests missatges que rebem i que els anem posant sense ser conscients a les nostres motxilles, i molts amb ells doncs, ho fem a través dels anuncis de productes doncs, que normalment són poc saludables, no? Però que ja no és el que l'aliment sigui poc saludable o no, sinó el missatge que transmet. No sé si vols començar tu amb algun exemple.
1: Per exemple, sí, tant. Em vaig quedar amb ganes de parlar-te de les pizzes.
2: Sí.
1: No? De quan tens un problema familiar, quan la nena adolescent no entén els pares, se soluciona menjant pizza.
2: Sí, és divendres.
1: És divendres i toca pizza i el món s'arregla.
2: I el món s'arregla amb la pizza.
1: Exacte. I d'entrada ja tens un dia a la setmana on s'ha de menjar pizza sí o sí, ultraprocessada al forn 7 minuts, no? I que a més allò serà un gaudi familiar i segur.
2: Sí, a veure, al final, si menjar en família, sí, és veritat que alleugera moltes situacions, però si hi ha un problema s'ha de parlar, no? S'ha de treballar, potser no avui, potser si arribarà adolescent creuada, potser avui no és el dia per parlar-ne, no? Encara que hi hagi pizza, potser és demà, val? I òbviament no hi ha d'haver una pizza i la pizza no és la solució de tot, però sí que és un missatge de... Vinga, va, saps? Sí. Vull dir, vinga, fem una pizza i ho solucionem.
1: I ja estàs tot arreglat.
2: Sí, és un missatge que l'anem posant a les motxilles. No tothom, vull dir, compte amb això, perquè ara llançarem missatges que hi haurà persones que diran, doncs a mi això no m'ha afectat, cert. Però segurament se queda en el nostre subconscient i en algun moment donat doncs estarem de mal rotllo a casa i direm, ei, fem una pizza, no? Com associant aquell moment ho solucionarà tot. Anem a parlar d'altres, val?
1: Perquè... Espera un segon, abans que obris un altre part del meló. Tu creus que si hi ha un problema familiar s'ha de tractar mentre se sope?
2: No.
1: Sope, no?
2: No. La taula, a la mesa s'impressiones.
1: D'acord, sí? A la mesa s'impressiones. És sopa i...
2: El moment de taula és un moment de gaudir, sí? Podem estar més callats si hi ha una mica de tensió, però intentar que sigui el més lleuger possible. I a la taula no es discuteix, no es castiga, no és moment de gestionar conflictes. Els conflictes es gestionen, pot ser...
1: Abans de sopa o després,
2: exacte.
1: O a la tarda o quan sigui, no?
2: Però no en el moment que estem menjant, perquè al final aquestes emocions doncs traspassen, no?, cap a la relació que acabem tenint amb el menjar. És possible que aquell dia, si la gestió o el conflicte és molt fort i jo m'estic menjant un bròquil, pot ser perfectament, depenent de l'edat que tingui, però pot ser perfectament que no vulgui tornar a veure el bròquil perquè quan hi havia bròquil present hi havia aquest conflicte. Per tant, no? O sigui, a la taula, molt bona pregunta, Pili, i no, a la
1: per
2: taula...
1: Per tant, aquesta gestió de l'adolescència a través de la pizza no seria tampoc un exemple.
2: No seria un bon exemple, exacte.
1: Què més? Anem... Sí, quins altres exemples sí. se t'acudeixen a tu?
2: A mi hi ha un en especial, que són uns cereals, que no diré el nom, tot i que ja l'he colat mitjanament. que jo crec que s'enduria el premi dels missatges subliminars, no? O sigui, és a dir, legalment, val? No podem fer declaracions que no són certes, val? Ni escrites ni parlades. Però a través de la imatge, com que la imatge cadascú la interpreta a la seva manera, doncs podem donar molts missatges, no? I en aquest cas, en aquests cereals, hi ha dos tipus d'anuncis, no? que donen un missatge brutal, i és, un és, hi ha una dona que surt amb roba interior o amb biquini, val? Segurament ja comenceu a visualitzar l'anunci que és i el producte que és, i va a recuperar uns pantalons texans, no? De darrere de l'armari, perquè imagino, jo, el que interpreta la meva ment, no serà la teva, Pili, però el que interpreta la meva ment és que és d'alguna temporada passada, val? I que gràcies a menjar aquests cereals, doncs ara se'ls pot posar, i jo sempre dic que li pugen millor que a mi me puja el pantaló del pijama, val? Si és que és, no? És un texà, vull dir, a veure, independentment del teu cos, el texà no puja molt àgil, val? O sigui, el texà no costa una mica de pujar. Doncs no, li puja superàgil, no? Llavors, el que interpreta la nostra ment és, si vull recuperar aquells pantalons que ara no em van bé, doncs menjant aquests cereals m'ajudarà, no, a tenir aquell cos perquè els pantalons m'entrin així. Val. Un és aquest, val? Però és que el mateix producte té un anunci, és que, i aquest és, de veritat, de posar-nos nerviosos, no? Que és una dona que menja aquests cereals i de repent se comença a veure com unes fases de la seva vida, que és surt jugant amb els seus fills superfeliç amb una manguera, sí? Tirant aigua, una felicitat, o sigui, soc la mare perfecta, no? Després surt amb les seves amigues i és com la protagonista, no? I és com, doncs, la meva vida social superbé. Després surt amb un vestit vermell entrant en una festa i pum, ja directament li ve l'home de la seva vida, no? O sigui, si és que és, de veritat, un esperpento, diria. És que és de veritat. O sigui, el pitjor anunci que he vist mai. L'enginy és brutal, eh? Però al final és, què interpretem? Menjar cereals?
1: Sí.
2: I tindràs èxit a la teva vida.
1: Bueno, bé, una forma d'èxit que és la que també et venen socialment, no?
2: Exacte.
1: Que és portar un vestit vermell, ser mare, trobar una parella masculina... No?
2: Sí, exacte.
1: I ser la princesa del conte rescatada.
2: Mm-hmm, patriarcat total.
1: Ah, val, perquè hi ha molta pressió cap a les dones, també cap als homes, i cada vegada
2: cada
1: més.
2: Cada vegada més, sí.
1: I cada vegada més, però sobretot cap a les dones, o com a mínim, anava a dir ancestralment no, però de què ve de molt lluny.
2: Sí, és a dir, quan parlem d'aquestes motxilles, que són generacionals, no?, que les anem traspassant, doncs les dones hem de dir que portem motxilles envers al cos i a l'alimentació des de fa més anys, no?, o almenys motxilles més grosses. Eh? No és que els homes no en portessin, però sí que ara ha començat a augmentar la pressió estètica cap als nois, cap als homes, però fins ara, jo crec que si jo em poso al costat d'una persona, d'un home de la meva edat, no?, jo crec que jo portaré més motxilla amb frases, no?, que he anat rebent al llarg de la meva vida per l'estètica, que un home de 38 anys. Que no dic que no l'hagi rebut, eh? Però
1: sí, sí.
2: Segurament amb menys quantitat. Llavors, doncs, bé, moltes vegades, pues això, que el que tu deies, no?, que relacionem èxit amb un cos prim i, per tant...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Els robatoris en domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Camp Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
4: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres ens han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
3: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la N420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de la Barcelona, a la Ronda d'Alt, la Bevilla, retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud de l'ús de Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca, la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Anny Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que podem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Un total de 601 participants van participar en la Cursa Popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades, que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
0: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
10: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
9: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
0: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
11: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
12: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
11: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és...

0: que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins a aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
0: Nosaltres teníem com un... teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui seguint els estudis primaris o secundaris en una escola o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
0: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família i etc. i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
0: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Mm-hmm. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Mm-hmm. Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
0: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
0: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
0: Sí, força gran.
1: Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
0: Sí, el projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible i la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és algo que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
0: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et pares a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres, la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
0: Sí, diria que és un país pobre, òbviament, però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica, però sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cicle de pobresa on no només Kènia, en general, es troben situacions així.

0: Com us financeu vosaltres?
1: Fins ara, el que hem aconseguit, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals. Tenim la idea de crear sponsors de manera no sponsoritzar una persona, sinó sponsoritzar una part del projecte, com per exemple sponsoritzar el llit del nadó o sponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Uh-huh. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors, això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
0: Uh-huh. Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
1: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
0: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
1: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
0: Vale.
1: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
0: I a partir d'aquí?
1: I a partir d'aquí...
0: Anar-hi a viure, hi ha una distància.
1: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà, fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina, i quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig, i vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, un mes aquí, i vaig fent.
0: Mm-hmm. Has estudiat educació especial, doncs?
1: Educació social.
0: Ah, i educació social.
1: Sí.
0: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
1: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que sigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí.
0: Les teves companyes fan com tu?
1: Sí, les meves companyes, de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Uh-huh. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un Val. Mes i mig, un mes...
0: Val. Que, com es diuen?
1: No la de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
0: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
1: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika. I ens vam ficar aquest nom.
0: Molt bonic.
1: Sí, molt bonic. No?
0: Què t'ha atrapat més, tant de la gent de Kènia com també del país?
1: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir. El ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
0: Uh-huh. Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
1: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Uh-huh. Però que tampoc fa falta anar gaire llum per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
0: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
1: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà i polseres que també estan fetes allà i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika. I ja sigui...
0: Ho troben a les xarxes socials?
1: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte i poca cosa més.
0: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs, la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
3: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria. Bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol, perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és l'Aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'un IES de Rubí, inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare, o sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliqueu una mica, Núria, que ets conductora tu també, com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
7: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és una nit dur que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim... Vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades portem, els triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada, fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mm-hmm.
5: Jo volia dir que el primer club de lectura fàcil que va néixer l'any 2005, I va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això, ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers, havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanij, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants el vam, ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures. I vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura la vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
4: Setmanal, o sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
7: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, agafem el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura a ells per individualment, sí.
4: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
5: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin, no únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta Festa de la Diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
7: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades, quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat, i també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
5: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es vam fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. Bueno, no sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
4: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
5: És difícil, perquè costa, o sigui... S'hi costa una mica, eh? Però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el club de lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el club de lectura, doncs, que tot eren un companys més.
4: I, bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
7: Sí.
4: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
7: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
4: I, bueno, tornant una mica al club de lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això... La gent que va al club de lectura segueix sent la mateixa al principi, o cada any teniu gent nova que s'integra?
7: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria: immigrants, persones castellanes que busquen que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
4: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
5: El que es feia, el que normalment també es fa... O sigui, quan acabaven, l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa. Quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també podria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà es va muntar com un espectacle i llegit sobre un llibre de lectura fàcil, i va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
7: Haig de dir que jo, com a conductora, sóc voluntària, Llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
4: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
7: Bé, ajudar els altres m'agrada. Aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització i arran d'això bueno, va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir aquest, el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el voluntariat per la llengua també em vaig apuntar i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
4: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
5: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca és justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats i una d'aquestes eines és assistir al Club de Lectura Fàcil, perquè en el Club de Lectura Fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també es socialitza, s'aprèn a socialitzar, coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
4: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí, gràcies Victòria Mateo, gràcies Núria Puig, i bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
5: Vale,
7: bona
5: gràcies
7: tarda, a vos. Gràcies.
6: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'història i patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'història i patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, el Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'hem convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event, el fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum de com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i que el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però, precisament, com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem quan la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura, es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, vèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs, hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi i de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers. Precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COA, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, que ens fa molta il·lusió fer el Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech, el 2004, la va desmuntar i la va traslladar. O sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no? I tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, una mica avorrit, entre cometes, accediria a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... D'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir-hi, si estem interessats en aquesta jornada que he organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és a la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la T1.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt content que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa, fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Flota

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.